Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: el programa d'informació.
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Ficat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també te assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

vas, però és difícil saber amb quina nova sortiràs. No em facis cas, que perdo el compàs, i em pregunto si et ben altres també em trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals, però una redacció ens ja congelaràs.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT. Cada...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT.

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern de Veneçuela actualitza amb comptagotes el balanç oficial de víctimes pel doble terratrèmol de la matinada de dijous. Ara parla de 235 morts i 4.300 ferits. Unes xifres elevades, però que podrien quedar molt curtes, sobretot si tenim en compte que els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen desaparegudes. Ho han fet en una plataforma en línia, com explica el Catalunya Nit, Jesús Paix, un català que fa 30 anys que viu a Caracas.
2: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp on estic jo mateix exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, que han desaparegut.
1: Hi ha centenars d'edificis totalment esfondrats i zones absolutament devastades, sobretot a l'estat de La Guaira. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària mentre intenta trobar supervivents sota la runa. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Els bombers han treballat tota la matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. El foc va començar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament. Avui les tasques d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers i efectius de la Unitat Militar d'Emergències.
1: El Congrés demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança. Junts ha votat la proposta del Partit Popular. Núñez Feijóo diu que en pren nota, però els de Puigdemont es continuen desmarcant d'una eventual moció de censura i insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti.
3: Les Nacions Unides han suspès temporalment el pla d'evacuació de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després d'un atac a un vaixell davant la costa d'Oman. L'Iran no reconeix l'atac, però adverteix que la circulació per l'estret s'ha de fer per les zones autoritzades. Mentrestant, Israel insisteix que no pensa retirar les seves tropes del sud del Líban.
1: El rei Carles III del Regne Unit ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va pujar al tron el setembre del 2022. És el primer monarca britànic que desvela les seves obligacions fiscals. Lloret de Mar impulsa el servei taxi segur que per garantir que les dones arribin amb seguretat a casa després del final del trajecte. Els taxistes s'esperaran fins que entrin al seu domicili o allotjament si són turistes.
3: La iniciativa la impulsa el Gremi de Taxistes i l'Ajuntament, i els taxis que hi participin s'identificaran amb uns adhesius on es pot llegir: quan arribis a destinació, m'espero a ella. Juan Antonio Torres, president de l'associació Radio Teletaxi Lloret, que plega una quarantena d'instal·lacions de taxi de la població, explicava que de seguida van veure amb bons ulls la iniciativa.
4: Nosaltres ja era una cosa que veníem fent amb normalitat. Ja a l'anterior junta vam proposar això. Què tal si li donem publicitat això perquè la dona vagi més segura amb vosaltres, i nosaltres no vam tenir cap dubte en dir endavant.
3: Arrenca durant la campanya d'estiu i s'afegeix a iniciatives similars que ja es donen a terme en altres municipis catalans.
1: Esports, el Mundial de Futbol en marxa, l'última jornada del grup D. Partits al descans. Turquia guanya per 2-1 a l'anfitriona, als Estats Units amb remuntada inclosa, i Paraguai i Austràlia empaten a 0. Jugats aquest dijous, Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Alemanya i Costa d'Ivori passen com a primera i segona respectivament, i l'Equador té pràcticament garantida la classificació com una de les millors terceres classificades. El grup F, Països Baixos 3, Tunísia 1, i Països Baixos passa setzens com a primera de grup, mentre que Suècia i el Japó han empatat

0: empatat a un. Suècia passa com a segona i el Japó probablement també passarà com una de les millors terceres.
1: El Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga per vuitena vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat el 3-1 definitiu.
0: I el Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol. I l'opció de Pujol per a la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson del París i Umoja Gibson del CD Vita.
2: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 26 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que el temps serà estable, amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda, calor intensa, però interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Platja d'Aro, al Baix Empordà, el sol sortirà a les 6 i 14 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui, perquè és divendres i perquè en una estona parlarem d'ella, toca obrir amb una cita de Mònica Naranjo, que diu: l'adversitat és el que més ens fa créixer si estem disposats a aprendre'n.
0: Mònica Naranjo ha estat un de les veus contundents en el seu discurs al Dia de l'Orgull. També ho ha fet, per cert, en les darreres hores, Maria Pelae, dues dones empoderades. Recordarem el que va dir Mònica Naranjo d'aquí uns moments. I per arrencar el penúltim divendres d'aquesta temporada, us proposo un brindis en forma de cançó. Perquè sí, perquè com molt bé sabeu, en aquest programa sempre som de celebrar, i més si ens acompanya la música de Brahms.

0: És una de les cançons més mítiques de la música del nostre país. Evidentment, són Brahms amb Brindis. Al capdavant de la banda hi ha el músic berguedà Francesc Ribera i Toneu, conegut popularment com a Titot, una de les figures més destacades de la música en català i que, a més, ha tingut una influència destacada en els moviments de defensa de la llengua, la cultura i la identitat catalana. I és que, a través de les seves cançons, ha convertit la música en una eina de reflexió i compromís. Titot, però, també ha publicat diversos llibres i articles on analitza qüestions relacionades amb la història, la política i la societat catalanes. No cal ni dir que la figura del Francesc Ribera és molt admirada per la seva coherència ideològica i pel seu compromís amb les seves conviccions. I és que en Titot és el clar exemple d'artista compromès que ha fet servir la música, l'escriptura i l'activisme per promoure la cultura catalana i fomentar la reflexió crítica sobre la societat contemporània. Avui engeguem amb ell i el felicitem, perquè avui en Titot bufarà 59 espelmes. Hem superat amb èxit una altra setmana i us hem de confessar que estem en temps de descompte. Divendres 3 posarem el punt final a una temporada apassionant i, mentrestant, brindem, perquè sempre hi ha motius per fer-ho. Aixequeu les tasses de cafè i que la cafeïna faci el seu efecte.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia, bon divendres.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Escolta'm, que tenim partit en marxa, ara mateix estic veient, eh?
2: Sí, un Turquia contra Estats Units. Turquia ja no té res a fer, si no em surten malament els comptes. Però mira, Estats Units sumaria la primera derrota d'aquest Mundial.
0: Doncs vinga, de moment anirem seguint el partit en directe, com sempre, als matiners.
2: I també hi ha una Austràlia-Paraguai, que ara potser l'Àlex sap dir-ho. 0-0. 0-0.
0: 0-0, doncs de moment partidet tranquil·let també. Dit això, a partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Què passarà, Maiol?
2: Doncs avui molt pendents del terratrèmol a Veneçuela, i connectarem en directe des de les 6 amb catalans que estan allà, amb el periodista Bernat Lautaro, també, que ens va ajudar a il·luminar-nos. També amb Tito Álvarez, perquè el terratrèmol el va enxampar a Venezuela i diu que li va anar de ben poc. En parlarem a l'hora també amb un responsable del grup d'estructures col·lapsades per parlar de com decisives són aquestes 24 hores posteriors en el rescat. També estarem molt intens, molt atents a l'incendi a la Franja. I a les 9 i 20 saludarem la Rosa Romà, la jefa, perquè Catalunya Ràdio i 3CAT han entrat a la UER, és una gran notícia, com a membre auxiliar, i per tant que ens ajudi a il·lustrar-ho. I després anirem a Collserola, on ja segueixen els efectes de la pesta porcina i els restaurants estan una mica queixosos. A un quart d'11 el dilema, Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda.
0: A veure, sorprèn-me.
2: Ja t'ho diré després, perquè necessitem una mica de temps. Després, espina de l'actualitat.
0: M'han dit que el tema d'avui és molt sucós.
2: Ja, bueno, quan no ho és. Després, espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Coppolo. I a les 11, Andrea Motis. Una mica d'Andrea Motis. Taula de recomanacions del cap de setmana. Ja saps, la millor secció d'aquest programa.
0: Per favor.
2: La playlist de Lluís Gavaldà i una mica d'humor i el concurs pendent, que és la penúltima oportunitat.
0: Espera, que l'Oriol està pendent de tot i m'acaba de dir gol dels Estats Units. Sí, senyor, ara mateix. Gràcies, Oriol.
2: Han empatat i ha marcat.
0: Tinc aquí pendent. Molt bé.
2: Pues vinga.
0: Doncs escolta'm, ja tindrem el divendres fet i aquest final de setmana també. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Adéu. Amb només 3 minuts, un quart de 6 del matí. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, que el món de la tele i la intel·ligència artificial ens porta una d'aquelles històries que, com a mínim, ens fan aixecar una cella.
0: A veure.
3: Resulta que a Los Angeles s'ha encès el debat perquè nous contractes vinculats a la sèrie infantil Peppa Pig demanen que les veus dels actors i actrius infantils es puguin cedir a la intel·ligència artificial.
0: Cedir?
3: Cedir.
0: Gratuït?
3: És a dir, si el teu fill té la sort, o la teva filla té la sort de posar la veu a la Peppa Pig, l'empresa que els contracta demana que aquella veu es pugui digitalitzar o remasteritzar, o que la intel·ligència artificial la pugui fer servir. La idea és, de fet, clonar
4: Clar.
3: La paraula és clonar les veus d'aquests nens per utilitzar-la en diferents continguts posteriorment. La proposta ha fet saltar totes les alarmes de la indústria. Més de 1.000 professionals, entre actors, agents i representants, ja han signat una carta oberta dient que això, res de res, que demanaran normes més clares i protecció, sobretot, dels menors.
4: Escolta'm, això és només la punta de l'iceberg aquest que comentem moltes vegades, d'aquest control de la intel·ligència artificial. Molts artistes de la música s'han queixat que els hi havien clonat la veu. Aquest precedent ha obert una via a legalitzar el tema de les veus.
3: I a més aquí hi ha un matís,
4: que
3: estem parlant de menors.
4: Clar.
3: Que els menors en aquest moment no estan cedint el seu consentiment, sinó que ho fan a través dels pares. La companyia implicada assegura que vol transparència i responsabilitat, però el debat ja està servit. Fins on pot arribar la intel·ligència artificial quan parlem sobretot d'això, de menors d'edat?
4: Veurem què és el que passa, que segur que porta cua. Gràcies, Àlex.
3: Bon cap de setmana.
4: Fent camí cap a un quart de 6 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I entre intel·ligències artificials i com està el planeta, avui també tenim una escletxa de llum perquè volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món podria ser un lloc millor si tota la indignació i el rebuig expressats arran de l'atac LGTBI-fòbic contra el grup Fades a Vilassar fes possible que episodis com aquest no es tornessin a viure. Ja són 3 els atacs que el grup ha patit en els últims mesos, però, per sort, cada vegada han recollit nombroses mostres de suport a títol individual o en nom d'entitats. El pròxim pas, sens dubte, és que no torni a passar.
4: Condemnem fermament també des dels matiners aquesta agressió a Fades la nit de Sant Joan a Vilassar de Mar. Van rebre més d'una ocasió glaçons de gel del públic. Finalment van haver de cancel·lar el concert. Esperem, doncs, que aquestes històries no es repeteixin ni menys el 2026. Mentrestant, Marta, de què parlarem poc?
6: Doncs mireu que ja ha reobert la piscina d'aigua salada més gran de Barcelona. Veus? És la que es troba al Fòrum. Els banys del Fòrum. Aquest any, a més, li han fet un rentat complet. S'ha renovat amb l'objectiu... de renovar, doncs, la fauna local i la biodiversitat...
4: De la gent que hi va o dels animals?
6: No, dels animalets. De moment, dels animals. També s'hi ha instal·lat una rampa d'accés. Hi ha dutxes adaptades, també s'hi ha posat un bar, que sempre és una bona notícia, que s'hi posi un bar. I això s'hi pot anar de manera gratuïta, per tant, no cal que pagueu res. Hi ha servei de socorrisme, arribar-hi és facilíssim, L4 o tram directe.
7: Ella forma part de la fauna.
6: 100%.
4: De què ha d'anar-hi?
7: L4 i aneu al bar.
4: El que t'ha cridat l'atenció és el bar, Marta, digues la veritat. Que sí, també et dic que a vegades és una platja i no hi ha bar i et talla el rotllo.
6: És que m'ha recordat una mica aquestes piscines d'aigua salada de Canàries o així.
4: Sí, està molt bé.
6: Guai, doncs mira, guai, això.
4: Quan agafem vacances hi anem.
6: I tant.
4: Mentrestant, amb quina bona notícia engeguem al matí?
8: Doncs mira, que a Sant Cugat del Vallès s'ha creat un casal d'estiu d'avis i nets. La residència Amavir ofereix a les famílies dels seus usuaris convertir les vacances en una oportunitat perquè els menuts de la casa passin temps amb els seus avis que estan a la residència.
4: Doncs m'agrada molt.
8: Sí, és una gran iniciativa. Sí. Per tant, comparteixen aquest casal i fan àpats junts, activitats i intercanvis d'històries.
9: Doncs el que més m'agrada és jugar i ajudar a la gent gran. Ens van explicant coses que feien de petits o aprenentatges que van fer. Llavors jo aprenc i a la vegada també aprenen de nosaltres.
10: Pues m'aporta alegria, perquè això canvia la monotonia de cada dia. Lo normal de cada dia venen els nens i tots són per aquí, per allà, i riuen, i salten, i ballen, i tot això. Nosaltres, pues, és un extraordinari, clar, ens agrada molt. Ens encarinyem amb alguns, que els petitons i les nenes, que són molt simpàtiques, perquè ells disfruten i nosaltres també.
4: M'encanta l'unió de nens amb gent gran, perquè és un win-win absolut. Sí. Els nens encantats en escoltar a la gent gran, imagina't. Felicitat a Dojo de tenir a gent jove per allà.
6: És molt bona idea, realment.
4: Molt bona idea. Per tant, felicitats a la gent de Sant Cugat del Vallès, que, si no vaig errat, estan en portes ja de la festa major. Mm-hmm. I, mentrestant, volem saber també quin motiu tenim per saltar del llit. Ot Serra, bon dia.
11: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és col·laborar amb la Fundació Zoo del Pirineu. Aprofitant que celebra el seu 12è aniversari, fa una crida a la ciutadania a donar un cop de mà en la seva missió de preservar la fauna silvestre. Aquesta entitat es dedica a ajudar els animals salvatges que es troben ferits, desorientats o en situació de vulnerabilitat.
12: Aquests cabirols no haurien d'estar aquí. Haurien d'estar seguint la seva mare, aprenent què menjar, on amagar-se i com sobreviure al bosc. Quan una cria perd la seva mare, perd molt més que protecció. Perd la seva primera mestra.
11: L'objectiu últim és deixar d'existir, perquè voldria dir que aquests animals poden viure en llibertat. La Fundació també fa una tasca de sensibilització ambiental perquè tinguem una convivència més harmoniosa amb la natura.
4: Ha arribat el moment quan passen ja 3 minuts d'un quart de 6 del matí d'obrir la revista del cor dels matiners. I alerta perquè avui amb qui comencem parlant? O
6: doncs amb Mònica Naranjo.
4: Un disc tan dolent, pobre, que va fer. És que va ser... No, perquè, a més, ella ho explica. Xiques Males va ser un disc pràcticament obligat per la discogràfica. Tenia poques ganes, sí, Mònica Naranjo, de publicar Xiques Males, que, a més, també va fer com la versió Spanglish i no va quedar gens contenta.
6: No.
4: Per tant, no ho dic jo, ho ha dit prèviament Mònica Naranjo, però bueno, és horrorós.
6: Ho sento, Mònica Naranjo, per haver posat aquesta cançó.
4: Mònica Naranjo, ens encanta, t'ho dic.
6: No està tan malament, aquesta cançó. Això sona a qualsevol lloc i tots la ballem.
4: Sí,
6: total.
4: Sí, però... No va ser el seu millor disc. Per què parlem de Mònica Naranjo?
6: Doncs perquè ha sigut una de les convidades a Sevilla a la Festa de l'Orgull, que va vendre totes les entrades de seguida. Entre els artistes convidats també hi havia Rebeca i Raúl, però Naranjo va ser la clara protagonista quan va fer aquest discurs.
13: En estos años me han llamado lesbiana, boyera, bisexual, trans, travesti, marica... Y al final, lo único que han hecho estas personas ha sido ensalzar lo que soy yo. Recordad, chicos, nadie nunca más van a meternos en un puto armario. En estos años...
4: Contundíssima la veu de Mònica Naranjo en aquest discurs. Vaja, de fet... Poc més podem afegir. Vinga, va, que seguim, que en 10 minuts arribem a 6:15 del matí. El cor també batega. Ah, menja llàsser!
6: Sí, que ha passat pel programa de l'Hormiguero amb Pablo Motos per presentar el nou programa que farà la Sexta, que
4: sí,
6: es diu El Congelador.
4: Doncs
6: Pablo Motos es veu molt interessat per diverses coses, sobretot per les festes temàtiques d'aniversari que munté l'Àngel, i li ha tret també el tema dels diners.
4: Val.
6: I llàsser ha contestat això.
14: Y es que tú haces cumpleaños y haces grandes fiestas,
4: ¿sí?
14: Porque por lo visto eres millonario.
15: Es que de verdad. O sea, no soy millonario, la única cosa es que no tengo hijos. Y esto es una cosa que la gente tiene que entender. Yo todo lo que cobro es para mí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no tengo que pagar ni extraescolares, ni autobuses, ni vacaciones de los niños.
16: Claro, pañales. Copa,
15: ni los libros, ni nada de los...
14: Judo.
16: La nani.
15: El judo.
14: Inglés. Música,
15: natación.
16: La guardería.
15: Socorrismo.
14: Nada.
15: Nada, tengo que pagar nada. Porque no tengo niños, no tengo que pagar nada.
14: Sí.
15: Solo tengo que pagar el pienso de Montse, que es la perra que tengo.
14: Ah, vale.
4: He de dir que últimament les meves festes d'aniversari són peces de super les de llàsser, eh?
6: Sí, segurament que sí.
4: He de dir que l'he adaptat per la dreta, eh? Tota la raó, tota la raó. Podeu recuperar l'entrevista perquè val la pena, com sempre, escoltar el llàsser.
6: Feien molta gràcia, els dos.
4: Sí, estava molt bé. Vides i miracles. Sí. Però he de preguntar què tal Pablo Motos en la distància curta, eh? Allà,
6: sí,
4: cert, t'ho dic,
6: a més, me la vaig estar mirant per treure aquest tall i hi havia algun moment que no sé si s'acabaven d'enganxar o no. M'agradarà saber-ho, investigar.
4: Però ja veurem a l'Àngel que ens faci una noteta de veu perquè ens expliqui,
6: sí,
4: què tal el cara a cara amb el super...
6: Ai,
4: sisplau, Pablo
6: Motos. Sí.
4: Motos, jo també.
6: Motos.
4: Pablo Motos. Quins sons deixa la ràdio, Lara?
6: Al matí de Catalunya Ràdio, Lluís Riera, director de Seguretat Alimentària i de l'Aigua, químic i expert en seguretat alimentària, ens va explicar per què no es pot descongelar i tornar a congelar el menjar.
17: És per dues raons. Una, pel canvi d'estructura del producte, o sigui, una carn crua que la descongelo i la torno a congelar, fa uns cristalls de gel que cada vegada fa que tingui més aigua lliure, que és el que fa que es contamini i que es multipliquin les bactèries. Si jo la cuino pel mig, si és una carn que l'he cuinat pel mig, sí que la podria tornar a congelar perquè he canviat l'estructura del producte.
4: Caramba, noi. Quants canvis estructurals, un tros de pollastre.
6: Pots descongelar el bistec, cuinar-lo i tornar a congelar.
4: Això no ho sabia,
6: sí,
4: veus?
6: Sí.
4: Això està bé. Bé, Doncs ja ho sabem.
8: Molt,
4: molt bé, clar que sí.
8: I el dermatòleg Ramon Grimal, que ens va deixar clar que prendre el sol no és bo en cap moment del dia.
16: Els laboratoris que es foten les botes venent litros de crema han aconseguit colar un gol en el món mèdic, que és vostè despullis per protegir-se amb crema. Això és un disbarat. El pagès de tota la vida treballava tot l'estiu amb màniga llarga, amb pantalons i amb un gran barret de palla, no? I no necessitava gastar ni un duro en cremes de protecció solar. Vull dir que el tema de la protecció 50, si tu portes màniga llarga i un barret, no et cal per res.
4: Amb només 7 minuts arribem a 6:15. I seguim els matiners perquè volem saber... Ara sí, què passava tal dia com avui? Escoltem una mica la cançoneta.

0: tenia grans cançons Elvis Presley. Quina veu, és que segur que ho heu detectat, oients dels matiners.
1: I tant, un 26 de juny del 77 feia Elvis Presley l'últim concert en directe. Ho feia al Market Square Arena d'Indianapolis, davant unes 18.000 persones, i Elvis moriria de menys de 2 mesos després. L'any 2001 es veu que l'edifici de concerts on va fer l'últim concert precisament es va enderrocar, i al seu lloc doncs, hi van col·locar una placa que hi deia Elvis has left the building. L'Elvis ha abandonat l'edifici, que és una frase que es veu que deien molt els locutors de ràdio després dels concerts que feia Presley, amb l'objectiu de dissuadir la gent, de fer fora tota aquella gent que esperava el cantant a la sortida i esperava doncs, tenir un contacte amb ell.

0: recordant Elvis Presley aquest matí de divendres, del divendres 26 de juny, des dels matiners de Catalunya Ràdio. Hem passat una de les nits més màgiques de l'any, però anem a veure com estem astrològicament parlant, perquè hem de connectar-nos amb els astres. Què ens expliquen? Vanessa Carrion està amb els cascos, però no sé si està escoltant... No, no està escoltant altres coses. Ella que li interessa tot el tema energètic, avui que la tenim
1: sí,
0: aquí.
1: Sí, està...
0: Mira, mira-la. Arriba el moment de sentir els astres, Vanessa. No posis els cascos, a veure què et diuen. Prepara't energicament. Cristina Borreguero, d'astrocat.cat, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 26 de juny, la Lluna entrarà al signe de Sagitari i encén la curiositat, les ganes de moviment i la necessitat de mirar més enllà de la rutina. Amb el cap de setmana ja a tocar, és una energia ideal per fer plans, sortir, aprendre alguna cosa nova o recuperar una mica d'esperit aventurer. Mou-te, obre horitzons i deixa que la vida et tregui una mica de casa. Bon cap de setmana!
0: Ah, molt bé, molt bé. Ja estem tot de remuntada, perquè portem uns dies amb Astrocat de tranquil·litat. Ara ja és que Sagitari sempre porta coses bones.
1: Mare meva, com ha costat, que arribés.
0: Sí, però ha arribat, tot arriba, i espera't la setmana que ve.
1: Ja ho veuràs.
0: Mentrestant, Lara García, qui bufarà espelmes?
1: Doncs avui felicitem la meravellosa Ariana Grande, la mega estrella de la música. Avui en fa 33. Espereu, perquè estic a punt d'hiperventilar, perquè també fa anys un dels actors més guapos del moment. Digue-ho tu mateix.
0: Jacob Elordi, per favor, per molts anys, vine a casa a celebrar-ho.
1: Bufarà 29 espelmes.
0: Ole,
1: Jacob,
0: guapo.
1: Si fas una festa, avisa'ns.
0: Jacob, convida'ns.
1: Home, si avisa'ns que vindrem segur.
0: Home, ja t'ho dic ara, com si hem de servir copes.
1: Va, això em faria una mica de mandra.
0: Sí, Lara, que sí, que ens hi posem tu i jo.
1: I acabem felicitant un dels grans cantants i músics del país. En suma un mes, en Francesc Rivera, el Titot, sense fer cap bram, celebra el 59. Per molts anys a tots, i insistim, Elordi, recorda que si fas una festa, nosaltres vindrem encantades.
3: Hola, soy Leo Messi. ¿Cómo están? En estas horas oscuras en Miami yo me voy a dormir con Mels Matinés, Ambe, Xavi, Canalías. Un saludo, boludos.
4: Els matiners.
0: Bueno, no podem ser més meridianament clars en aquest programa. 4 minuts, arribem a 4:45 del matí. D'aquí uns moments, com sempre, ens actualitzem, repassem els titulars d'aquest divendres, 26 de juny. Abans, per això, de fet, ho estava comentant la Lara fa pocs moments, fa anys Ariana Grande, i amb ella arribarem pràcticament a 6:45, amb aquesta que es diu Break Free.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem molt pendents dels efectes del terratrèmol de la matinada passada a Veneçuela. A les 11, entrevistarem la cantant i trompetista Andrea Motis. Francesc Garriga continua buscant el poble més feliç de Catalunya. Avui, la tarda, visita Pacs del Penedès. I aquest cap de setmana, al suplement, coneixerem la història d'amor de l'escriptor Daniel Vázquez Sallés i la sommelier Meritxell Falgueres. I a més, visitem a casa seva a l'Empordà el famós Canyut, el personatge d'un anunci estrella de cervesa.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 26 de juny. Anna Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El govern de Veneçuela actualitza amb comptagotes el balanç oficial de víctimes pel doble terratrèmol.
1: Ara parla de 235 morts i 4.300 ferits. Unes xifres elevades, però que podrien quedar molt curtes, sobretot si tenim en compte que els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen desaparegudes. Ho han fet en una plataforma en línia, com explicava el Catalunya Nit Jesús Paix, un català que fa 30 anys que viu a Caracas.
2: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp, on estic jo mateix, exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, que han desaparegut.
0: El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
1: Des de tot el món s'ha ofert ajuda a Veneçuela. Molts països els estenen la mà i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Sentim la portaveu de la comissió.
3: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
1: Espanya ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i material de primers auxilis. El doble terratrèmol servirà també per avaluar les noves relacions entre els Estats Units i Veneçuela després que Donald Trump derroqués Nicolás Maduro i assumís de facto el control del país.
0: Pendents també de l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent.
1: Afecta una superfície de més de 4.000 hectàrees, majoritàriament de camps de conreu. El foc, que es va iniciar entre Tamarit de Llitera i el Campell, es va estendre ràpidament atiat pel vent. Es van haver de desallotjar unes 250 persones de 3 municipis i ara es continua treballant intensament, aprofitant la davallada de temperatures i també l'augment de la humitat durant la matinada. Jorge Azcón és el president del govern aragonès.
4: Que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
1: Tot apunta que el foc el va provocar una màquina que treballava a la zona.
0: El jutge del cas Plus Ultra, José Luis Calama, ordena que s'investigui qui ha filtrat l'agenda i els missatges personals de José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Aspectes com ara cites a la perruqueria o trobades privades que no tenen res a veure amb el cas pel qual se l'investiga. L'expresident espanyol ha reclamat que s'anul·li tota la investigació contra ell i des del govern espanyol ho consideren greu. Sentim el ministre de Transports, Óscar Puente.
5: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección. Nos parece de una extrema gravedad.
0: La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el rei Felip han segellat la normalització de les relacions entre Mèxic i Espanya.
1: Tots dos s'han reunit al Palau Nacional, a la capital mexicana, després que el monarca espanyol admetés que hi va haver molt d'abús per part dels espanyols en la conquesta d'Amèrica. La trobada d'aquesta matinada obre una nova etapa de cooperació entre els dos estats.
0: Les Nacions Unides han suspès temporalment el pla d'evacuació de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després d'un atac a un vaixell davant la costa d'Oman.
1: L'Iran no reconeix l'atac, però adverteix que la circulació per l'estret s'ha de fer per les zones autoritzades. Mentrestant, Israel insisteix que no pensa retirar les seves tropes del sud del Líban.
0: El Congrés ha aprovat penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+.
1: Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona. La iniciativa preveu penes de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per a qui apliqui o practiqui aquestes teràpies que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha qualificat de tortures.
6: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
0: A veure si posem fil a l'agulla amb aquests temes. Com sempre, en Alfonso, bon cap de setmana.
1: Que vagi molt bé.
0: Hem arribat a 6:15. Marc Jurado, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: En aquest punt horari, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb el terratrèmol de Veneçuela en totes les portades. Ahir havia passat de matinada, els diaris no ho recollien. Avui sí, fotos i titulars a tota pàgina. Comencem per les paraules, després ens fixarem en les imatges. Catàstrofe a Veneçuela, diu l'Ara. 2 terratrèmols sacsegen Veneçuela, titula el periòdico. Un terratrèmol que deixa un rastre de mort i devastació. Afegeix La Vanguardia a Madrid. escrit El País, concís titula Devastació a Venezuela, i El Mundo recull les paraules d'un veneçolà que diu textualment rescatem la gent amb les ungles, aquí no ha arribat ningú.
8: I pel que fa a les imatges, impacta precisament la del Mundo, amb un cos perfectament visible d'esquena entre la runa. A La Vanguardia veiem una dona tapant-se les orelles i darrere un edifici parcialment ensorrat. I al periòdico una muntanya immensa de runa i una quinzena de persones caminant-hi pel damunt per mirar de rescatar algú.
7: Altres temes de portada, el PP, Vox i Junts aproven el Congrés demanar la dimissió de Sánchez, diu El País.
8: I l'Ara ha fet números i explica que falten 142.000 pisos a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge.
0: 2:45 del matí, 5 minuts, els articles dels diaris. Avui diversos editorials i articles d'opinió, evidentment sobre el terratrèmol de Veneçuela.
8: El País titula l'editorial Veneçuela necessita el món i assenyala que l'ajuda i la solidaritat són urgents.
7: Després vindrà la reconstrucció, que el diari de Prisa considera que hauria d'anar més enllà d'allò material i aportar un nou consens nacional democràtic basat en la cooperació, la planificació i la unitat.
8: El Mundo ressalta que es tracta d'una tragèdia en un estat fallit.
7: Assegura que el terratrèmol ha evidenciat que el chavisme ha construït un règim que no pot protegir els seus ciutadans quan més ho necessiten.
8: A l'ABC, la líder opositora María Corina Machado signa un article a tota pàgina.
7: Diu que la xarxa ciutadana que va ser capaç de burlar la persecució del règim de Maduro i vèncer les urnes és la mateixa que ara s'uneix per desplegar un gran operatiu de solidaritat.
8: A l'Ara, el periodista Antoni Bassas escriu que en un terratrèmol mata més la pobresa que el propi sisme.
7: Bassas diu que seria molt millor que no convertíssim els pobles en hostatges d'estratègies geopolítiques, de manera que un terratrèmol, per intens que fos, no es convertís en una matança.
8: L'editorial de La Vanguardia, canviant de tema, es fixa en la calor extrema i alerta que el nombre d'episodis molt càlids doble aquest segle a Espanya al de l'últim tram de l'anterior segle.
7: Davant d'això, diu el diari del grup Godó, una resposta és donar suport a partits conscients de la gravetat de la situació i en polítiques que contribueixen a mitigar els danys de la crisi climàtica.
8: I també, altre cop, canviant de tema, el periodista Juan Cañete Baile fa una anàlisi al periòdico sobre la selectivitat.
7: Assegura que la dada més preocupant és la pèrdua progressiva del nivell en totes les assignatures i les notes mitjanes.
0: 6:45 del matí, 7 minuts. En aquest punt horari, com sempre, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
9: Bon dia, què tal?
0: I amb la Sílvia repassem la premsa digital. Què llegeixen les preses?
9: Doncs mira, hi ha estils, hi ha llibres de 4 estils. El primer amb protagonistes femenines, com per exemple Como agua para chocolate o El temps entre costures. El segon tipus, assaig, com educant el feminisme. En el tercer bloc, els d'autoajudo, com per exemple El monje que vendió su Ferrari. I el quart bloc seria de bestsellers, com 100 años de soledad o L'ombra del vent. És el primer informe de la iniciativa A les Olvidades, que vol acostar la literatura a les presons. En els últims 8 anys han entregat 12.000 llibres a 23 centres penitenciaris de tot l'estat, recull El País.
0: Per quin motiu han acomiadat un cambrer?
9: Doncs perquè es va gravar un vídeo de TikTok mentre treballava i en aquest vídeo va difondre missatges del sistema de cobrament i crítiques sobre els salaris, sobre els sous que cobraven. Això ha passat a Eivissa, uns arguments que justifiquen aquest acomiadament com a disciplinari segons el Tribunal Superior de Justícia de les Balears. Ho veiem al periòdico.
0: Caramba. No et pots queixar?
9: Depèn on.
0: Mare meva. Un conductor d'autobús exigent.
9: Ha fet canviar de seient un passatger que tenia assegut just al darrere amb l'argument que el seu portàtil emetia radiacions. L'usuari ho ha denunciat a X, va passar en un autobús d'Alsa que feia la línia Barcelona-Berga. Diu que primer el va renyar per asseure-les al darrere i davant la incredulitat li va preguntar per què. I li va dir que això, que el portàtil al seu clatell emetia irradiacions, li va dir. Exactament.
0: La gent necessita vacances, ja. Ja estem en aquell moment de veure les vacances. I si trobeu a faltar el fred...
9: El mercat de Nadal d'Edimburg ja anuncia les seves dates.
0: Home, que bé, però si jo ja sóc feliç, per favor. Ja hi podem anar, Solanes.
9: Mira, del 17 de novembre fins al 3 de gener. Sí. Ja, no? Això de...
0: Si ha penjat llums de Nadal, i aquí la Diagonal, ja hi som.
9: Saps per què ho han tret ja aquestes dates? Ho van treure ahir? Perquè ahir quin dia era? 25 de juny.
0: Sí, clar. Estem arrere de l'esport de
9: mig any clavat.
0: Mig any de Nadal,
9: mig any
0: sí.
9: Va. Bon dia.
0: I bon Nadal.
9: Això.
0: Bon any nou també per tu, Marc Jurado.
7: Gràcies, gràcies, moltes gràcies. Que diguin tots un molt bon any.
0: Es nota aquesta baixada de temperatures, neu al Pirineu, glaçades, obre les estacions d'esquí, comencem la temporada d'hivern. Quin temps ens espera.
7: La Solana es parlava de fred, jo malauradament encara us he parlat de calor, però de no tanta calor, bé. Per tant, una miqueta de fred, o com a mínim de no tanta calor. Sí, la calor tornarà a ser avui forta aquest divendres, amb màximes de 32 a 35 graus a l'interior, també 37 graus al Pla de Lleida, al Pla de Baixes també, en alguns punts de l'est de Girona, a la costa uns 30 graus, però a més néixer Fogó. Si us pregunteu pel cap de setmana, sapigueu que demà dia molt tranquil i estable, pràcticament com el dia d'avui, calcadíssim. Diumenge, això sí, tornen alguns ruixats del Pirineu, Prepirineu, i la temperatura podria començar ja a baixar una mica més.
0: 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí, acompanyant-vos com cada dia, de dilluns a divendres, fent els matiners de Catalunya Ràdio. També moment d'obrir la nostra particular agenda cultural amb la Marta Viana. Per on comencem, Marta?
10: Doncs mira, avui amb dues estrenes musicals, la primera dels Tiets.

0: necessitem poc.
1: Trobo que publiquen una mica tard per si es volen convertir en la cançó de l'estiu o una sí. de les propostes de l'estiu. M'estranya que el 26 de juny... Vaja, publiquin sí. nova cançó.
2: Sí, sí, de fet, és la primera cançó d'aquest 2026 i, com bé dius, una mica tard, a lo sí. millor, per convertir-se en aquesta cançó. Es diu Era això, i el que vol és això, convertir-se en cançó de l'estiu. Ha estat produïda per Pep Saula, que és el de Sexeni, i veurem si realment acaba passant o no.
1: Estava pensant que alguns dels èxits de Tigers inclús ha sigut quan s'ha acabat l'estiu.
2: Sí,
1: per tant,
2: amb això tens raó.
1: També veurem si és una bona estratègia, encara això no temps, ens queda tot l'estiu per endavant,
2: sí.
1: per seguir gaudint de Era això, la nova música dels maresmencs.
2: Més música. En aquest cas, una altra cançó que es vol convertir també en cançó d'estiu és de Banda Neon.

0: Compta amb Saxeni. Fa temps que presenten bones cançons. Perdoneu, Saxeni, de Banda Neon. Fa temps que estan presentant bones cançons.
1: Molt bones cançons.
0: Els haurem de tenir... Bueno, Saxeni, també t'ho dic,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, i tant.
0: Estem aquí, tenim les terres aidatanes...
1: Sí. Jo ja saps que sóc una gran defensora de Saxeni. I a la mínima que puc...
0: Pam! Com es diu aquesta cançó de Banda Neon?
1: El Ventilador, és aquest nou tema de Banda Neon. M'agrada molt Banda Neon últimament.
0: També.
1: Col·laboració, en aquest cas, cançó amb Bus i Mon DJ. Per tant, veurem quina de les dues acaba guanyant com a cançó de l'estiu.
0: Quina es corona com la cançó més escoltada aquest estiu.
1: Exacte, a veure quina sona més a la ràdio. Més propostes musicals. En aquest cas hem de parlar d'alguns festivals. El primer, el festival de Nits d'Occident.
2: Tantes mentides encara dormides, perdudes en el teu sofà.
1: Avui comença els Jardins de Pedralbes, el concert inaugural és d'aquest que sentim, Cesc Sant Salvador, avui a les 9 del vespre, però pel festival també hi passaran altres artistes com Sting, Rafael, Vanessa Martín, Zaz, Rosario o Gente de Zona, que m'agrada molt. I acabem amb un altre festival, en aquest cas a Tarragona. Des d'avui fins al dia 14 d'agost comença el festival Camp de Mart amb un munt de propostes musicals de gran i petit format. També hi ha circ, dansa en diversos espais de la ciutat de Tarragona i concerts, com per exemple d'artistes de Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, que sentim ara, Yael Cortés, Maika Makovsky o la companyia de teatre Malpelo.
0: I alerta, perquè avui movem el dial fins al 2007 a la secció del Club Zampa Zampa, de l'On Vols Anar a Parar. Visitaven un restaurant vegetarià. Fixeu-vos, alerta, com un restaurant vegetarià era una cosa estranya en aquell moment i en el preu del menú.
3: Hi havia un menú a 9,15.
4: Bé, preu bé.
3: Què podem trobar? Potatge de cigrons, que és el que ha menjat tu. No miris amb aquesta cara.
4: No, és la cara que...
3: Amanida. Dius, sí, home, lògic. Sí. Amanida grega amb formatge feta.
5: Bueno.
3: I sopa de sèmol.
6: Formatge feta. Bueno.
3: I el pa també de...
6: La sèmola és boníssima. Sèmola.
7: Sèmola. Sèmola, però això s'ho mengen els malalts i la gent de...
4: Senyor Mauri, vostè ja se li ha acabat el temps.
3: Malalts no, un respecte.
4: Senyor Mauri.
3: De segon, pots trobar un paella d'arròs...
4: Paella?
3: Paella d'arròs integral.
6: Acabó.
3: Amb verduretes.
5: Bueno.
3: És a dir, pebre.
4: Una mica de carn?
3: Sí, una mica...
4: Ah, no,
5: bueno.
3: Faves, una miqueta de...
6: Catxofa.
3: Cal dir que l'arròs integral és integral.
4: O sigui que és més aviat un arròs negre.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí a Tailàndia, falten 16 minuts per les 11. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
8: Sausa dimatiners, al nord del país, tocant a Laos, se celebra a finals de juny el Fita Con, un dels festivals més pintorescos de la zona i amb el que demanen un bon any de pluges als déus. Durant 3 dies, moltíssima gent surt al carrer disfressada amb màscares i vestits molt colorits i molt originals que simulen que són fantasmes. Amb grans processons, ballen, resen i presenten els seus respectes als temples de les diferents deïtats. És un ritual més de tots els que es fan durant aquesta època i que relacionen agricultura i supersticions, ja que creuen fermament que d'aquesta festa en depenen els cultius. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Tailàndia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, Maiol, Roger, seguint aquest partit de Turquia-Estats Units, de moment empat 2-2.
9: Empat 2-2, sí, segueix igual
0: que no es mouen.
9: Al principi de matiners,
0: minut 82. A veure si al llarg d'aquests minuts que ens queden de programa encara podem fer una mica de fanfàrria. Mentrestant, què passarà a partir de les 6 amb Frederic Vincent al matí de Catalunya Ràdio?
9: Doncs mira, molt atents a les tasques de rescat a Veneçuela i anirem des de les 6 en directe per parlar amb gent que està allà i que ho està vivint de primera mà, també molt pendents de l'incendi que crema la franja. També en parlarem perquè segueix sense novetats d'aquesta nit. A l'Àgora tornarem a fer Veneçuela i parlarem amb el responsable del grup d'estructures col·lapsades per saber què és el més important en aquestes 24 primeres hores que han passat des del terratrèmol, des dels dos terratrèmols. També parlarem amb el Jordi Selles perquè hi ha una particularitat amb els telèfons que va ajudar molta gent a donar-se'n abans d'hora, abans que la resta, que venia un terratrèmol. I després, a les 9:20, saludarem la Rosa Romà, la presidenta de 3CAT, perquè ahir 3CAT va ser acceptada a la UER, a la Unió Europea de Radiodifusió. És una gran notícia, sí, per la tele i les ràdios públiques, i per tant en parlarem a les 9:20 per dimensionar d'aquest tracte. Després el dilema. Recuperem fred i calor, que en vam parlar la setmana passada. Bé, de fet, no en vam parlar perquè l'Àngel Llàcer va tenir un petit incident en un taxi, no sé si ho recordes. Home, i vam dedicar la secció a això.
0: Sí, sí, amb, la història del taxi va portar
9: amb, amb Tito Álvarez, amb qui, per cert, tornarem a parlar avui, perquè estava a Venezuela quan va passar tot, tot el tema de, del terratrèmol. Després, la frase de la setmana amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo. Andrea Motis, en aquest programa a les 11 del matí. La taula de recomanacions del cap de setmana i ja la festa final amb la playlist del Gavaldà, els temes pendents i el concurs pendent.
0: Tot això a partir de res. Mira, d'aquí 13 minuts al matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, Dada Mayol. A veure, avui no tenim l'equip Sara Elias, per tant tenim Vanessa Elias. Vanessa, estigues alerta que tu i jo fem equip sempre amb la de la Mayol.
9: O Canessa.
0: O Canessa, m'encanta.
9: Canessa està millor.
0: Carme, no? Canessa. Com a nom d'actriu?
9: Va. Un cop superat Sant Joan, arriba Sant Pere, també tant, Terra Vella. Tant. Per tant, una dada sobre peres.
0: Pentropé! La gent que s'està despertant ara, bon dia, amb aquest cafetonet.
9: I en
0: no
9: concret,
0: us preocupeu.
9: Quants peres hi ha a Catalunya? No ho busquis. Una a buscar.
0: A veure, jo que sóc un expert en IDESCAT, diria que 20.000. No més. 20.000, jo dic 20.000.
9: 20.000.
0: No, més. 40.000.
9: 40.000.
0: Oh. Va, noies.
1: 15.000.
9: 15.000.
1: 25.000.
9: 25.000.
0: Més.
9: Doncs Marta Viana és qui s'emporta.
0: Anem
9: a aclarir-ho, anem a aclarir-ho.
1: Pocs, perquè, no? És perquè que no n'hi ha tants.
9: Aviam, espereu, espereu, perquè també... Qui ha dit 50.000?
0: Jo, doncs no, 40.000.
9: Una... Ah, aviam, hi ha 12.270 peres a Catalunya. Ah, mira, persones que es diuen Pere.
0: Sí.
9: Ara, hi ha 53 varietats de noms compostos en Pere que en sumen 1.409 més. Ara bé, hi ha 27.496 persones que es diuen Pedro.
0: Ah.
9: Hi ha 244 varietats amb Pedro que en sumen 13.307 persones més. Per tant, si sumes Peres, Pedros, Pere Joans i Pedro Luis, en sumen 54.480. Però que es diguin Pere, que es diguin Pere, que tu diguis Pere i et giris, n'hi ha 12.270. Ah, 12.
0: Marta, ens ho podem repartir com a bones germanes.
1: Sí, perquè s'acaba ja matiners, que si no, si fóssim principi de temporada, això no passaria, guapa.
0: Gràcies, Mayol.
9: A disposar.
0: 93207474. A partir d'ara mateix podeu començar a trucar, a parlar amb la Vanessa, que us atendrà tan bé, d'una manera tan estupenda, perquè us portem al teatre, a la Sala Villarroel de Barcelona, a veure Primera Llei de Newton. Teniu ganes d'anar-hi? 93207474, perquè si no teniu res a fer el 28 de juny, els matiners us envia al teatre. Marqueu rapidet que les entrades volen. 93207474.
5: Tot fa la mateixa olor de sempre.
10: Cinema.
11: Estem en una situació crítica.
10: Sèries.
12: This is the most dangerous period I've ever seen.
10: Documentals, plataformes.
13: Vinga, va, selfie i marxem.
10: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
14: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
15: Memoritzeu la cara del nostre home.
10: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
14: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
16: Jo em quedo aquí. No tiraré res. Però em quedo aquí.
17: Les dones i els dies.
18: Amb Montse Virgili.
19: Sembla com que la teva valua com a dona és la parella que aconsegueix.
17: Per orelles fines i cors oberts.
19: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
17: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
19: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
18: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
19: Però què pensava que era la intel·ligència?
0: Doncs vinga, que amb només 9 minuts arribem a les 6 del matí. Com cada dia de dilluns a divendres estem fent els matiners de Catalunya Ràdio. 93207474, el telèfon per participar i per poder emportar-vos aquestes entrades de la Primera Llei de Newton, que podreu veure el 28 de juny a la Sala Villarroel de Barcelona. Una obra que tracta sobre si és lícit fer trampes quan el sistema és injust, protagonitzada, entre d'altres, per l'Anna Saún i el Daphnis Baldut. Qui tinc per aquí, Vanessa? Vicenta, ho dic bé, Vicenta, bon dia.
20: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
20: Doncs mira, de canviar la feina.
0: I d'on vens i cap on vas?
20: Vinc de Molins i me'n vaig cap a Anglesola.
0: Hosti, déu-n'hi-do, deus tenir una estoneta en un cotxe.
20: Una horeta.
0: Una horeta. I això ho fas cada dia, Vicenta?
20: Cada dia, anar i tornar.
0: Diu cada dia. A què et dediques per treballar tan lluny de casa?
20: Pues soc responsable financera.
0: Epa!
1: Pau, això és... Sí. Això és sèrio, eh?
0: Això és sèrio, diu la Marta.
21: No com lo nostre, eh?
0: Cadascú té el seu amb el seu mèrit, eh? També t'ho dic, eh? Vicenta, escolta'm, t'enviem al teatre a veure primera llei de Newton. Gràcies per participar i que tinguis un fantàstic divendres.
20: Igualment. Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, Vicenta, que vagi bé.
20: Igualment.
0: Adéu. Adéu. Vinga, va, que anem a saludar la Maria. Maria, bon dia.
22: Bon dia, Xavi.
0: Com estàs, Maria?
22: Doncs mira, una mica dormida en aquest moment.
0: T'entenc perfectament.
1: Ja som quatre.
22: No, no, però veuràs, és que estic de vacances, però meu marit, no sé què va sopar ahir a la nit, però no para de roncar. I davant de la desesperació dic, mira, saps què? Posa els auriculars. I tu, bon Xavi, és que estic ja desesperada.
0: Maria, el teu marit acostuma a roncar o és depèn del que menja? Com funciona el tema? Que segur que ho tens controlat.
22: Sí, sí, jo crec que va ser que s'ha embotifat ahir la nit. Ha fet un doble fet.
0: És a dir, que el tio es va fotre botifarra amb seques per sopar, eh?
22: Sí, rei meu, sí. Estem a Caldes d'avui i mira...
0: Maria, tens algun sistema perquè deixi de roncar o no?
22: Mira, li vaig fent... Però no...
0: Algun cop de colze? Algun cop de colze o no?
22: Una patadeta, alguna coseta així, però... Normalment el que em funciona és això de... Però avui no hi ha manera.
0: Segueix roncant en aquest... Quan falten 7 minuts per les 6, podem confirmar que el marit segueix roncant?
22: A veure... Sí, sí.
0: Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe?
22: A veure, espera.
0: Deixa'm-ho provar, això.
22: Espera.
0: A veure. Estic intrigadíssim.
22: Espera.
0: Sí, sí.
22: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí.
22: Ho sentí?
0: Sí, sí, però a més a fondo, Maria.
22: A fondo.
0: Maria, escolta.
1: No li diguis.
0: Maria, evidentment t'emportes aquestes entrades. Jo vull que et posin al palco principal de la Villarroel. Ja t'ho dic ara.
1: Fortíssim.
0: Gràcies per participar, Maria.
22: Gràcies, rei.
0: Una abraçada forta. Que vagi bé. Adéu, adéu. I de la Maria a la Mercè. Mercè, molt bon dia.
23: Bon dia.
0: Mercè, també tens el marit roncant, tu, o no?
23: Però jo dormo en un altre quarto.
0: Ja el tenim entès, eh, això també, que dius, mira, escolta... Ja
23: és el més fàcil.
1: Més fàcil.
23: És el més fàcil per als dos.
0: Mercè, quan veu decidir separar les habitacions? Quan veu decidir separar-vos i dormir cadascú de manera individual?
23: Bueno, no. Hi ha dies que sí, hi ha dies que no.
0: Hi ha dies que dius, escolta...
23: Perquè ja som grans, eh?
0: Clar, i a vegades és molt més còmode, no, Mercè, que dius, mira, deixem-ho clar, hem de descansar, sí. Si dormim plegats no descansem, per tant, molt millor fer-ho separats, no?
23: Sí.
0: Doncs escolta'm, Mercè, també t'envio cap a la Villarroel per anar a veure aquesta fantàstica obra que es diu Primera Llei de Newton i gràcies també per passar pels matiners.
23: Vale, moltes gràcies.
0: Una abraçada, gràcies, Mercè.
23: Adéu,
0: bon dia. Adéu. Per cert, noies, una cosa important. No sé si recordeu que al programa, aquesta setmana, vam estar parlant amb un oient que ens va explicar això.
24: Jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara. I llavors me'n vaig cap a casa, esmoso tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
0: Ah, un aplaudiment per les mares de Catalunya, que són les mares. Maribel, quan fa que fas això?
24: El juny de l'any passat, un anyet ja. Creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
1: Això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
0: Sí.
24: Això espero, perquè si no m'hi em mata. M'hi em mata.
0: Ha arribat el moment. Avui és divendres, ahir tenia l'examen. Maribel, molt bon dia.
24: Bon dia, matiner.
0: A veure, un moment, pel to de veu, jo crec que això és positiu.
24: És positiu, molt bé.
0: Maribel, que s'ha tret el carnet.
1: Tu ja ets lliure.
24: Ai, sí, una mentida, ja he crescut.
0: El nen se'ns ha fet gran, Maribel.
24: Sí, ja està, ja és gran, ja és gran.
0: Escolta'm, com va rebre la notícia? Explica'm això.
24: Doncs, bueno, em va trucar i el primer que m'ha dit, mama, m'ha suspès.
0: Oh.
24: Dic, no fotis, dic, què ha passat, no pateixis, el món no s'acaba, tornaràs a pujar el setembre, octubre, novembre, quan hi hagi plaça, tu tranquil, i diu que no, que ha aprovat.
0: Oh.
1: Molt bé.
0: Maribel, a partir de quin moment ell començarà a agafar el cotxe i ja no t'hauràs de llevar tan aviat?
24: Bueno, en un principi, com que sóc una mare molt controladora, li he dit que jo la setmana que ve l'acompanyaré amb el cotxe.
0: Bé.
24: Perquè ell vagi enviant el camí i tot, i que clar, són les 5 de la matinada i no deixa de ser un nano que té una son molt profunda i anirà mig grogui.
0: Va,
24: llavors,
0: sí.
24: Jo, al costat amb ell, controlant-lo, i quan arribem allà a la feina, agafo el cotxe i me'n torno.
0: Molt bé, em sembla una bona estratègia. Perquè, a més, quan et treus el carnet de conduir, no en tens ni idea de conduir.
1: No.
24: Ah, exacte, és que és això, i a més la por que em fa, no? I més,
0: sí.
24: A veure, que no hi ha molt tràfic per on anem nosaltres, però no treu que anirà mig adormit i prefereixo que es vagi habituant de mica en mica.
0: Donem-li ja dues setmanes, Maribel, ja prou de matinar tant pel fill, eh?
24: No,
0: vull dir...
24: jo me'n vaig a vacances el dia 20 de juliol,
0: sí?
24: I abans el dia 20 ja he d'agafar allà el cotxe, perquè jo de vacances m'empreso aixecar a les 5.
0: Perfecte, això és el tema. Escolta'm, jo ho celebro molt, Maribel, estem molt contents l'equip dels matiners, que s'hagi tret el carnet de conduir, que no és un examen senzill,
1: no.
0: I que ja
1: no.
0: Tingui la seva pròpia independència.
1: Sí. I que tu molta siguis lliure.
0: I que tu siguis lliure.
24: Sí, això és el que més mola.
1: Això mola molt. Mola molt.
0: Maribel, una abraçada ben forta.
24: Merci.
0: Felicitats. Adéu, adéu. Alerta, perquè avui arriba els matiners de Catalunya Ràdio. Tomàs Molina!
2: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Com estàs, Tomàs?
3: Molt bon dia. Em sentiu o no?
0: Sí, perfectament.
3: Ah, molt bé.
0: Perfectament. I tu,
3: sents? La veritat és que no us sento gaire, si us és
0: què
3: sincer.
0: Què et passa? Per què
3: home,
0: no us sents?
3: Això no és humà. Això no és bo per ningú.
0: Escolta, jo estic encantat de que passis pels matiners i que ens expliquis quin temps ens espera avui, Tomàs.
3: Doncs avui serà un dia encara de sol, encara de caloreta, però va a la baixa, això, perquè diumenge ja hi haurà els primers ruixats al Pirineu i començarà a entrar aire més fresquet.
0: Sí.
3: I dilluns i dimarts baixa bastant la temperatura, es normalitza,

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: A menys d'un quilòmetre de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, riu avall, travessant-lo per un pont medieval, hi ha el disseminat de Sors, un petit poble presidit per la seva església, dedicada a Sant Esteve. Les campanes toquen 9:15, i cada dia cap a aquesta hora, a una masia de ben a prop, se solen sentir uns altres cops metàl·lics. Són intensos i molt més seguits. Els fan tres joves al voltant de la trentena, sobre una enclusa centenària que, com l'ofici de forjador, estan entestats a mantenir, tot reivindicant l'artesania i la importància del ferro. Som a Can Menargues, casa de la família de Liu Gironès, que avui no hi és. Ell, el Llorenç Rodríguez i el Jordi Roura Jou, fa uns quants anys que són amics, i ben just uns pocs mesos que forgen peces de ferro en una nau contigua a la masia. Liu, aficionat de les armes i armadures medievals, va començar a forjar-ne el seu garatge anys enrere.
2: Ferro que tens, que un cop el treballes i el comences a saber tocar, t'enganxa moltíssim. I ja vaig tornar-hi a caure de plens, vam començar a conèixer amb Liu, que ens vam conèixer per tema forns de llenya, perquè a mi em va començar a cridar molt l'atenció la forma de cuinar amb llenya, i vam construir un forn de fang de casa, com es feia abans, descalços, trepitjant el fang i la palla. El vam fer, ens vam començar a portar superbé, vivíem al cantó, per dir alguna cosa, ens vam anar trobant més. Vaig començar a descobrir molt el tema dels forns, de cuinar i tot això. Em diu el tema de les màquines, que sempre hem sigut de tenir moltes màquines a casa i estar tot el dia tocant amb màquines. I a través d'aquí ha començat a quedar molt, després va començar a aparèixer en Llorenç, em diu també per aquí a casa, anant a fer muntatges de fires medievals, construint escenografies, construint màquines de guerra, havent de forjar els eixos de les màquines de guerra i tot això, i aquí començar a descobrir la forja i dir, hòstia, em mola molt perquè te pots fer totes les eines que tu vols. I aquí va ser on ens vam començar a conèixer, vam començar a treballar junts, vam començar a estar molt de rato per aquí investigant i provant coses i vam veure que ens enteníem, però brutal. Mai ens hem discutit, mai ningú ha cridat a ningú, si hi ha hagut algun problema s'ha parlat i s'ha solucionat de seguida, i això va ser el que va dir, hòstia, tu, si ens portem tan i tan bé junts, ens entenem tan currant i tot, què fem? Doncs creem una empresa o treballem junts.
1: La cosa, entre ells, com el foc que cal per acalentar el ferro, ha anat a poc, però des d'aquest mateix 2025 ja són socis de la cooperativa Forja del Terri. Segons el gremi de la ferreteria, el 75% de les ferreteries no té assegurat el seu futur per manca de relleu generacional. Ells, però, han obert la seva. Entre amics, entre companys ja fins, a contracorrent, a la seva i en sortint-se'n. Calentem cafè a la Farga i seiem a la taula que hi ha al mig del taller, amb tot a l'abast. La Farga, l'enclusa, el martinet i totes les eines. Ens expliquen la seva història, el seu ofici i com el viuen i en viuen. El ferro, diuen, és la matriu de l'artesania. És el material de què es fa bona part de les eines que fan falta i aquesta és la seva voluntat. Malgrat tot, les destrals que veu i fa servir el Llorenç per llevar el suro, es lamenta, arriben de Sardenya o de Mallorca. Ells han nascut per mirar de capgirar aquesta realitat amb el seu treball, però sobretot s'han unit per aprendre. Tots han fet el seu camí fins a petar aquí, sense cap precedent familiar en l'ofici ni ningú que es pugui considerar mestre. I així, autodidactes i sobretot fascinats pel ferro, s'han convertit en els forjadors d'entre els més joves del país i una nova generació compromesa i en el camí de la professionalització. L'oportunitat de treballar a Caliu, per sort, els ha ofert la facilitat de no haver d'assumir, des del punt de partida, una necessitat bàsica com és tenir un espai aixoplugat i prou gran com perquè hi treballin els tres.

0: Clar, fer aquest mateix projecte sense l'espai hagués costat. De fet, va aparèixer primer l'espai
1: i després
0: va aparèixer el projecte. Que... No, això ha ajudat molt.
2: Bueno, i l'inversió, que clar, no hem hagut de fer una inversió milionària com fa molta gent, perquè màquines, útils, eines i tot això, com que som tan friquis, pues, un ja havia comprat això, jo què sé, un ja tenia 1.000 pinces que havia estat comprant de forja o ja se l'havia començat a crear, l'altre, aquí hi ha un altre martinet, que és vell, que ja també teníem. Un altre ja havia comprat una enclusa, un altre ja tenia mais, un altre portava les radials, un altre té el cabatro, i ha sigut no haver de fer una esquitxada de molts de diners per poder obrir el taller i el tenir un lloc gratis, que no hagis de pagar lloguer, que no hagis d'invertir-hi molts de diners, doncs això ens ha sigut una facilitat gegant, perquè si no, de l'altra manera, segurament haguéssim acabat llogant una part d'un taller d'algú per poder anar a treballar per aquell, després ja segurament cadascú hagués anat tirant més a la seva. Sí, és que o sigui, s'ha fet quasi sense voler. Quedar un rato i què fem? I sense donar-te'n ja estàs forjant, o ja estàs soldant un carro, o ja estàs creant de zero un carro medieval per anar a la fira.
3: Organitzar-se en forma de cooperativa els dona confiança i més fortalesa, més enllà d'estalviar-se multiplicar la paperassa per tres.
0: Fer una cooperativa i ser que és el ser dels tres a mi em dona molta confiança. I motivació, també. De crear coses més grans que jo sol no m'atreviria a embolicar-me. I el ser els tres, que és això, doncs xerrem, tenim aquesta comunicació, que és moment de debat, i dir, vinga, així sí que ho veig clar i fem algo gros, el més gros que vulguis.
2: O que si t'encalles, no? A vegades que estàs en un projecte i de cop t'ha sorgit un problema en aquest projecte...
0: Hi ha dos caps més que diuen, ostres, mira, prova de fer-ho així, provem-ho a aixars.
3: No són gent d'estar en un polígon. Els agrada veure el campanar de sords i les alzines ben a prop. Tenir els gossos i l'asa a tocar. I en un espai com aquest s'han anat construint el taller des de zero.
2: Després van aparèixer les màquines de Narcesa, que Narcesa és una empresa molt grossa i potent d'aquí a Garrigàs, que és un poble de per aquí a prop de Figueres, que ens ha fet sessió d'ús d'aquestes màquines a canvi de crear contingut per internet, explicant com funcionen i què es pot arribar a fer amb aquestes màquines, que és el martinet i la premsa hidràulica. I clar, amb aquestes dues màquines pues, hem fet un
0: puta... El soroll ja el fem nosaltres.
2: Correcte. I clar, ell treballa molt. El que tu pots fer en 10 minuts amb una màquina d'aquestes, tu t'hi estaries 4 hores. O sigui, ho acabaràs fent tot el mateix, però el que hem aconseguit amb això és amortitzar temps i poder arribar fent més encàrrecs o poder ser més eficients a l'hora de treballar. I això també és una gran ajuda que ha sigut que també ens centrem més en la forja i que ens puguem ficar més en tot la forja.
3: L'artesania, diuen, d'altra banda, també ha de caminar amb la innovació, així com les xarxes també són un canal de comunicació, d'aprenentatge, de negoci, d'oportunitats, un suport que estalvia tràmits i processos. Però les eines són la base de l'ofici i el taller l'han omplert també d'eines recuperades, entre altres, de forjadors que es jubilen o es veuen obligats a tancar el negoci perquè ja no els accepten en entorns urbans. El Joe recorda l'emoció d'un home que es dedicava a muntar bicicletes a qui van comprar una taula.
2: I el tio, què va passar? Que el lloc on estava, doncs per herència s'havia de vendre tota la finca, ell no podia comprar el taller, no sé quantos, i vam anar a veure i vam descobrir que tenia aquestes màquines. Doncs el dia que vam anar a buscar aquest plat, tu hauries d'haver vist aquella persona plorant allà com un nen petit. Per què? Perquè s'està desprenguent d'una peça que li ha donat la vida, que és la seva feina, i que està veient que ell ha acabat, que se n'ha d'anar a soldar una empresa gegant. Per què? Perquè no té l'espai i l'ha de vendre per tema d'herències i per tonteries d'aquestes. Saps? I nosaltres tenim la sort que el podem agafar i li podem tornar a donar una vida. I clar, això també fa que aquesta gent estigui contenta, saps? No ho està tirant a la xatarra, no ho està venguent a un ricatxo perquè vol fer-se la seva tauleta maca abans d'entrar a casa, saps? Ho està cedint o ho està venguent a una gent jove que està motivada, que està tornant a crear un ofici d'abans i que vol recuperar les eines antigues i que li agrada treballar, perquè a nosaltres ens encanta treballar. Vull dir, jo el diumenge curro, jo el dissabte curro, a mi m'és igual, la meva parella n'està farta. El pal diu, tu, prou, saps? El pal, què faràs aquest fin de... Ah, no ho sé. Tio, no et tancaràs el taller tot el cap de setmana. Bueno, saps? Ja, és el que ens passa i és que ens encanta, saps?
3: I ara que portem una estona xerrant, el Llorenç engega la farga per escalfar motors i així poder començar a forjar. La forja és un procés en què, a base de la calor del foc i l'ús de la força i la tècnica, s'aconsegueix donar forma al metall.
0: Ja és ficar el ferro en talent per canviar-li la forma.
2: Sí, o sigui, és a través del foc, el que ell deia.
0: A través del foc, modificar l'estructura que té, com estovar-lo, per poder-lo muntejar.
3: El Llorenç i el Jou ens ensenyen el procés donant forma a unes fulles que conformaran una rosa que ara que s'apropa a Sant Jordi estan ensenyant per xarxes. Ha estat tot un èxit. Ens ensenyen com tallen el ferro, a la manera tradicional, estovant-lo tal com poden per partir-lo i modelar-lo.
2: I ara estem, doncs ara a través d'una rea vella que teníem per aquí, doncs l'aplastem i traurem aquestes fulles. Tu vas traient aquesta, l'aplastes, intentes donar una mica de forma i després amb la radial acabes de tornejar-la.
3: La forja tradicional té les seves arrels en les antigues civilitzacions, on la manipulació del metall amb força i habilitat es va convertir en una necessitat per a la supervivència. I així com una màquina pot fer la feina que farien ells en molt menys temps, un ferrer o un forjador amb dècades d'experiència també fa la feina en menys hores. L'artesania, diuen, és un llenguatge que s'aprèn i que es recorda.
0: Al final és com tot, no? Vas, a través de la teva experiència vas aprenent. El ser un ofici no artesanal o així, però és bastant físic. A mi em passa també amb el suro. Quan anem a llevar, és només a l'estiu. D'estiu a estiu has passat tot l'hivern fent altres coses. El primer dia que vas, amb tots els nervis i les ganes, vas, aviam si me'n recordaré. Una mica com anar en bicicleta. Un cop aprens a anar en bicicleta, més o menys hi saps anar. Quan et plantes allà davant de l'arbre, pues sí, funciona, però funciona sol, perquè tens aquesta memòria dels músculs. Amb la fusta també passa, però amb el ferro jo encara no l'hi tinc. No, i aquesta memòria muscular no, encara no hi és. Anar aixecant el martell, anar picant, doncs, de mica en mica, doncs, es va creant aquesta...
2: Simbiosi.
0: Però ja... Sí, de... Bueno, d'entendre com pica el martell. Hi ha martells amb diferents formes, amb diferents pesos, els ferros calents, no tan calent. Hi ha moltes variables, igual que la fusta.
3: És important mantenir el coneixement acumulat, de ferrers com el Roger Ferralla o en Cristof. No els fa por preguntar, ni que la gent sàpiga que no en saben prou. Creen xarxa i comunitat, i mentrestant, van provant, entenent els processos.
2: Sí, comença des d'un esbós o una idea mental que té algú, la traspasses a un paper, aquest paper dibuixes o... El que ens agrada molt a nosaltres és dibuixar a escala les coses. Dibuixem les coses a escala i un cop aquest dibuix està realitzat, ja et diu si quan el portis a la realitat et sortirà bé o no. I després, un cop tenim aquest esbós i ho tenim tot, es parla, es comunica una mica com el faries i a partir d'aquí ho proves. I vas debatint, ho vas mastegant entre tots, i un cop arribes a una conclusió o ja sol surt que tots diem el mateix, doncs ja sabem que allà és el que ha d'anar bé. No ho sabem segur, però és el que creiem. Ho proves, ho fas realitat, i si és el que ha tocat, has triomfat. Doncs ja saps fer una cosa més.
0: Com que no surt de la primera...
2: Correcte.
0: És l'aprenentatge aquest, de dir, ostres, aquí ens hem imaginat aquest pas, però no va després, per exemple.
3: El ferro permet certa facilitat per reutilitzar i així provar i experimentar amb més confiança, sense pressa.
2: Jo moltes vegades vinc a treballar i és com si no vingués a treballar. Jo he vingut a passar el matí, m'ho he passat de perles, he estat disfrutant tot el matí, no sé què. I sí, hem estat creant, que si ahir un prototip d'una rosa de Sant Jordi, que si... jo què sé, i poder arribar a casa, jo arribo a casa i de cop, hòstia, em sento realitzat avui. Per què? Perquè avui he après a fer la meva primera cunya per estellar-me la llenya.
0: Aquesta és la part política. Que no...
2: Sí.
0: Que ens ho fem nosaltres perquè nosaltres volem. No?
2: I...
0: És a dir, que som lliures de... Aviam, lliures en un sentit de la creació. No, ningú ens marca...
2: No tenir aquest estrès d'ara, d'haver-hi una pressió que necessito produir molt per fer molts de diners, necessito amortitzar molt el temps perquè si no, no hi surto guanyant, necessito, ui, que comprar-ho tot el més barat que pugui i vendre-ho el més car que pugui perquè la gent així hi guanyaré més i em podré comprar o me'n podré anar de vacances de no sé on i podré portar una roba de no sé quina marca. No, nosaltres preferim reutilitzar roba, reutilitzar coses, tenir reclams de les eines, poder-nos crear les eines, poder-nos crear els nostres mobles de casa, i tot això és el que ens ajuda i ens agrada, i poder recuperar un ofici d'una eina que et durarà tota la vida. A mi m'agrada alguna cosa. Bueno, com...
0: Una mica autosuficients, de les necessitats més materials.
3: El ferro, com diuen, és el centre de l'artesania, a tot arreu. I la forja, creuen, i ho intenten, ha d'estar al servei dels artesans, reproduint aquest món, atenent les seves necessitats. Productes fets a mida, perquè no s'hagin d'adaptar al producte. Aquesta és la diferència que ells poden oferir.
2: Per això a nosaltres ens encanta recuperar eines antigues o peces antigues. Per què? Perquè estan fetes perquè durin tota la vida. I tu aquell martell l'agafaràs i el meu fill o el meu net o la meva fillola o qui sigui, potser el farà servir d'aquí 50 anys. Per què? Perquè és una peça que no es farà malbé. Que és el que nosaltres creem, el del consumisme i tot això. A nosaltres no ens agrada el consumisme. Nosaltres el que ens agrada és poder tenir una cosa i que si realment vols una cosa, doncs vens a buscar-nos i ens dius tu, que necessito, com és el cas dels cistellaires, que necessito una eina...
0: Una rèplica d'aquesta eina.
2: Sí, jo què sé, l'altre dia van venir amb una eina que ara mateix no et sé ni dir el nom, perquè
0: canal.
2: És el primer... La canal, perquè és el primer cop que la veia, jo mai a la meva vida havia vist aquella canal. Doncs va venir la Beix, que és un cistellaire molt de la família també, que està molt amb nosaltres, que ens apoya, que ens encarrega moltes eines. I va venir amb una canal que va dir, diu, mira, aquesta canal, diu, jo fa més de 20 anys que no en veig cap o que no sé que ningú en fabriqui cap. Ara mateix ningú els està fent, costa molt de trobar, no sé què. Doncs li vam replicar una canal exactament igual, personalitzada, marcada amb les seves inicials, amb el nom de la seva empresa, amb tot. I clar, doncs vam forjar una canal que feia 20 anys que ningú forjava una canal. I que ara hem donat la solució a tot el món d'aquest de cistellaires a poder tenir aquesta canal, perquè aquesta canal és catalana i només ho fan servir els cistellaires catalans. I ara què passa? Que tothom va buscar les eines a França. Doncs com que els francesos no fan servir aquesta canal, ningú feia canal. Buscar ara el món dels cistellaires, saben que a la Forja del Terri poden venir a encarregar-nos la canal catalana per poder fer el seu cistell. O et poden venir a demanar un foer per poder estallar-se les seves llenyes, les seves canyes, o pot venir un picapedrer o un verger a fer-se el seu martell que vol per picar pedra. Saps? Pues a nosaltres és una mica això, poder-te crear i poder fer això és el que ens fa trempar, el que ens fa estar contents, el que ens fa motivar o el que ens fa tirar endavant.
3: A En el futur més pròxim, els agradaria combinar més materials, com fusta o pedra, i apropar-se a altres oficis a través de la matriu del ferro. Volen continuar fent xarxa, amb persones com ells, ja introduïdes a l'ofici, però també el volen divulgar. Perquè allò que més volen, tal com diu el Llorenç, és conservar l'ofici, les tècniques i els seus coneixements. Per a ells és una forma de vida i és per això que no ho troben gens estrany. L'edat, diuen, tant és. El que importa és l'esperit i les ganes. En tot cas, sent tan joves, recorden, tenen molt camí per a davant. Unir-se en una cooperativa amb artesans en camí de la jubilació, de fet, creuen que podria ser una alternativa per garantir la continuïtat dels tallers i de l'oferta. Ells, mentrestant, es van embrutant les mans, que és el que els agrada. De moment, no les duen gaire brutes, però ara que ens acomiadem, començaran a fer-ho. Això és senyal que treballen, és a dir, que s'ho passen bé i són feliços junts.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: El final de la Guerra Civil Espanyola va suposar la caiguda de la República i l'inici d'una llarga dictadura feixista. Franco va governar Espanya de forma autoritària i cruel, especialment amb els vençuts. Durant la guerra, allà on els franquistes tenien el control, s'afusellava i empresonava gent per les simpaties que haguessin pogut tenir amb el govern democràtic i legítim de la República. Però un cop acabada la guerra, els afusellaments i empresonaments no només es van sistematitzar, sinó que van esdevenir només dues de moltes formes de repressió vers la població civil. Franco no acceptava una Espanya plural. Els feixismes només conceben la societat d'una sola manera i la diferència i la dissidència no hi tenen lloc. Per això el règim franquista va perseguir qualsevol mena d'oposició, va exercir un control estricte sobre totes les facetes de la vida de les persones i va castigar durament aquelles que havien tingut qualsevol lligam amb el règim anterior. La repressió serà present al llarg dels prop de 40 anys de dictadura i molts dels mecanismes que farà servir encara perviuran durant molts més anys. Avui ens endinsem en una època en què ningú no estava lliure de sospita i on viure era passar por. Una època en què, tot i la duresa i la crueltat de la dictadura, sempre hi va cremar una flama de resistència i d'esperança per un món millor. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 6. Càstig i control. La repressió franquista.

0: La derrota republicana a mans de les forces franquistes, feixistes i nazis va suposar la pèrdua de llibertats i drets adquirits durant la República. Franco instaurarà un règim de terror que perseguirà de forma sistemàtica qualsevol oposició i exercirà un control exhaustiu sobre la vida pública i privada de les persones. Els mecanismes que farà servir seran diversos i implicaran multitud d'agents, des de la policia i l'exèrcit fins a la pròpia ciutadania. Aquesta xarxa servirà per exercir la repressió de forma extensa i exhaustiva i es mantindrà viva fins després de la mort del dictador. Durant la guerra i els moments immediatament posteriors, es voldrà generar veritable terror entre la població civil amb l'únic objectiu d'apaivagar qualsevol intent de rebel·lió. Assassinats indiscriminats, violacions, humiliacions públiques, empresonament i treball forçat seran algunes de les tècniques que es faran servir de forma sistemàtica i organitzada en aquells llocs sota domini franquista. Escoltem l'historiador i expert en repressió franquista, Joan Montblanc Lasaga.
1: Per part del general Mola hi ha aquestes instruccions, no?, que parlaven bàsicament de sembrar el terror, d'eliminar qualsevol tipus d'adversari i de generar un pànic i exercir amb càstigs exemplars. Aquestes eren unes instruccions i responia, evidentment, amb una lògica militar i, per tant, una lògica d'extermini i eliminació de l'enemic.
0: A les zones controlades pel franquisme s'aplicarà la llei militar des d'un principi i se sometrà qualsevol persona sospitosa de simpatitzar amb la República a judicis sumaríssims. Molts d'ells acabaran en afusellaments, però a banda d'aquestes execucions, al bàndol sollevat també s'exercirà la repressió per part de grups afins a Franco com els falangistes. Aquestes morts no quedaran registrades i deixaran milers de persones desaparegudes sense que se'n sàpiga el destí final. La violència contra adversaris polítics durant la guerra no serà exclusiva del franquisme. Durant els mesos posteriors al cop d'estat franquista, alguns grups d'anarquistes i comunistes assassinaran simpatitzants de la dreta, empresaris i, sobretot, religiosos. Aquests actes, però, eren accions que no formaven part de l'estratègia republicana, ni tan sols dels principals partits anarquistes i comunistes que lluitaven contra Franco, sinó que eren accions individuals, fruit de l'odi, la revenja i el fanatisme. De fet, el règim dictatorial de Franco utilitzarà les víctimes a favor seu, inflant-ne el nombre i fent-la servir com a excusa per una repressió que no esperarà que acabi la guerra per posar-se en marxa. Els territoris conquerits pels franquistes passaran també per aquest procés. A la fi de la guerra i els mesos posteriors, el règim crearà i perfeccionarà estructures i metodologies pensades únicament per castigar els vençuts. Les presons estaran plenes de republicans, anarquistes i comunistes amuntegats en espais minúsculs, sense gairebé menjar o aigua, passant fred i sent objecte de vexacions per part dels carcellers.
1: Només per posar xifres i volums, parlem de que es considera que a finals del 39 a l'estat espanyol hi ha 300.000 persones empresonades. I hem de partir de la base de que hi ha una capacitat penitenciària d'unes 20.000.
0: Amb en Joan Montblanc hem visitat la presó Model per entendre bé com va ser aquell empresonament massiu. Us proposem un exercici mental. Imagineu-vos una habitació de 4 metres de llarg per 2,5 d'ample. Probablement us vindrà al cap una sala petita, potser un dormitori individual. Doncs aquesta era la mida d'una cel·la de la presó Model a Barcelona. Durant la postguerra, en una sola cel·la, en aquestes habitacions de 4 per 2,5, hi van arribar a estar tancades fins a 18 persones. Precisament sobre això, la Sallent, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta.
2: Quines eren les condicions a les presons franquistes?
1: Les condicions eren terribles i infrahumanes. Primerament perquè estem parlant d'un empresonament massiu, en unes dimensions inèdites a la història. Hem de pensar que cada poble, cada ciutat, es van haver d'habilitar espais que no estaven ni pensats ni preparats per ser presons. Barcelona mateix va tenir 5 presons funcionant a la vegada. I eren uns espais ruïnosos on, evidentment, les condicions sanitàries i higièniques eren lamentables. I aquí tots els testimonis ens parlen de les plagues de xinxes, de les rates, de la calor insuportable de l'estiu, del fred intens a l'hivern, d'unes infermeries que no tenien de res, que estaven plenes de malalts, sense medicaments, sense llits, dormint al terra. I això no només els malalts. I tot això en un context general de gana i de misèria de la postguerra, que encara als presos serà més greu. Era un escenari que era perfecte perquè qualsevol malaltia es convertís ràpidament en una epidèmia i afectés la majoria de població penitenciària. I així tenim brots de tifus, tenim brots de tuberculosi, disenteria. Però a més de tot això, hem de veure la violència extrema amb què el règim franquista va aplicar el seu afany de venjança contra la població penitenciària, no? Els presos i preses eren persones inadaptables a aquesta societat, havien de purgar els seus pecats, no? Fer penitència per tots els mals que els hi atribuïen, i això genera una atmosfera també de violència, de constant maltractament, en forma doncs, d'un adoctrinament humiliant amb els principis del nou règim, de treballs forçats, de violència física, tortures... Per tant, en definitiva, estem parlant d'unes condicions de massificació, de gana, de misèria, de violència, que són la causa dels milers de persones que moriran a dins de les presons. I no per sentències judicials, sinó per aquestes condicions terribles.

0: les dones també seran represaliades pel franquisme i ho seran amb un component vexatori i humiliant. A moltes dones acusades de simpatitzar amb la República o de ser roges, se les rapa i se les obliga a prendre laxants amb l'únic objectiu de fer-ne escarni públic, assenyalar-les i convertir-les en objecte de mofa per part dels afins del franquisme. Moltes dones patiran també violacions i maltractaments. Les que no siguin empresonades seran obligades a treballar de forma gratuïta, netejant latrines, servint a esglésies o cases de particulars. Les xifres de les dones represaliades d'aquesta manera no són clares, perquè normalment no en quedava rastre oficial. Sobre la repressió vers les dones, l'Ona, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta. La respon la historiadora Caral Soler i Barjau.
1: Les dones també van estar empresonades?
2: Dels consells de guerra que es porten a terme a Catalunya, a partir del 1938, es jutgen unes 70 i pico mil persones, arribant a 80. I d'aquestes, 7.000 són dones. I 7.000, per tant, passen per Consell de Guerra. No totes van a la presó, perquè també moltes són absoltes. Però, bueno, són 7.000 dones que van passar per Consell de Guerra. I això és una qüestió que ha estat poc estudiada i poc analitzada.
0: La gran quantitat de persones empresonades després de la guerra va fer que el règim franquista dediqués més espais a l'empresonament. En un primer moment van fer servir convents o edificis religiosos com a espais de reclusió, fins que més tard es van erigir noves presons. Les dones patiran l'empresonament gairebé sempre sota el control de comunitats religioses.
2: Amb un maltracte, sobretot psíquic, també físic, però en el cas de les dones molt psíquic, amb molta obligació de la religió, la presència de la religió, havent de fer tasques i, bueno, doncs podent-se recollir a la redenció de penes, que era en principi tu treballaves i llavors això et reduïa per 4 dies treballats, doncs et reduïa un dia, és a dir, hi havia tot un règim establert que més o menys no era molt diferent en els homes. El que passa que les dones, doncs clar, tenen unes circumstàncies doncs, que tenen la regla, no?, el període menstrual, i això fa que, bueno, doncs no tinguessin cap mena de facilitat per poder netejar-se bé, no?, per poder mantenir aquesta higiene. Bueno, és a dir, tota una sèrie de qüestions que el que traslladen és aquesta voluntat de denigrar constantment que sentien quan estaven a la presó.
3: La repressió que va dur a terme el franquisme va incloure execucions, empresonament, exili, censura i altres formes de persecució contra aquells considerats com enemics del règim franquista. Travessem, doncs, els miralls de memòria per traslladar-nos a una època marcada per la violència i la repressió sistemàtica de qualsevol forma d'oposició política o cultural.

0: Quin em senti la mare, per favor.
1: Maria, si us plau, no hi vagis. Avui no. El sargento fa dies que veig que sospita.
0: El sargento se'n pot anar a la merda, m'entens? Si et mira com et mira, no és perquè sospita, és perquè és un porc.
1: No barregis. Ells han d'amagar-se i aguantar uns dies. I tu fes veure que no veus com ens mira. El sargento...
0: Joana! Porten amagats mesos. I amb aquest fred. Si no mengen calent, es moriran en dos dies.
1: Han de fugir. Els has de convèncer tu. A tu t'escolten. Han d'anar cap al nord. No hi ha cap altra solució. El millor que els hi pot passar si els agafen és que els matin ràpid, que a la Modelo no hi caben més.
0: Són els nostres germans. Els nostres amics. I són l'única esperança de fer una mica de justícia. I jo els penso ajudar. Aquesta nit els hi duré l'escudella. Punt.
1: Maria, no els pots ajudar, ja està. Hem perdut la guerra. I encara que tenim el que tenim, que n'hi ha d'altres que estan molt pitjor. Dona gràcies a Déu que pots estar cuinant escudella i posant llenya a la llar de foc.
0: A Déu? Déu és a l'altre bàndol, Joana. Gràcies a Déu ens diuen com hem de viure, com hem de ser, què hem de pensar i agir, i com hem de parlar. I callades, i esclaves dels homes i sense feina. A casa tancades, i patint pels maleïts trajos de la Guàrdia Civil. Caminen com si el poble fos seu, i ens miren com si nosaltres fóssim seves. Em fan fàstic, i vull que en Tomàs i en Roger els facin mal. Vull que pateixin.
1: Maria, ja està, ho entens? S'ha acabat. Ara toca baixar el cap i passar els dies sense que aquests cabrons ens mirin. I ja pots desfer-te de tots els llibres que amagues sota el llit, perquè si te'ls troba, ens mataran a totes dues i a la mama també.
0: Deixa'm. Acaba d'omplir la petita que vaig a buscar la bossa.
1: Que no et vegi la mama, per favor.
0: La mama no s'entera. És com si no se'n recordés el papa. Com si no hi hagués passat res.
2: I ara què collons volen aquests? Nenes! És el camió de la Guàrdia Civil.
1: Merda. Tira-ho tot a l'olla un altre cop i amaga les fiambreres ja.
0: Merda, merda, merda, merda, merda.
3: Venen a preguntar pel Tomàs i els vostres germans. Segur. Es pot saber què feu?
0: Merda, merda.
3: Serveix tres plats. Posa vi als gots i seieu com bones minyones i no digueu ni una paraula de més. Va, mengeu, va! Va!

0: Però la repressió no va quedar només amb els afusellaments i l'empresonament. Aquests són els vessants més visibles i cruels. Però la dictadura va crear tota una maquinària repressiva pensada per estendre la por entre la població i perseguir qualsevol persona que desafiés el règim. Per fer-ho, però, calia desfer-se de qualsevol persona simpatitzant amb idees republicanes. El franquisme va expulsar tothom qui no era afí al règim dels seus llocs de feina i en el seu lloc hi van entrar persones que simpatitzaven amb la dictadura. Això passarà també amb la Guàrdia Civil.
1: Un cop acaba la guerra, evidentment, a la Guàrdia Civil se la depura, com tants altres cossos funcionarials de l'administració pública. La universitat, els docents, totes les institucions estatals que podien tenir una importància, sobretot a la formació i el control de la població, van ser depurades de manera dràstica, radical. Això es fa també en el cas de la Guàrdia Civil.
0: Hem escoltat l'historiador Pau Casanella Espanyalbé, amb qui hem recorregut diversos espais vinculats amb la repressió franquista a Barcelona. Un d'aquests indrets és l'antiga Jefatura Superior del Cuerpo General de Policía, un altre cos policial franquista que, entre les seves funcions, hi havia la d'investigar la ciutadania per assegurar-se que no hi hagués activitat contrària a la dictadura. D'aquest cos policial en depenia el que es coneixia com la Brigada Político-Social.
1: Era el cos de la policia destinat a indagar, a espiar, a recollir informacions de confidents, de col·laboradors, sobre gent que pogués tenir algun tipus d'activitat política o social que també fos considerada perniciosa pel règim.
0: La feina de la Brigada Político-Social no depenia només dels agents que en formaven part. La dictadura va teixir una xarxa social que s'encarregava de delatar. Qualsevol veí podia denunciar al règim les activitats sospitoses d'alguna persona i posar-la al focus de la investigació criminal. Durant el franquisme, qualsevol activitat política va passar a la clandestinitat, al secretisme. La policia es dedicava a fitxar gent sospitosa d'actuar contra els interessos del règim i mantenir-les controlades, i si calia, detenir-les. Això suscita una pregunta a la Marina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat.
2: Què li passava a algú quan l'enxampava la policia?
1: Amb totes aquestes fitxes, amb totes aquestes informacions i amb les notes informatives que s'anaven elaborant periòdicament, és quan es practiquen les operacions policials, les detencions i també, en alguns casos, les tortures. Es donaven casos, per exemple, d'aplicació d'elèctrodes, de descàrregues elèctriques sobre el cos de la persona detinguda. Això, al llarg dels anys, va anar desapareixent, cosa que no vol dir que desaparegués la tortura física. Però la tortura física que s'intentava fer cada cop, sobretot a partir dels anys 60, de manera que no deixés marques visibles en el cos, s'hi afegia tot allò que s'anomena la tortura psicològica. Amenaces, per exemple, d'afusellament, el fet de col·locar una pistola allà i fer veure que la dispara sobre el detingut, la privació del son, el fet de fer-te estar dempeus sense poder-te moure durant hores i a vegades dies seguit.
0: Un dels indrets on es practicaven aquestes tortures era la Jefatura Superior de Policia de Via Laietana, a Barcelona. Però no gaire lluny d'allà, hi ha un altre indret on també s'hi detenien i torturaven persones, la caserna de la Guàrdia Civil al carrer Sant Pau de Barcelona. Si bé el Cuerpo General de Policia actuava principalment a les grans ciutats, la Guàrdia Civil va ser el principal òrgan repressor del franquisme a les zones rurals.
1: Tenia un component de cos molt polititzat durant el franquisme. Entre altres qüestions, perquè el servei d'informació de la Guàrdia Civil, que seria, per entendre's, l'equivalent a la politico-social a dins del cos general de policia, amb unes funcions molt semblants, en documentació d'aquest servei d'informació ens trobem que diuen que tenen ordres per tenir informes personals, i no només amb informació política, sinó també amb informació de la vida personal, de si aquesta persona anava a missa o no, de si blasfemava al bar quan s'anava a prendre una canya després de la feina o el dissabte al matí, etc. Per tant, una informació molt completa sobre tota la població de cada demarcació de la Guàrdia Civil. I això implicava no només els que pertanyien de manera exclusiva al servei d'informació de la Guàrdia Civil, sinó que per recollir totes aquestes informacions tots els agents de la Guàrdia Civil havien de participar-hi. Per tant, tots ells, qualsevol Guàrdia Civil, tenia funcions de policia política.
3: Aquelles famílies associades al bàndol republicà van ser objecte de discriminació, vigilància i repressió. Molts dels seus membres van ser empresonats, executats o es van veure obligats a viure a l'exili. Escoltem, doncs, el patiment i la inestabilitat d'una d'aquestes famílies.
4: Abran la puerta, la Guàrdia Civil.
5: A las buenas de Dios, señoritas. Señora, con Dios.
6: Buenas noches, sargento. ¿En qué les podemos ayudar? Es que nos ha pillado en medio de la cena.
5: Muy tarde, me parece, para que tres mujeres solas cenen sopa. Y mucha sopa veo yo para tres pajaritos. Esperaban a alguien. ¿Y estas niñas? ¿Se les ha comido la lengua al gato?
6: Saludad al sargento, nenes.
7: Buenas noches, sargento.
8: Buenas noches, sargento.
5: Las lleva muy bien educaditas, ¿verdad?
6: Hago lo que puedo, sargento.
5: Hace muy bien, muy bien. ¿Saben por qué he venido?
6: Disculpe mis modales, sargento. Quiero un plato de sopa y una copa de vino. Siéntese, que hace frío. ¿Y los hombres quieren sentarse también, sus hombres?
5: Muy amable, señora. Mis hombres no se sientan en mi presencia. Pero yo no me voy a negar a una copa de vino con esta sopa que huele que alimenta. Gracias.
6: De nada. Faltaría más. Siéntese. María, Joana, servid al sargento. Las niñas hacen una escudella como mi difunta madre. Dios la tenga en su gloria, ¿eh?
5: La verdad es que huele muy bien. Y ya que han cocinado para un regimiento, estará bien que un sargento coma en esta mesa. Gracias, niña. Tiene unas hijas muy guapas y muy espabiladas. Se nota. Deliciosa, niñas. Son guapas, cocinan bien, pero no son muy educadas. Cuando un hombre celebra un guiso, se le da las gracias. Más si es un invitado. ¿No creéis, niñas?
7: Gracias, sargento.
8: Gracias.
5: ¿Gracias?
7: Sargento, gracias, sargento.
5: Así me gusta. Qué bien huele esta sopa al fuego. Madre mía. Y cómo calienta el cuerpo. Tengo que confesaros algo. No lo digáis por ahí, que creo que no sería bueno para mi reputación, pero estoy enamorado de la comida de esta tierra. Vengo de León, y ahí comemos bien. Pero tengo que decir que la comida catalana me tiene cautivado. Tengo una teoría de por qué me pasa esto. Yo no entiendo nada de cocina. No es mi terreno, claro está. Pero con los años me he dado cuenta de que la comida de una región es el reflejo del alma de las mujeres de esa tierra. Y claro está que una gallega o una valenciana no son iguales y por eso la comida es distinta. Y la comida catalana es como sus mujeres. Difícil, pero jugosa. Como la alcachofa, por ejemplo. Comer todas esas primeras capas de las que no se saca casi nada, pero luego llega el corazón. Tierno y sabroso. Así sois, ¿verdad?
7: Tienes razón, sargento.
5: Bueno, y ahora me vais a decir dónde están vuestros hermanos y sus amigos. O voy a sacaros por el cuello al patio y os voy a arrancar el corazón tierno este que tenéis las catalanas.
7: Por favor, no sé nada, sargento.
6: No me toquis, fill de puta! En aquesta casa mengem l'escudella acabada de fer. I ara, menja-te-la tota!
9: Ai, puta!
7: Ara! No paris, Maria, corre!

0: La dictadura no només va castigar la població, sinó que en va treure profit. En una època en què les famílies pràcticament no tenien menjar i havien de subsistir amb el racionament alimentari, el règim feia servir presoners com si fossin esclaus per fer grans infraestructures que haguessin costat milions i venent la imatge que el franquisme aconseguia refer l'Espanya destruïda per la guerra.
1: Es van dedicar això, a la reconstrucció de ponts, de pobles, les zones devastades que es deien, esglésies, etc. I a treballar per fàbriques directament, mines, construcció de pantans, etc. Llavors, la utilització d'aquesta població penitenciària com a mà d'obra semiesclava en condicions infrahumanes.
0: La manipulació de la informació i de la història també va ser una constant. A les escoles s'ensenyaven els principis franquistes com normes morals. El nacionalcatolicisme era present arreu. Els nens es formaven en l'espíritu nacional, mentre que les nenes havien d'aprendre a ser bones esposes, és a dir, a estar sotmeses al marit.
2: I el missatge era que la dona havia d'existir i viure per servir al marit en tots els aspectes, per mantenir-lo a casa, fer-li el dinar, fer-li el sopar, mantenir-lo net, netejar la casa, tenir relacions si només es podia, volien tenir fills i tenir-lo sempre content. I si l'home resulta que té relacions extramatrimonials, se li ha d'acceptar, no? És a dir, totes aquestes qüestions eren les que el missatge que s'enviava a la dona, que era de patir, sofrir i aguantar tot el que calgui per tal que el marit estigui content. La dona, si no es casava, si no estava casada, sí que podia tenir una feina, però òbviament era una feina sempre secundària, de secretària, de dependenta, de mestra, res de responsabilitat. I a més, si es casava, aleshores havia de deixar de treballar i si aleshores volia tornar a treballar, necessitava el permís explícit del seu marit per fer-ho.
0: El Patronato de la Mujer serà un organisme que s'encarregarà de vetllar per aquest ideal de dona sotmesa. Ho farà a través de la imposició de la doctrina religiosa, el càstig i tota mena de mecanismes de control. Però això ho veurem en un altre episodi de Miralls de Memòria. La repressió franquista va ser molta, variada i cap a tothom. Des d'expropiar cases a condemnats fins a empresonar o multar dones que feien estraperlo per poder comprar menjar. Però durant els 40 anys que va durar, la dictadura també va evolucionar, segons ho feia la societat.
1: A la postguerra castigarà els delictes polítics i de les persones més significades durant la República o durant la pròpia guerra, i a partir dels finals dels 40 una de les grans obsessions és la guerrilla, són els moviments del maquis, crea la llei de bandidatge i terrorisme. Als anys 50, per exemple, és l'obsessió del règim són els delictes de la propietat, i per tant els tribunals ordinaris, es crea la fiscalia de taxes, s'endureixen les penes per tots els delictes de propietat, i com diem, ja a partir del tardofranquisme, l'obsessió de l'ordre públic, on el càstig anirà dirigit a tots aquells moviments que estiguessin reconstruint els partits polítics, sindicat, moviment obrer, moviment estudiantil, moviment veïnal, etc, i totes les pràctiques de vaga, de manifestacions, etc.
3: Molts cops també un interès, per exemple, per les noves formes de vida que es generalitzen als anys 60, aquests joves que vesteixen amb cabell llarg, que comencen a consumir droga, que coses molt més innocents, que ballen barrejats nois i noies en sales de festa, això jo he vist, no?, atestats policials, que s'escandalitzen, no?, d'haver entrat en una sala de festes i d'haver trobat nois i noies amb una llum baixa, ballant tots junts, una cosa que avui ens podria fer riure. Hem d'entendre que era motiu també de persecució política, en aquest cas podia comportar una multa, per exemple, en el propietari d'aquest local.

0: El franquisme serà una dictadura d'inspiració feixista que sobreviurà a l'Europa democràtica de postguerra, més preocupada per l'auge del comunisme que pels drets humans a Espanya. Franco serà dels pocs dictadors que mori plàcidament al llit, exercint la duresa de la repressió fins als últims dies. L'assassinat de l'anarquista Salvador Puig Antich serà un dels últims actes de terror del dictador. Però mort Franco, la dictadura sabrà reconvertir-se i adaptar-se al context. Una llei d'amnistia permetrà alliberar presos polítics antifranquistes, però també perdonarà tots els crims del franquisme. Les grans institucions del règim, com el TOP, el Tribunal d'Orden Público, que havia perseguit sindicalistes, manifestants o militants antifranquistes, es converteix d'un dia per l'altre en l'Audiència Nacional i molts dels jutges que formaven part del TOP també tindran seient al nou tribunal. El Cuerpo General de Policía esdevindrà el Cuerpo Nacional de Policía i ni aquí ni a la Guàrdia Civil s'hi depuraran les persones vinculades a la tortura i la persecució política. De fet, a la comissaria de la Via Laietana, on hi ha documentats centenars de casos de tortures i abusos policials, encara l'ocupa el cos policial hereu d'aquell creat pel franquisme específicament per reprimir la societat. En aquest capítol hem parlat amb l'expert en repressió franquista Joan Montblanc Lasaga, llicenciat en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona i arxiver de la xarxa d'arxius municipals de la Diputació de Barcelona, amb qui hem visitat la presó Model. Amb la Caral Soler i Barjau, doctora en Història Contemporània i professora agregada del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, hem visitat l'espai que ocupava l'antiga presó de dones de la Diagonal, ara ocupada per un gran centre comercial. També hem parlat amb Pau Casanellas Peñalbé, historiador del grup de recerca sobre dictadures i democràcies de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en repressió franquista. Al pròxim capítol tornarem enrere en el temps, als anys 40, per viure un dels moments més durs de l'exili republicà, la deportació a camps nazis. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
3: L'univers infinit.
4: Els rellotges de sol. La Terra gira al voltant d'un eix imaginari de rotació i per això a nosaltres, que estem a la seva superfície, ens sembla que és el Sol, la Lluna i tots els astres els que giren al nostre voltant. Si som capaços de mesurar aquest moviment celeste, podrem mesurar el pas del temps. De nit ho hem de fer amb el moviment de les estrelles i les constel·lacions, però de dia ho podem fer amb el moviment del Sol, l'astre rei. Les primeres civilitzacions ja van entendre la importància de mesurar aquest moviment i ben aviat es van inventar els rellotges de sol. Els rellotges de sol són instruments que mesuren el pas del temps basant-se en l'ombra projectada per un objecte, un pal que anomenem gnomon, quan és il·luminat pel sol. Són un dels dispositius de mesura del temps més antics de la humanitat i reflecteixen una profunda comprensió dels moviments del sol i de la Terra. Van néixer fa uns 3.500 anys cap al 1500 abans de Crist, en les antigues civilitzacions de Mesopotàmia i Egipte. Aquests primers dispositius per mesurar el temps es basaven en la projecció de l'ombra d'un objecte vertical, com ara un obelisc, i van ser els precursors dels rellotges de sol més elaborats. Els egipcis van utilitzar obeliscs per determinar les hores del dia i els moments claus, com el migdia, quan l'ombra era més curta. També van desenvolupar rellotges de sol portàtils de disseny més petits, un rellotge en forma de T, que dividien els dies en intervals. A Mesopotàmia, els babilonis, grans astrònoms, van establir sistemes per mesurar el temps amb precisió, aprofitant els coneixements astronòmics sobre el moviment del Sol. A partir del segle VI abans de Crist, els grecs van perfeccionar els rellotges de Sol mitjançant teories geomètriques. Per exemple, Anaximandre de Milet és considerat un dels primers en introduir el gnomon, aquest pal per mesurar l'ombra de la llum del sol i establir les hores més precises. Els romans, al seu torn, van popularitzar l'ús de rellotges de sol per tot arreu de l'imperi, fent-los habituals a places públiques i desenvolupant models portàtils. El funcionament d'un rellotge de sol es basa en el moviment aparent del sol en el cel, que és conseqüència de la rotació de la Terra sobre el seu eix. A mesura que el sol es mou des d'oest durant el dia, l'ombra del gnòmon també es desplaça, formant un arc al llarg d'una superfície plana o corbada on es marquen les hores. Tenen dues parts diferents, el gnòmon i el quadrant. El gnòmon és l'element vertical o inclinat que projecta l'ombra, i el quadrant és la superfície sobre la qual es marquen les hores.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Nutrició amb Laura Crosas.
7: La conservació dels aliments. Mantenir una bona higiene alimentària, tant a la compra com a la manipulació com a la conservació dels aliments, és imprescindible per a prevenir infeccions i intoxicacions alimentàries. Cal prendre consciència tot l'any, però especialment a l'estiu, degut a les altes temperatures que compliquen encara més poder assegurar un bon estat dels aliments en tot el procés fins al seu consum. Per evitar les toxinfeccions alimentàries, cal manipular correctament els aliments. És molt important no trencar la cadena de fred, sobretot si es transporten aliments refrigerats o congelats. Cal evitar baixades i pujades brusques de temperatura per evitar la proliferació de bacteris en intervals de temps. Un cop a casa, primer de tot i el més important és la higiene, no només dels estris que usarem des de taules o ganivets de pelar i tallar, sinó dels propis aliments i de les mans. Al llarg del dia es toquen diners, objectes que han passat per altres mans, animals i ens moquem o anem al lavabo. Per tant, abans de tocar un aliment que consumirem, i sobretot si ho volem fent cru, caldrà rentar-se molt bé les mans amb aigua i sabó. Seguidament, cal passar per aigua l'aliment en qüestió, doncs si el tallem o el pelem abans, es pot contaminar l'interior de l'aliment. I finalment, assegurar que els estris que usarem han estat correctament netejats. A continuació, cal conservar-los correctament a la zona de la nevera que els pertoqui segons temperatura per evitar canvis. Per exemple, no deixar els ous de la porta ni treure's de les oueres per evitar el contacte amb d'altres aliments, separant envasos correctes, nets i aptes per productes alimentaris i mantenir el frigorífic higiènicament correcte. També serà important mantenir separats els aliments encara crus dels cuinats per evitar les contaminacions creuades. I a l'hora de preparar els aliments, pel que fa a proteïnes animals com carn, peix o ous, caldrà cuinar-los a temperatures superiors a 70 graus per assegurar que s'eliminen tots els agents patògens. Un cop cuinats, caldrà esperar que es refredin per poder-los posar a la nevera. I si al seu moment els hem congelat, caldrà fer previsió i descongelar-los a poc dins del frigorífic. Finalment, fixeu-vos en les dates de caducitat i de consum preferent abans de consumir un aliment. Aquest estiu i tot l'any, procura seguir totes les recomanacions per mantenir una correcta conservació dels aliments i evitar toxinfeccions alimentàries.
8: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
9: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
10: Us ve de gust fer un tomet amb barca per la mar salada? Aquest poema ens convida a fer aquest passeig. El sentim?
11: Hola, sóc la Clàudia. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cosetans. El poema que he escollit es diu Vora l'aigua i ho ha escrit Marina Antúnez. He escollit aquest poema perquè m'agrada l'aigua. Vora l'aigua, com el mar que abraça el sol rere l'horitzó blau, el tir s'asseu a la popa de la nau i amb mans cansades subjecta una canya vella, mirant la mar que s'allunya mentre un peix neda. La llum groga ara ja és roja i decau, i es geu tranquil i somriu perquè el raig de sol s'ha fet suau. Ja fa falta menys per tornar a estar amb ella, la lluna més blanca, la més vella.
10: Gràcies, Clàudia, per llegir aquest poema i per portar-nos a tots els embaladits a fer un tomet pel mar. Fins al proper embaladits. Adeu!
11: Adeu, embaladits! Nice.
8: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Dos ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut

0: punt de les 7 del matí, repassem més titulars. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. 43 persones haurien mort i 250 han hagut de ser ateses en la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. És la primera estimació del sistema del Ministeri de Sanitat que en fa el seguiment. Sigui com sigui, caldran 3 setmanes per confirmar quantes de les defuncions són atribuïbles específicament a les temperatures extremes. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa de places amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio, al temps extra, han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa, en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats dels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. 3 minuts els que passen ara mateix de les 7 del matí. És moment per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb dues incidències actives. Parlem d'un accident a la A2 que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida, en aquest cas en direcció Barcelona, on precisament doncs, en aquest tram s'obren desviaments senyalitzats per la sortida 470. Per altra banda, també registrem una avaria des d'ahir a la tarda a la C25, doncs, que a hores d'ara encara talla un carril de circulació a l'altura d'Arbúcies en direcció Lleida. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, doncs, a hores d'ara, de moment, tranquil·litat arreu de la xarxa viària en aquest sentit, però sí que és cert que de moment doncs, ja trobem lentitud i intensitat als primers trams de les dues rondes de Barcelona des del nus de la Trinitat en direcció Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I ara és temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia, ens espera una jornada completíssimament assolellada, avui sense tempestes al Pirineu i sempre amb aquesta calor intensa. De fet, una altra vegada al matí desperta idèntic pel que fa a temperatura respecte ahir, per tant, molt xafogós a la costa i de núvols molt poquets, alguns cap a l'Ebre, d'altres de prims que han de ser molt poc destacables. Així també continuarà aquesta tarda, un cel gairebé ras, una miqueta de polsim en suspensió i 4 núvols al Pirineu per fer bonic. També la temperatura elevada, sobretot on més que lo farà, és a l'interior de l'Empordà. Cap de setmana calorós. De fet, el diumenge més que no pas dissabte. Tornarem a la xifra dels 40 graus a les comarques de Ponent i amb força sol. Només diumenge a la tarda, sobretot al Pirineu, tindrem alguns trons. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa. Edició matí.
0: El Ministeri d'Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. A més, eleva a 80 el nombre d'espanyols que no han pogut ser localitzats. Tot plegat mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien de moment les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60ena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
4: Esta es la hora de salvar vidas.

0: hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
1: Una quinzena d'entitats vinculades a Venezuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats pels dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i amb la col·laboració del consulat i les ambaixades veneçolanes a Espanya fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Venezuela. El propi Collboni i també José Luis Acuña, president de l'Associació Catalano-Venezolana, ASOCAVEN, expliquen que cal esperar a saber quin material és més necessari abans d'enviar els ajuts.
2: Nos hemos reunido unas 14 entidades venezolanas que hacen vida acá en la ciudad de Barcelona para aunar esfuerzos y crear una sola línea de trabajo que nos ayude a ser mucho más efectivos en nuestros aportes, en nuestras ayudas. ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay.
3: La ayuda ha de ser urgente, ha de ser rápida, però ha de tenir sentit, ha d'estar ben coordinat, ha de respondre a les necessitats i a les peticions que faci, en aquest cas, el govern venezolà i les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny. I, per tant, és molt important coordinar-se.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat el compromís del govern de desplegar la màxima ajuda a Venezuela. Ho ha dit aquest dijous durant la presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya 2025, des d'on ha enviat el seu suport i solidaritat al poble veneçolà.
4: Hi ha una comunitat important de catalans a Venezuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments doncs, de patiment i d'angoixa.
1: Continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la franja de Ponent. De moment, ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupades les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. Malgrat tot, el final de l'onada de calor també ha fet baixar el risc d'incendi a Catalunya. A dia d'avui hi ha 81 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt davant dels gairebé 300 que tenien aquesta consideració a principis de setmana. Els pobles en risc molt alt es troben a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Solsonès, l'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Anoia, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En aquests indrets, per exemple, no es poden cremar rostolls, no es pot fer servir material pirotècnic i tampoc es pot utilitzar maquinària agrícola que pugui generar espurnes. El cos d'agents rurals vol fer un salt de cara a l'any 2030, duplicant la plantilla i afronta també una renovació integral de la flota de vehicles. L'objectiu del cos és arribar als 1.300 efectius, el doble dels que hi ha actualment. Pel que fa als recursos materials, per ara han incorporat 20 vehicles que per primera vegada estan pensats per a unitats especialitzades, com ara la canina, la de drons o la de testats, que incorporen més mitjans tecnològics. Tot plegat respon a una estratègia tecnologia per reforçar el cos i dotar-lo de més i millors recursos per ser més eficient sobre el terreny, segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: És un objectiu ambiciós, no només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també doncs, el creixement pel que fa referència a un eix molt important que són els mitjans, incorporant doncs, les necessitats tecnològiques.
1: La primera onada de calor hauria deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització de la mortalitat diària del Ministeri de Sanitat. Salut Pública, però, especifica a la xarxa que caldran 3 setmanes per confirmar quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les temperatures extremes. En el mateix període, des de diumenge i fins dimecres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivades de les temperatures extremes. És una informació que ens amplia ara la Maite Polo.
6: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edats repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
7: Aproximadament cada estiu, l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
6: A Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en els darrers 6 dies per deshidratació, síncopes i insolació.
1: Tot coincidint amb la primera onada de calor de l'estiu, diverses entitats de Badalona han instat a l'Ajuntament de la ciutat a garantir l'accés a equipaments municipals com a refugis climàtics i evitar el que va passar l'any passat, quan els 14 refugis que hi ha a Badalona van tancar durant les setmanes amb més calor. N'informa Mateo Cachipuendo des de Televisió de Badalona.
8: Les dades de l'àrea metropolitana de Barcelona i del Servei Meteorològic de Catalunya confirmen l'augment de la freqüència i gravetat dels episodis de calor extrema. Per enfrontar-ho, els refugis climàtics es tornen indispensables per prevenir riscos per la salut. A Badalona n'hi ha 14, però bona part d'ells van tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. Una preocupació que enguany creix arribada la primera onada de calor i que des de Declaració de Badalona, recorden, ja se n'havia avisat.
9: Tothom sabíem que viuríem una onada de calor. Bueno, ho sabíem, però a Badalona, qui hauria d'actuar, no actua.
8: Declaració de Badalona ha presentat diferents propostes per assegurar una gestió efectiva dels refugis climàtics, com garantir el seu servei durant l'agost o, com expliquen des de l'entitat, ampliar els acords amb establiments com les farmàcies i que duguin un distintiu de refugi climàtic.
9: Buscar la col·laboració amb la societat civil, la societat que també té recursos o bon poder en un moment determinat que algú es pugui entrar a refrescar o a protegir-se de la calor i fins i tot que tenir accés a líquid.
8: Des de les entitats aclareixen que el consistori no hi ha contactat i demanen a l'Ajuntament decisions immediates per garantir uns recursos mínims de salut pública durant els mesos d'estiu.
1: Un quart de vuit, el ple del Congrés ha aprovat aquest dijous una moció del Partit Popular que insta el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a sotmetre's a una qüestió de confiança. Ho ha fet amb el suport de Junts, Vox i d'Unió del Poble Navarrès. En contra hi ha votat el PSOE, Sumar i els seus socis d'investidura. Els populars havien portat a votació un text calcat al que Junts va registrar el 2024 i que va acabar retirant per obtenir precisament el suport dels de Míriam Nogueres. Junts també ha donat suport a un altre punt del text que reclama a Sánchez que assumeixi responsabilitats per la corrupció en forma de dimissió. Malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa, fonts del grup de Míriam Nogueres han recordat que els motius pels que el PP presenta la moció no són els mateixos que els seus. Catalunya rebrà 567 milions d'euros addicionals del govern espanyol per finançar el nivell mínim de la dependència entre aquest any i el 2027, després que el Consell de Ministres aprovés dimarts el decret llei per ampliar aquestes quanties. Concretament, Catalunya rebrà 189 milions d'euros més el 2026, arribant als 605 en total, i 378 milions d'euros més el 2027, assolint la xifra de 794 milions. Llum verda del Congrés dels Diputats a la proposició de llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i, a més, ha comptat amb el suport dels seus aliats, l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox. En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Víctor Gutiérrez es diputado del PSOE.
10: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
1: Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català per accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, proposant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per a convertir-se únicament en requisit. Els ateneus mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català, però els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de la Plataforma per la Llengua fet a una quinzena d'ateneus del territori. Els proposa definir una programació activament en català i oferir formació als responsables dels tallers. Ens ho explica l'Esther Minguell.
11: Segons l'estudi d'ús i presència del català als ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
12: És una lluita. Les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció, però estem treballant i mirarem doncs, d'anar polint aquestes coses.
11: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
13: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits, i això és important repartir-nos-ho, tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida. Del que es tracta és d'aconseguir que facin taca d'oli i que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
11: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 ateneus que estan federats.
1: Els Mossos d'Esquadra han fet 2 detencions en relació amb el tiroteig en un pis del barri del Born de Barcelona durant la revetlla de Sant Joan. Segons la policia catalana, es tracta d'un enfrontament entre 2 bandes de narcotraficants. Almenys hi va haver un ferit. La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i va desencadenar el tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscap de la Regió Policial Metropolitana, destaca la importància que Barcelona i Catalunya deixin de ser atractius pel narcotràfic.
14: Tot sembla indicar que possiblement ens trobem en un cas d'enfrontament entre grups rivals pel tema del narcotràfic, que l'objecte de l'atac o l'objecte de l'acció criminal per part de les persones fos cometre un robatori. El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és que el grup criminal, que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
1: Llibertat vigilada i tractament terapèutic per al noi de 17 anys detingut per l'atropellament mortal de l'usuari d'un patinet a l'Horta de Lleida. El succés, recordem-ho, es va produir aquest dimarts al vespre. La causa està oberta pels delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense permís. Minuts, arribarem a 8:15. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo Murcia en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez s'han avançat a la primera part i han situat l'1-4 amb les dianes d'Eric Touré, Pito i Joao Víctor. La mala fortuna d'Antonio, però, amb 3 gols en pròpia i un altre de Rivera, han portat el duel a la pròrroga. En el temps afegit, de nou, Eric i Antonio han fet pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes 3 anys després, el primer amb Javi Rodríguez a la banqueta.
15: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga. En general, creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
1: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als 16ens de final del combinat sud-americà i els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat dirigit per els de Marcelo Bielsa. El tècnic no ha aclarit si tornarà a dosificar els minuts de Lamine Yamal.
16: La actuación del otro día de los jugadores me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. Vamos a valorar con ambos, y tanto con Lamine como con Nico, como con el resto de compañeros, lo que consideremos más importante en esos momentos para el equipo. Eso es la prioridad, que su aportación sea lo mejor que necesita el equipo.
1: Els abonats del Barça ja poden demanar el passi per a la propera temporada. L'abonament inclou els partits de Lliga, Copa i Champions i té un preu que oscil·la entre els 550 i els 1.200 euros en funció de la zona escollida. En aquesta primera fase, el club ha deixat fora els socis no abonats, però assegura que més endavant se n'obrirà una segona on sí que podran accedir a les localitats que quedin disponibles. L'Igualada continua de festa com a campió de l'Hockey Lliga. 2 dies després de la gesta aconseguida a Riazor, l'equip arlequinat ha celebrat el títol amb una rua pels carrers de la capital de l'Anoia. No s'ho han volgut perdre els centenars d'aficionats que han acabat la jornada a la plaça de l'Ajuntament, on l'equip ha fet l'esperada sortida al balcó. Ja hi ha en marxa una nova edició de la Granollers Cup, un dels tornejos internacionals d'handbol base de referència. La competició, que arriba a la 26a edició, compta amb 6.000 jugadors d'un total de 374 equips procedents de 24 països. Fins diumenge competiran entre Granollers, les Franqueses del Vallès i Canovelles en la cita de l'handbol base més important del sud d'Europa. I aquest diumenge es disputa a la vall de Camprodon la Gran Fondo Pirineus, una marxa cicloturística que proposa 3 recorreguts de 78, 122 i 144 quilòmetres. L'organització ha adaptat la prova a les elevades temperatures previstes per al cap de setmana. Ens ho amplia la Judit Espert, de Televisió del Ripollès.
17: La Vall de Camprodon acollirà aquest diumenge la tercera edició de la Gran Fondo Pirineus. La marxa cicloturista recorrerà diferents carreteres del Ripollès i la Garrotxa i reunirà més de 550 participants, una xifra superior a la de l'any passat. L'organització ha preparat 3 recorreguts i ha activat mesures especials per fer front a les altes temperatures previstes. L'organització destaca que són itineraris especialment valorats pels aficionats del cicloturisme.
18: La zona d'Oix-Veget, doncs és una de les millors carreteres per poder fer cicloturisme, tant a nivell de paisatge com d'entorn, no? És algo molt xulo.
17: La prova ha crescut en participació respecte de les dues primeres edicions.
18: Estem contents perquè això vol dir pues, que bueno, a la gent que ha vingut a fer el recorregut els hi ha agradat i estan repetint i s'està afegint gent nova.
17: La cita arriba només una setmana abans del pas del Tour de França pel Ripollès, en uns dies en què la comarca tornarà a convertir-se en protagonista del ciclisme internacional.
1: Els castellers de Barcelona han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació s'ha fet davant de la glacera Aletsch, la més gran dels Alps i que forma part del patrimoni de la UNESCO dels Alps suïssos. Una fita històrica al nivell del Pilar de 4 que l'any 2003 va fer el Montblanc la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Un dels castellers, Mario García, es mostrava feliç per la fita assolida.
19: L'alçada és un condicionant. Es nota a partir dels 2.500 que vas pujant, es nota l'alçada, no? Però les vistes, sobretot les vistes i el lloc és absolutament impressionant, aquesta vall, amb el Jungfrau al fons, que puja fins als 4.200, i aquí que és un luxe poder fer aquí castells i portar la nostra cultura aquí a Catalunya, aquí al vell mig d'aquesta vall tan impressionant.
1: I Blanes ja escalfa motors per al concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava, que se celebrarà del 23 al 27 de juliol amb la participació de 5 pirotècnies de la Xina, Portugal i Espanya. El certamen incorpora un augment de la dotació econòmica.
8: La xarxa de comunicació local.
20: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
21: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
22: Orgull de L, orgull de G.
23: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
24: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
25: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot.
26: Què passaria si tot el que coneixes desapareix?
27: Què pot fer trontollar una democràcia?
28: I si demà deixés d'existir?
29: El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia?
30: Destruir la democràcia. Un podcast que repassa les costures de la democràcia a través d'un líder populista imaginari.
31: Destruir la democràcia. A la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que dos ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 les persones mortes i a uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. Espanya ja ha destinat una 60ena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergència al país. De seguida analitzarem al detall les característiques d'aquests sismes tan fort que no s'havien registrat mai al país en els últims 100 anys. Ho farem en conversa amb Eulàlia Massana, catedràtica en geodinàmica interna de la Universitat de Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 26 de juny. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. 41 persones haurien mort i 250 han hagut de ser ateses en la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. És la primera estimació del sistema del Ministeri de Sanitat que en fa el seguiment. Sigui com sigui, caldran 3 setmanes per confirmar quantes de les defuncions són atribuïbles específicament a les temperatures extremes. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa de places per al curs vinent només amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, torna a flexibilitzar el requisit per cobrir vacants i baixes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio, al temps extra, han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a l'A2 que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida en direcció a Barcelona, on s'obren desviaments per la sortida 470. Un segon accident a la B23 deixa els vehicles al voral a l'altura de Sant Feliu de Llobregat en direcció a Barcelona. També hi ha un tercer accident, en aquest cas a la C32 a Sitges, on es talla la calçada en sentit nord amb 1 quilòmetre de lentitud. I pel que fa al temps, ens espera un divendres assolellat, amb calor intensa i un cap de setmana també calorós. Diumenge, més que dissabte. Avui la tònica serà la de xafogor a la costa i més calor a l'interior de l'Empordà. Pocs núvols i alguns cap a l'Ebre i sense tempestes al Pirineu.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Ministeri d'Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i la desaparició de 80 més com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. Tot plegat mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts, com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien, de moment, les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60ena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
3: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
1: Una quinzena d'entitats vinculades a Veneçuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats pels dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per a un valor de 300.000 euros, que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela. El propi Collboni i també José Luis Acuña, president de l'Associació Catalano-Venezolana ASOCAVEN, expliquen que cal esperar a saber quin material és més necessari abans d'enviar els ajuts.
4: Nos hemos reunido unas 14 entidades venezolanas que hacen vida acá en la ciudad de Barcelona para aunar esfuerzos y crear una sola línea de trabajo que nos ayude a ser mucho más efectivos en nuestros aportes, en nuestras ayudas. ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay.
5: La ayuda ha de ser urgente, ha de ser rápida, però ha de tenir sentit, ha d'estar ben coordinat, ha de respondre a les necessitats i a les peticions que faci, en aquest cas, el govern veneçolà i les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny. I, per tant, és molt important coordinar-se.
1: Us ho expliquem, eh? Veneçuela viu sacsejada per dos terratrèmols molt forts i gairebé consecutius. Un fenomen poc habitual que ha deixat el país en xoc. Avui volem entendre què ha passat exactament, perquè aquests dos sismes han estat tan seguits i tan violents, i si un episodi així es pot tornar a repetir. Li preguntem a Eulàlia Massana, catedràtica de Geodinàmica Interna de la Universitat de Barcelona i especialista en tectònica activa. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia.
1: Doncs això, ajudi'ns a entendre què ha passat exactament al nord de Veneçuela perquè en menys d'un minut s'hagin produït dos terratrèmols tan forts.
6: Cal entendre primer que tot que un terratrèmol està produït perquè quan rellisca una falla de cop, perquè la falla va acumulant la deformació que hi ha als dos blocs a banda i banda d'aquesta fractura, que és el que en diem una falla, aquests dos blocs es van movent poc a poc, any a any, mil·límetres, centímetres a l'any, en aquest cas, i això, en canvi, no s'absorbeix en el pla de falla. El pla de falla està clavat, està trebat, perquè hi ha fregament. I aleshores, al moment en què se supera el fregament, perquè aquests dos punts externs, aquests dos blocs externs sí que es van movent contínuament, perquè és el moviment de les plaques litosfèriques, al moment en què això llisca és quan hi ha el terratrèmol. Aleshores, el que ha passat és que no sabem exactament si ha sigut una cosa o una altra, però pot haver estat que ha començat la ruptura en un tros d'aquest pla de falla, en un tros gran, s'ha aturat una mica, la transmissió de la ruptura és molt ràpida, molt pocs segons, s'ha aturat un moment aquesta ruptura perquè ha trobat un altre tros del pla de falla on costava relliscar, on hi havia potser una mica més de fregament, en la que l'ha aconseguit superar, ha fet com una altra onada important que ha sigut com el segon terratrèmol. Però aquesta és una possibilitat que encara no hem pogut descartar de l'altre, que és que siguin dues falles les que s'hagin mogut. Dues falles diferents, diguem. Perquè està el terratrèmol s'ha nucleat en un lloc on hi ha, arriben diverses falles. Per tant, encara ara costa una mica saber quina és la que s'ha mogut.
1: Era previsible, això? Es podia predir? Ho dic perquè hem sentit a vosaltres que heu anat parlant, vostè i altres tècnics que heu anat parlant, altres especialistes que heu anat parlant als mitjans de comunicació, que aquesta falla podria portar gairebé un segle acumulant energia i ha quedat durant tot aquest temps en silenci. Això es podia preveure? Són fenòmens que vosaltres, estudiosos, ho podeu detectar?
6: Nosaltres no sabem dir quan exactament lliscarà la falla. Si no, en aquest moment encara no entenem exactament com funciona fins al punt de poder dir quan es mourà. El que sí que sabem, i en aquest sentit sí que es pot predir, és on hi ha perill i quina mena de perill. I sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas, doncs, sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i hi ha altres falles que estan dintre de les plaques, que van una mica més lentes, però aquestes són molt ràpides, les que limiten les plaques. I per tant, en aquest sentit, sí que es podia predir, sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols, i sabem que hi ha hagut terratrèmols a la zona cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies, això no ho sabem dir.
1: Molt ràpidament, ara s'estan registrant rèpliques de magnitud, m'ha semblat sentir que parlàvem de 30. Què podem esperar els pròxims dies o setmanes?
6: Podem esperar moltes més rèpliques, perquè el que ha passat és que el moviment de la falla ha alliberat tota l'energia que hi havia en el pla de falla, en el tros que ha lliscat, però totes les vores del que ha lliscat han quedat desestabilitzades. I això és el que produeix normalment les rèpliques. El que passa és que exactament què pot passar en el futur no ho sabem, perquè a l'hora de desestabilitzar aquestes vores de la falla també pot haver empès alguna falla, o podria acabar empenyent, o pot haver desestabilitzat alguna falla veïna, i això podria acabar produint un altre terratrèmol gran. Si són les rèpliques específicament, que són les que estan lligades en aquest gran terratrèmol en la seva zona de ruptura, el que hem d'esperar és que n'hi vagin havent, i n'hi hauran segur, n'hi vagin havent i que vagin baixant paulativament de magnitud. No sabem a quina velocitat baixarà de magnitud, però aniran baixant. Però tampoc sabem quant temps duraran.
1: Déu-n'hi-do. Eulàlia Massana, doncs gràcies per aclarir-nos-ho i bon dia. Que vagi bé.
6: Bon dia a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent. De moment ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat també un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupat les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. Malgrat tot, el final de l'onada de calor també ha fet baixar el risc d'incendi a Catalunya. A dia d'avui hi ha 81 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt davant dels gairebé 300 que tenien aquesta consideració a principi de setmana. Els pobles en risc molt alt es troben a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Solsonès, l'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Anoia, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En aquests indrets, per exemple, no es poden cremar rostolls, no es pot fer servir material pirotècnic i tampoc es pot utilitzar maquinària agrícola que pugui generar espurnes. La primera onada de calor hauria deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del Sistema de Monitorització de la Mortalitat Diària del Ministeri de Sanitat. Salut Pública, però, especifica a la xarxa que caldran 3 setmanes per confirmar quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les temperatures extremes. En el mateix període, des de diumenge i fins dimecres, el Sistema d'Emergències Mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Ens ho amplia tot plegat la Maite Polo. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
7: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne, que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: A Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en els darrers 6 dies per deshidratació, síncopes i insolació. 8:45, el ple del Congrés ha aprovat aquest dijous una moció del Partit Popular que insta el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a sotmetre's a una qüestió de confiança. Ho ha fet amb el suport de Junts, Vox i d'Unió del Poble Navarrès. En contra hi ha votat el PSOE, Sumar i els seus socis d'investidura. Els populars havien portat a votació un text calcat al que Junts va registrar el 2024 i que va acabar retirant per obtenir precisament ara el suport dels de Míriam Nogueres. Junts també ha donat suport a un altre punt del text que reclama a Sánchez que assumeixi responsabilitats per la corrupció en forma de dimissió. Malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa, fonts del grup de Míriam Nogueres ha recordat que els motius pels que el PP presenta la moció no són els mateixos que els seus. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català per accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo així o sí en un futur. D'aquesta manera, proposant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició ara hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que reclama, per primera vegada, actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. És una crònica d'en Jordi Casino.
8: Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
9: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
8: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
10: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
8: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
1: Les obres de transformació de l'estació de Sants a Barcelona avancen segons el calendari previst. La plaça dels Països Catalans, actualment tancada, reobrirà a finals d'aquest any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat muntanya de l'estació. Tot plegat forma part d'un projecte de reforma integral que vol convertir Sants en una estació més gran, més moderna i millor connectada. La Judit Vallès ha visitat les obres.
11: La plaça, un dels punts clau de la primera fase de la transformació, recuperarà espai per als vianants a finals d'any. A partir del setembre començarà l'ampliació de l'edifici de l'estació en aquest mateix costat. A dins, l'estació guanyarà molt més espai, es duplicarà la superfície de rodalies i es triplicarà la d'alta velocitat. També es crearà una nova terminal que separarà les arribades i les sortides de l'AVE per fer més àgil la circulació de passatgers. Pel que fa als accessos, al costat mar estrenarà una nova entrada amb la rampa cap al segon nivell a partir de setembre. En paral·lel, es tancaran els accessos per la plaça dels Països Catalans, que no reobriran fins al 2028, quan estigui enllestida l'ampliació. A finals d'aquest any també es preveu obrir els accessos pel costat muntanya a tocar de l'estació d'autobusos. Més endavant, Sants creixerà en alçada i passarà a tenir 4 nivells en comptes dels 2 actuals, consolidant-se com el gran node ferroviari de Barcelona i amb una previsió d'inversió total de 410 milions d'euros.
1: El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo Murcia en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez s'han avançat a la primera part i han situat l'1-4 amb les dianes d'Eric, Touré, Pito i Joao Víctor. La mala fortuna d'Antonio, però, amb 3 gols en pròpia i un altre de Rivera, han portat el duel a la pròrroga. En el temps afegit, de nou, Eric i Antonio han fet pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes per 3 anys després. El primer amb Javi Rodríguez a la banqueta.
12: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga. En general, creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
1: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà i els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat dirigit per Marcelo Bielsa. El tècnic no ha aclarit si tornarà a dosificar els minuts de Lamine Yamal.
13: La actuación del otro día de los jugadores me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento, su rendimiento, y sobre todo lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. Vamos a valorar con ambos, y tanto con Lamine como con Nico, como con el resto de compañeros, lo que consideremos más importante en esos momentos para el equipo. Eso es la prioridad, que su aportación sea lo mejor que necesita el equipo.
1: Els abonats del Barça ja poden demanar el passi per a la propera temporada. L'abonament inclou els partits de Lliga, Copa i Champions i té un preu que oscil·la entre els 550 i els 1.200 euros en funció de la zona escollida. En aquesta primera fase, el club ha deixat fora els socis no abonats, però assegura que més endavant se n'obrirà una segona on sí que podran accedir a les localitats que quedin disponibles. La ripollesa Aina Arxer seguirà una temporada més defensant la samarreta del Fraga. La jugadora ha renovat amb l'equip aragonès després d'haver aixecat aquesta temporada la Supercopa d'Espanya i la cinquena Champions en el seu palmarès. Arxer ha fet balanç del curs a Televisió del Ripollès. És una informació de Paula Sayago.
14: La de Ripoll ha avançat la seva renovació per l'equip fregatí després d'una temporada que valora positivament. El conjunt aragonès va començar el curs aixecant la seva primera Supercopa d'Espanya femenina i va encarar la recta final alçant la segona Champions League a Coimbra. Tot i que enguany la ripollesa ha aixecat la seva cinquena Champions i es col·loca així entre les jugadores amb més copes europees, assegura que sempre es pot millorar.
15: Ens va servir per aprendre molt a nivell de staff, de jugadores, directiva. El primer any que vam disputar ja ens va caure la primera Champions, era tot com molt bonic i al final l'esport no tot és això. Amb la qual jo crec que ens va servir per aprendre. Són dos títols de quatre que podíem aconseguir, amb la qual jo penso que hem fet bona temporada, però sempre es pot fer més.
14: Un dels moments més especials de la temporada per Archer va ser cedir l'aixecament de la Copa d'Europa a Vignetflix, qui recentment va anunciar que penjava els patins.
1: Els castellers de Barcelona han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació ha tingut lloc davant de la glacera Aletsch, la més gran dels Alps. Una fita històrica al nivell del pilar de 4 que l'any 2003 va fer al Montblanc la colla vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Un dels castellers, Mario García, es mostrava feliç per la fita assolida.
16: L'alçada és un condicionant. Es nota a partir dels 2.500 que vas pujant, es nota l'alçada, no? Però les vistes, sobretot les vistes i el lloc és absolutament impressionant, aquesta vall, amb el Jungfrau al fons, que puja fins als 4.200. I aquí que és un luxe poder fer aquí castells i portar la nostra cultura aquí a Catalunya, aquí al vell mig d'aquesta vall tan impressionant.
1: Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins del Festival Grec. Ens ho explica el David Navarro.
17: Al retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sibyl Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per cinc instruments de corda i tres actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
18: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix, l'ha impactat.
17: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
1: El Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí i el Baix Empordà presenta per primera vegada una selecció de més de 300 fotografies procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Les imatges ofereixen una panoràmica singular de la vida quotidiana de la segona meitat del segle XX, amb fotografies domèstiques o escenes de vacances trobades per Barón en llocs com subhastes i habitatges buidats de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
19: La xarxa de comunicació local.
20: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
22: Sabies que...
23: Tots en algun moment de la nostra vida hem fet pessigolles a una altra persona i també ens les han fet a nosaltres. Les pessigolles es poden donar en moltes zones del cos, però les més comuns són a les aixelles i a la planta dels peus. Ara bé, és important anar en compte perquè si les pessigolles són massa intenses o duren molt temps, poden arribar a ser mortals. El senyal que produeix l'estimulació dels receptors tàctils de la pell viatja fins a dues zones del cervell. el còrtex del cíngol anterior, que s'encarrega de gestionar la informació agradable, i l'escorça somatosensorial, que en processa el tacte. Les neurones de les dues regions provoquen una resposta immediata en forma de riure nerviós i moviments corporals bruscos. El problema de les pessigolles arriba quan les reaccions interfereixen d'alguna manera en el funcionament dels músculs que controlen la respiració. A això cal sumar que les pessigolles poden generar una gran situació d'estrès i això pot acabar amb una falla cardíaca si la persona pateix una malaltia prèvia.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
3: Edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Dos ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 els morts i uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. La catedràtica en geodinàmica interna de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massana, ha parlat des del Notícies en Xarxa de les característiques i les possibilitats de predicció d'un fenomen d'aquestes característiques.

0: 350 han hagut de ser ateses en la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. És la primera estimació del sistema del Ministeri de Sanitat que en fa el seguiment. Sigui com sigui, caldran 3 setmanes per confirmar quantes de les defuncions són atribuïbles específicament a les temperatures extremes. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa de places amb el compromís, això sí, d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, aquesta acreditació ja no serà un mèrit, sinó només un requisit. Dels esports, el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio, al temps extra, han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. Parlarem tot seguit d'aquesta fita amb Maria López, presidenta de la colla dels castellers de Barcelona. Passen ara mateix 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, volem saber a aquesta hora, i sent divendres, com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
1: Molt bon dia. Doncs, de moment, algunes incidències que hem de destacar d'alguns accidents d'aquest matí. De moment, volum de trànsit es va mantenint més o menys a la xarxa viària amb alguns punts d'aturades, però res remarcable. Però el que dèiem, sí que tenim, en el cas de l'autovia 2, des d'aquesta matinada, el trànsit tallat a l'altura de Lleida, en sentit a Barcelona, per un camió que ha bolcat en aquest punt de la via. De moment, obliga a desviar el trànsit abans per la sortida 470, que és la sortida dels Alamús. En aquest punt de desviament sí que tenim 1 quilòmetre llarg d'aturades, més o menys a l'altura del col·legi en sentit Barcelona. D'altra banda, a l'autopista C32, en aquest cas a l'altura de Sitges, això és els túnels del Garraf, hi ha hagut també una topada aquest matí. Queden aturades en aquest punt, més o menys puntuals en el cas d'autopista, sobretot el que va molt carregada ara és la C31 a les costes del Garraf, amb diferents trams de lentitud i aturades, en aquest cas en sentit Barcelona. Ja situats a la capital catalana, en general, com dèiem, menys trànsit, tot i que és cert que queden punts, sobretot amb lentitud, amb algunes aturades d'entrada, com és la C58. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: És temps pel temps. La previsió meteorològica, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez i ens diu que, si volem sol, aquest cap de setmana ens n'afartarem. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet ens n'afartem ja a aquesta hora perquè les 2 horetes que portem de dia ha estat el cel ben destapat i, de fet, ho continua sent. Sí que veiem alguns núvols que són poc importants, la veritat, i són resposta a la humitat i a la xafogó, bàsicament, que hi ha cap a la Costa Daurada, sobretot cap al Delta de l'Ebre. Però la resta del país el cel està més aviat serè i ja la temperatura té ganes d'anar remuntant. Per tant, l'ambient que és molt dolç a hores d'ara. La tarda també serà solellada. Avui no tindrem ni tan sols núvols al Pirineu. Per tant, una jornada diàfana en general i, per tant, moltes hores d'un sol que escalfarà i farà que la temperatura torni a fregar els 37, 38, 39 graus, per tant, és molta calor, sobretot avui a l'interior gironí, a la vall de Fluvià, especialment, i també cap al Pla de Lleida. Compta amb el vent que tornarà a reforçar-se aquesta tarda, per tant, condicions adverses pel bosc i pel risc d'incendi. El cap de setmana no varia aquesta situació, calor intensa, fins i tot el diumenge tornarem als 40 graus a Ponent i algunes tempestes de vespre i nit demà cap a diumenge, sobretot a Ponent, i diumenge a la tarda sí que tindrem tempestes al Pirineu, però a la costa un temps de platja al 1000 per 1000. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Tanquem el sumari i obrim ara ja sí en ple el relat informatiu d'avui. El Ministeri d'Exteriors ha confirmat, dèiem, la mort de 2 ciutadans espanyols i la desaparició de 80 més com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. Tot plegat mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punt

0: com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien de moment les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60ena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
1: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
0: Doncs busquem ara el testimoni i la mirada directa d'algú que és allà, sobre el terreny, perquè ens expliqui quina és la situació 24 hores després de la forta sacsejada que ha deixat col·lapsada una part d'aquest país andí. Parlem amb Juan Andrés Pinto, fotògraf i comunicador social, testimoni, com deia, directe del que està passant. Senyor Pinto, buenos días y gracias por atendernos.
2: Hola, muy buenos días, Elena, ¿cómo estás?
0: ¿Dónde estás en este momento? Entiendo que estás en tu casa por el contexto. ¿Cuál es la situación aquí en Caracas? Sí.
2: Bueno, estoy ahorita en mi casa. La situación es que en La Guaira, sobre todo, mucha gente sigue desaparecida. Los equipos de rescate se están organizando para recibir insumos, donaciones, para bajar. Decimos bajar de Caracas porque bueno, es una pendiente que lleva hasta la costa para ir a La Guaira mañana a seguir con los operativos de rescate entre voluntarios y los equipos competentes. En Caracas hay bastantes sitios de acopio para también ayudar a los equipos de rescate, a los familiares, a las personas que no tienen ahorita, bueno, que han perdido sus casas o que no pueden entrar de nuevo a sus edificios. Hay bastantes puntos en la ciudad. Esa es más o menos la situación.
0: Juan Andrés, ¿qué tipo de edificios han colapsado en la capital? Lo digo porque las cifras de muertos y heridos aquí, e incluso desaparecidos, nos llegan con cuentagotas. Se teme por eso que el número de muertos pueda ser muy alto. La sensación es que estamos ante una gran catástrofe. Lo digo porque tú conoces el sitio, sabes qué tipo de edificios, si eran grandes edificios, si estaban preparados para un tipo de sismo, de terremoto como este.
2: Sí, en Caracas, la zona de los Palos Grandes y Altamira son zonas sísmicas, pero aun cuando las construcciones ya tengan las protecciones antisísmicas, bueno, colapsaron porque son edificios muy viejos o la falla de la ciudad sencillamente no permitió que permanecieran en pie. Esas son las zonas más afectadas. Hay un edificio en San Bernardino también que queda hacia el norte de la ciudad, está más cerca del Cerro del Ávila, y también colapsó. Entonces, bueno, la concentración de las fuerzas está ahí, la gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias, necesitan, ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, porque mucho del rescate se está viendo es a través de las ayudas de voluntarios y donaciones.
0: Juan Andrés, entonces, ¿qué sería lo que más pronto ahora se necesita? Lo que más necesita la gente, pero también estos equipos de rescate que, por lo que veo, son insuficientes.
2: Bueno, en las diferentes redes sociales han pedido mucho gasas, martillos, mandarrias, esmeriles, mientras hacen llamado de la ayuda internacional que ya está llegando. Entiendo que hace unas horas en la noche llegó la primera ayuda de El Salvador. Se está esperando también ayuda de Estados Unidos para mover escombros fuertes que no son capaces los propios hombres y mujeres hacerlo con sus manos, que es lo que están haciendo. Cascos, lentes, guantes, y comida también, hidratación, alimentos no perecederos, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
0: Obviamente. Juan Andrés Pinto, gracias por tu testimonio y mucha suerte, la verdad. Un abrazo muy fuerte desde aquí,
2: muchas
0: desde
2: gracias.
0: Cataluña.
2: Abrazo fuerte también para usted. Muchas gracias.
0: Més coses. Veneçuela és un país situat en una zona molt activa pel que fa a terratrèmols perquè es troba enmig de dues plaques tectòniques que van acumulant moviment i energia any rere any, fins que desencadenen, com ho hem vist, aquests sismes. Eulàlia Massana, catedràtica de Geodinàmica Interna de la Universitat de Barcelona, assegura que no es pot predir quan hi haurà un terratrèmol d'aquestes dimensions, però sí que es pot intuir la seva intensitat. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
3: El que sí que sabem, i en aquest sentit sí que es pot predir, és on hi ha perill i quina mena de perill. I sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas, doncs, sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies.
0: Una quinzena d'entitats vinculades a Veneçuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats pels dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del Consolat i les ambaixades valencianes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela. El propi Collboni i també José Luis Acuña, president de l'Associació Catalano-Venezolana Asocaven, expliquen que cal esperar encara a saber uns quants dies quin material és més necessari abans d'enviar els ajuts.
4: Nos hemos reunido unas 14 entidades venezolanas que hacen vida acá en la ciudad de Barcelona para aunar esfuerzos y crear una sola línea de trabajo que nos ayude a ser mucho más efectivos en nuestros aportes, en nuestras ayudas. ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son las reales necesidades que hay.
5: La ayuda ha de ser urgente, ha de ser rápida, però ha de tenir sentit, ha d'estar ben coordinat, ha de respondre a les necessitats i a les peticions que faci, en aquest cas, el govern venezolà i les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny, i per tant és molt important coordinar-se.
0: I quan és un quart de nou, també us expliquem que continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la franja de Ponent. De moment, ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupades les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. Malgrat tot, el final de l'onada de calor també ha fet baixar el risc d'incendi a Catalunya. A dia d'avui hi ha 81 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, davant dels gairebé 300 que tenien aquesta consideració a principi de setmana. Els pobles en risc molt alt es troben a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Solsonès, l'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Anoia, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En aquests indrets, per exemple, no es poden cremar rostolls, no es pot fer servir material pirotècnic i tampoc es pot utilitzar maquinària agrícola que pugui generar espurnes. Una primera onada de calor aquí a Catalunya que hauria deixat 43 morts, segons la primera estimació del sistema de monitorització de la mortalitat diària que fa el Ministeri de Sanitat Salut Pública, però, especifica a la xarxa que caldran 3 setmanes encara per confirmar quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les temperatures extremes. En el mateix període, des de diumenge i fins dimecres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. És una informació que ara ens amplia la Maite Polo.
6: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edats repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho explicat a la xarxa.
7: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
6: A Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en els darrers 6 dies per deshidratació, síncopes i insolació.
8: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, posant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit. La Diputació de Barcelona ampliarà a una 80ena de municipis el programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable, un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 municipis. Ho ha aprovat la Junta de Govern de l'ens supramunicipal i ens ho explica la Carina Bellvé.
9: El programa permetrà a aquesta 80ena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les seves xarxes d'abastiment d'aigua potable. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
10: Tot i que encara no estigui de moda parlar de la problemàtica de l'aigua, perquè ja no estem en un moment de sequera, la Diputació de Barcelona segueix apostant per això, perquè hi hagi una xarxa que sigui l'òptima, que sigui la millor i que l'aigua de consum doncs, sigui aquella aigua que tot consumidor necessita poder consumir.
9: La implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
0: L'Ajuntament de Camprodon aprofitarà una subvenció de més de 300.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua per millorar la xarxa del municipi i també de Font-rubí. Les obres, que duraran uns 2 mesos, serviran per digitalitzar els comptadors i arranjar les canalitzacions. A més, per minimitzar les molèsties als veïns durant l'estiu, els treballs es dividiran en 2 fases. La primera s'executarà al juliol i la segona al setembre, amb l'objectiu de tenir-ho tot enllestit i justificat de cara a la tardor. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo Múrcia en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez s'han avançat a la primera part i han situat l'1-4 amb les dianes d'Eric, Touré, Pito i Joao Víctor. La mala fortuna d'Antonio, però, amb 3 gols en pròpia i un altre de Rivera, han portat el duel a la pròrroga. En el temps afegit, de nou Eric i Antonio han fet pujar el 4-6 definitiu, que dona el títol als blaugranes 3 anys després, El primer, amb Javi Rodríguez a la banqueta.
11: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga. En general, creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
0: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà i els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat dirigit per Marcelo Bielsa. El tècnic no ha aclarit si tornarà a dosificar els minuts de Lamine Yamal.
12: La actuación del otro día de los jugadores me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. Vamos a valorar con ambos, y tanto con Lamine como con Nico, como con el resto de compañeros, lo que consideremos más importante en esos momentos para el equipo. Eso es la prioridad. Que su aportación sea lo mejor que necesita el equipo.
0: Us ho hem destacat en els titulars. Els castellers de Barcelona han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació s'ha desenvolupat al que es coneix com a Top of Europe, davant de la glacera Alteix, la més gran dels Alps i que forma part del patrimoni de la UNESCO dels Alps suïssos. Una fita històrica al nivell del Pilar de 4 que l'any 2003 va fer al Montblanc la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Volem parlar d'aquesta fita històrica i ho volem fer amb la Maria López, que és presidenta de la Colla dels Castellers de Barcelona. Maria, bon dia i enhorabona per aquesta fita.
13: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Un dia després d'aquests castells històrics, quines són les sensacions que teniu, que hi ha dins de la vostra colla?
13: Tothom està contentíssim. O sigui, crec que ahir ho deia parlant amb altra gent, que fins que no baixéssim, fins que no ho paguéssim, no seríem conscients del que hem fet. Crec que ara ja ho comencem a fer, però crec que encara ens falten uns dies. Ara crec que encara estem molt amb l'excitació de veure tot el resta que ha tingut tot plegat i com ha agradat en general, però la colla contentíssima. Tothom estava molt content tant a nivell castellà com a nivell personal, perquè al final tu veus que ets també fort a nivell personal a poder anar a llocs que possiblement no hi haguessis anat d'una altra manera, perquè a més a nivell de costos i a nivell de recursos és un lloc molt car en arribar-hi. Per tant, estava tothom absolutament contentíssim, i fer-ho com a colla i amb aquesta família que tenim, doncs encara és millor.
0: Esteu al núvol, i mai millor dit. D'on va sorgir la idea de pujar a fer castells a una glacera dels Alps? Maria.
13: Doncs mira, és bastant curiós, perquè nosaltres ja teníem emparaulat amb els castellers de Lausana, que són els nostres fillols, que ells farien a fer bateig, vindríem, etc. I pel camí ens va aparèixer l'oficina de turisme de Suïssa a Catalunya, a Barcelona, que ens va contactar perquè necessitaven fer un workshop, un taller, amb la gent d'allà a Barcelona, que nosaltres això ho fem normalment. És una font dels ingressos de la colla, és fer aquest tipus d'actuacions i esdeveniments i tallers. Total, que llavors, a partir d'aquest contacte, va ser quan dues persones de la colla, o sigui, una persona de la colla amb el responsable de l'oficina van començar a xerrar de possibilitats de fer alguna cosa, i un antic casteller de Barcelona, que és del casteller de Lausana, i un altre casteller de Barcelona, vam començar a xerrar i van dir, i si miréssim de fer alguna cosa a algun lloc xulo? I llavors van dir la bogeria, se'ls va acudir la bogeria de dir, és un feu joc, i mira, al final així està, l'oficina de turisme s'ha voltat moltíssim, i hem tingut també el suport d'altres empreses, com iLovePDF, com Connexió, que ens han ajudat a poder arribar fins aquí, perquè a més, com us deveu imaginar, no és el país més barat del món, precisament. No. Llavors, portar 184 persones fins aquí ha estat una autèntica bogeria logística i econòmica, també.
0: Maria, llavors, molt ràpid. Molt
13: així
0: ràpid.
13: Va ser com es va anar tan en tot. Digue'm,
0: no, molt ràpid. Quines són les principals dificultats? Això ens ho preguntem, no? D'aixecar castells a 3.450 metres d'altitud.
13: Mira, doncs primer tot pensàvem que s'havia de fred, però quan vam arribar feia un dia esplèndid, feia molt bon temps, o sigui, fred va ser zero problema. El problema més gros va ser el mal d'alçada, o sigui, vam tenir algunes persones que van tenir mal d'alçada. També quan portes tanta gent, al final és probabilitat, bàsicament. I després, d'altra banda, tot i que al final van fer recomanacions, ens vam hidratar molt, etc. Un Maria. Cop allà dalt et cansaves molt.
0: Maria, gràcies. I enhorabona. No tenim més temps. Que vagi molt bé.
13: Gràcies. Adéu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
5: Hola, soy Lina Gairondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
4: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
5: Adeu, Embaladits!
6: Ens agrada la poesia!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
8: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que 2 ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 els morts i uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. El fotògraf veneçolà Juan Andrés Pinto ha explicat des de la capital quines són les necessitats més urgents. Són declaracions al Notícies en xarxa.
9: La gent està haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
8: Un impacte sísmic d'aquestes característiques és del tot excepcional i feia més de 100 anys que no es produïa al país andí. La catedràtica en geodinàmica interna de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massana, ha parlat des de Notícies en xarxa de les característiques i les possibilitats de predicció del fenomen.
10: Sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies.
8: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entra en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les partides que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. En parlarem tot seguit amb la presidenta de la coordinadora de residències 5+1 i portaveu de la Plataforma Estatal d'Organitzacions de Familiars i Usuaris de Residències. Un apunt de serveis, l'autovia A2 està tallada ara mateix a l'altura de Lleida en sentit Barcelona a causa d'un camió que transportava porcs i que ha bolcat. S'està fent desviaments per la sortida 470 als Alamús. El conductor del vehicle ha resultat il·lès. Pel que fa als esports, avui hem destacat que el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre El Pozo, en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio al temps extra han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I com cada divendres ens fixem en les principals novetats de la cartellera de cinema. Arriba a la gran pantalla Viatge al País dels Blancs, un film basat en una història real amb Emma Vilarasau en un paper destacat. També s'estrena la triomfadora del Festival de Sitges, Obsession. I amb l'estiu també arriben les superheroïnes, en aquest cas Supergirl. Els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. Maria López, presidenta de la colla dels castellers de Barcelona, acaba de parlar de la fita al Notícies en Xarxa.
11: Si fins que no baixéssim, fins que no paguéssim, no seríem conscients del que hem fet. Crec que ara ja ho comencem a fer, però crec que encara ens falten uns dies. Ara crec que encara estem molt en l'excitació de veure tot el resto que ha tingut tot plegat i com ha agradat en general, però la cosa contentíssima. Tothom estava molt content tant a nivell castellà com a nivell personal.
0: Notícies en Xarxa, edició matí.
8: El Ministeri d'Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i la desaparició de 80 més com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. Tot plegat, mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien, de moment, les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60 d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
12: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
8: Hem volgut conèixer de primera mà quina és la situació al territori afectat. I per això hem parlat amb el fotògraf veneçolà Juan Andrés Pinto, que està a la capital, Caracas, i que ha explicat a Notícies en Xarxa quines són les principals necessitats hores d'ara per ajudar els ciutadans, però també i sobretot els equips de rescat.
9: La gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, porque mucho del rescate se está viendo es a través de las ayudas de voluntarios y donaciones. Mientras hacen llamado de la ayuda internacional, que ya está llegando, entiendo que hace unas horas en la noche llegó la primera ayuda de El Salvador, se está esperando también ayuda de Estados Unidos para mover escombros fuertes que no son capaces los propios hombres y mujeres hacerlo con sus manos.
8: Venezuela és un país situat en una zona molt activa pel que fa a terratrèmols, perquè es troba enmig de dues plaques tectòniques que van acumulant moviment i energia any rere any fins que desencadenen aquests sismes. Eulàlia Massana, catedràtica de Geodinàmica Interna de la Universitat de Barcelona, assegura que no es pot predir quan hi haurà un terratrèmol d'aquestes característiques, d'aquestes dimensions, però sí que es pot intuir la seva intensitat. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
10: El que sí que sabem, i en aquest sentit sí que es pot predir, és on hi ha perill i quina mena de perill. I sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas, doncs, sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies.
8: Aquí a casa nostra, una quinzena d'entitats vinculades a Venezuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona, en concret, per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats, per a tots dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del Consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Venezuela. Estem pendents també a aquesta hora del desnonament previst a una família de Barcelona d'un edifici que la propietat vol destinar a pisos turístics i de lloguer de temporada. Davant d'aquest bloc, al carrer de la Marina, de la capital catalana, hi hem enviat el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix, en aquests moments?
13: Bon dia, Helena. Doncs en aquests moments un grup de veïns, també d'activistes al voltant del sindicat de llogateres, bloqueja la porta d'accés d'aquest immoble ubicat al carrer de la Marina número 124. La majoria dels pisos d'aquest bloc ja estan destinats a l'ús turístic. També són pisos de temporada i la família que s'enfronta a un desnonament imminent, perquè d'aquí uns minuts, a partir de les 9, s'espera l'arribada de la comitiva judicial, viu en aquest pis. És el Jordi i la seva família són els únics llogaters residencials que continuen resistint en aquest edifici. I en Carme Arcarazo, ella és portaveu del sindicat de llogateres. Carme, bon dia.
14: Hola, bon dia.
13: Quina és la situació en aquests moments per a la família del Jordi?
14: Bueno, el que està a punt de passar aquí és una autèntica tragèdia. És a dir, estem parlant que avui volen fer una família fora de casa seva per fer-hi un pis turístic o per fer-hi un lloguer de temporada. És a dir, tenim uns serveis públics, una policia, que avui el que vol fer és deixar una família al carrer per que aquest pis no es faci servir mai més per allotjar-hi famílies, sinó per allotjar-hi turistes. És una vergonya, i el fort és que això no és un accident, no és que ningú pogués preveure, això és el resultat d'una sèrie de lleis que s'han tombat. En primer lloc, el mes de febrer, Junts per Catalunya va tombar la moratòria contra els desnonaments. I el que estem veient avui aquí és l'inici d'una allau contra la gent treballadora d'aquest país. En els mesos que venen veurem centenars, milers de desnonaments per culpa de Junts per Catalunya.
13: Precisament en aquest sentit, la caiguda de la moratòria està agreujant la situació, com és el cas de la família del Jordi. Preveieu, llavors, tal com anuncies, una activació dels desnonaments un cop va caure aquesta protecció, aquest escut, com a conseqüència dels vots de Junts?
14: Hi havia una protecció per famílies vulnerables que estava en vigor des de la pandèmia, des del 2020, l'han aixecat de cop, i això vol dir que ara milers de famílies que comptaven amb una protecció poden acabar al carrer d'un dia per l'altre. Això és molt greu. Això, primer tema. Segon tema, el tema de que això es tornarà un lloguer de temporada. El sindicat de llogateres vam escriure una llei per regular el lloguer de temporada que porta 2 anys bloquejada a Madrid, que es podria votar demà mateix al Congrés dels Diputats i aturar que es transformin pisos normals en lloguers de temporada. Encara estem esperant.
13: Carme, moltes gràcies. Ella és portaveu, ja ho sabeu, del sindicat de llogateres. Aquesta és la situació, Helena, en aquests moments. A l'espera que arribi aquesta comitiva judicial, recordem que aquest és el segon intent de desnonament que en menys d'una setmana enfronta la família del Jordi.
8: Doncs aquí et deixem, Anna, vigilant què pot passar a partir d'ara i sobretot pendents d'aquesta comitiva judicial que, com ens deies abans, ha de venir a les 9 del matí. N'estarem pendents, està clar que sí. Gràcies, Anna. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
8: Minuts per arribar a 9:15 del matí. Continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la franja de Ponent. De moment ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha també els bombers de la Generalitat que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupades les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. També ara mateix un apunt de serveis. Recordar-vos que l'autovia A2 està tallada ara mateix a l'altura de Lleida en sentit Barcelona a causa d'un camió que transportava porcs i que ha bolcat. S'estan fent desviaments ara mateix per la sortida 470 als Alamús. El conductor del vehicle ha resultat il·lès. El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entra en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les quanties que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions i amb aquesta ampliació el finançament estatal superarà els 600 milions aquest any i els 790 milions el 2027. Busquem una primera reacció parlant amb Maria José Carcelén, que és presidenta de la coordinadora de residència 5+1, però també és portaveu de la plataforma estatal d'organitzacions de familiars i usuaris de residències. Senyora Carcelén, bon dia i gràcies per atendre'ns aquest matí.
15: Bon dia i gràcies a vosaltres, com sempre, per cridar-nos per parlar de les coses que ens preocupen. Gràcies.
8: Ho dèiem ara, 567 milions d'euros més per al nivell mínim de dependència. Aquesta injecció és realment suficient per revertir el dèficit estructural que arrosseguen les residències i l'atenció domiciliària?
15: No és suficient perquè Espanya destina aproximadament el 0,77% del PIB per a la dependència, quan la mitjana europea és de 1,6. Hi ha països que arriben gairebé al 4. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la financiació per reduir la seva aportació, que és el que va fer el 2025. Perquè Catalunya, el 2025, va reduir en 90 milions d'euros la seva aportació al sistema. I això tindrà una penalització en aquest any perquè rebrem 15 milions i mig menys d'aportació per la dependència per incompliment dels objectius del sistema. Per tant, està bé, nosaltres estem contents de que hagi assumit l'Estat el 50, però estem lluny, molt lluny, de solucionar el problema.
8: Senyora Carcelén, estem lluny de solucionar el problema, però amb aquest increment, on s'haurien d'abocar avui els recursos perquè tinguin un impacte immediat en la vida de les persones dependents? On és l'urgència més gran ara mateix? Encara que sigui per tapar forats, però on podríem tapar un bon forat amb aquests diners?
15: Hauríem de reduir les llistes d'espera, que són interminables. Catalunya té en aquest moment 80.000 i pico de persones en llista d'espera. Està fent la resolució a 264 dies quan la llei marca que siguin 180. Aquests diners han d'anar a això i han d'anar a millorar les ràtios de personal i per descomptat, les condicions laborals. Perquè si no fem, si no apliquem aquests diners a aquests tres temes, doncs la gent no ho notarà. Perquè miri, no necessitem robots. El que necessitem són que les ràtios siguin millors, que els treballadors tinguin un sou digne, perquè en aquest moment tenim una rotació de personal que és inassumible, perquè la gent no vol treballar per un sou de misèria, amb una feina poc reconeguda, amb una càrrega de treball inabordable, perquè han d'atendre moltíssimes persones. Si no solucionem això, No posem els diners on toca.
8: Doncs Maria José Carcelén, gràcies per atendre'ns, bon dia, i esperem això, que aquests diners com a mínim vagin en els punts més claus i més necessaris. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
15: Gràcies a vosaltres, bon dia.
8: Doncs canviem radicalment de tema i abans dels esports us expliquem que la població del Corriol Coma Negra a Vilanova i la Geltrú es troba en estat crític. En les darreres setmanes han desaparegut els pollets i juvenils de les zones de nidificació, cosa que suposa la pèrdua de gairebé tota la primera campanya de postes i part de la segona. S'està treballant en diverses hipòtesis, però tot apunta a la presència de depredadors i al desplaçament forçós d'aquest ocell cap a zones més segures per causa de la pressió humana. Ens en dona tots els detalls la Carla Lanuza de Canal Blau.
16: Durant la primera posta d'enguany, iniciada el mes d'abril, s'havien detectat a Vilanova 10 nius de corriol Cama Negra, principalment a la platja de Ribarroges. Això feia pensar que la d'enguany seria la segona millor temporada des que es tenen registres. Tot i això, la darrera sessió de monitoratge dut a terme ha portat la pitjor de les dades imaginables. Gairebé tots els corriols nascuts durant aquesta posta han desaparegut.
17: Han nascut un total de 25 pollets a la platja i d'aquests 25 pollets només n'han sobreviscut 6. El 24%. A no ser que hi hagi un retorn massiu i es produeixi una situació miraculosa, la temporada segurament serà la pitjor de la sèrie històrica.
16: Les raons d'aquesta desaparició massiva encara s'estan estudiant i es barallen diferents hipòtesis, des de l'efecte humà fins a la depredació natural. La nota positiva és que s'han detectat 4 nous corriols a la zona de nidificació de la tèrmica de Cubelles i se sospita que puguin ser alguns dels adults de Ribarroges que s'han desplaçat per intentar fer una nova posta abans del final de temporada.
8: Deu minuts per arribar a les 9. Com sempre, aquesta hora és temps per parlar dels esports i ho fem amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
18: Bon dia.
8: El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala.
18: Sí, ho ha fet amb un triomf. A la pròrroga, a la pista del Pozo Múrcia, en el quart partit d'aquesta final. Els blaugranes van dominar el primer temps i es van avançar per 1-4 per marxar al descans amb 2 gols d'avantatge. Però la mala fortuna d'Antonio, que es va fer 3 gols en pròpia porta, van permetre als locals igualar el marcador i forçar la pròrroga. En el temps afegit, els gols d'Eric i Antonio, ara sí a la porteria rival, feien pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes 3 anys després, el primer amb Javi Rodríguez a la banqueta.
19: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga. En general, creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
18: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà. També els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat de Marcelo Bielsa, però no concreta si tornarà a dosificar Lamine Yamal. Més qüestions, l'Igualada continua de festa com a campió de l'Hockey Lliga. 2 dies després de la gesta aconseguida a Riazor, l'equip arlequinat ha celebrat el títol amb una rua pels carrers de la capital de l'Anoia. No s'ho han volgut perdre centenars d'aficionats que han acabat la jornada a la plaça de l'Ajuntament, on l'equip ha fet l'esperada sortida al balcó per aixecar el trofeu i oferir-lo als seguidors. En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la incorporació de Caral Casas. L'escorta de Bescanó ha jugat les 7 darreres temporades al València, equip del qual n'era la capitana i amb qui ha guanyat tots els títols possibles. Casas té una llarga trajectòria a la Lliga Femenina i també a Europa. I una altra catalana, Estel Puiggròs, ha fitxat pel Guernica Basc. Serà la primera vegada que la base de Manresa, de 25 anys, jugarà a la Lliga Femenina. Puiggròs fa el salt a la màxima categoria després de 2 anys a la Lliga Femenina Challenge, la segona divisió del bàsquet estatal, on ha jugat el Zamora i l'Unicaja de Màlaga.
20: Des de petita sempre deies «Ai, vull ser jugadora de bàsquet professional» i, òbviament, doncs, amb la carrera que he tingut, doncs, a poc a poc s'ha anat apropant l'oportunitat i s'ha donat ara, i amb moltes ganes, i a veure què passa.
18: Doncs arribem a final de temporada, hi ha canvis a les plantilles i especialment a la de l'Uni Girona, que n'hi haurà molts aquesta temporada.
8: Doncs els anirem explicant.
18: I tant.
8: Gràcies, Cristina, i bon cap de setmana.
18: Igualment, que vagi bé.
8: És divendres i, per tant, toca anar al cinema. Si m'acompanyeu, us expliquem quines són les principals novetats d'aquest cap de setmana. Ens l'explica, de fet, en David Navarro.
1: Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu. Perquè la resposta és massa dura.
21: Viatge al País dels Blancs és una pel·lícula basada en la història real de l'Usman Umar, un jove ghanès que abandona el seu poble atret per la vida occidental. Després d'una travessa plena d'obstacles, arriba a Barcelona i aquí descobreix que res és com imaginava, fins que coneix la Montse, interpretada per l'Emma Vilarasau, que l'acull a la seva família i li ofereix un futur.
22: No, hi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
23: Voy a por chupitos.
24: Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
21: Guanyadora de 3 premis al Festival de Sitges, entre ells l'especial del jurat, Obsession explica com l'anhel romàntic d'un noi pel seu amor platònic desencadena un encanteri sinistre. Ella es torna irracionalment obsessiva, fins a convertir-se en l'ombra del noi. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en un malsón perturbador.
25: ¿Qué hechizo le has echado?
26: Mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe.
21: Supergirl promet una visió diferent de la cosina de Superman. Veurem la diferència entre ell, que va ser enviat a la Terra i criat per uns pares afectuosos des que era un bebè, i ella, criada en una roca, una estrella de Krypton, i que va veure morir de maneres terribles tots els que la rodejaven durant els seus primers 14 anys de vida, per després venir al nostre planeta.
8: Te diré algo. I de pel·lícula també ha estat la fita que han aconseguit els castellers de Barcelona, que han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història, aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació ha tingut lloc davant de la glacera Aletsch, la més gran dels Alps, una fita històrica al nivell del pilar de 4 que l'any 2003 va fer al Montblanc, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Sobre aquesta fita dels castellers de Barcelona, n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb la seva presidenta, la Maria López.
11: I fins que no baixéssim, fins que no ho paguéssim, no seríem conscients del que hem fet, crec que ara ja ho comencem a fer, però crec que encara ens falten uns dies. Ara crec que encara estem molt amb l'excitació de veure tot el resta que ha tingut tot plegat i com ha agradat en general, però la colla contentíssima, tothom estava molt content tant a nivell castellà com a nivell personal. El problema més gros va ser el mal d'alçada, o sigui, vam tenir algunes persones que van tenir mal d'alçada, i després, d'altra banda, tot i que al final van fer recomanacions, ens vam hidratar molt, etc. Un cop allà dalt et cansaves molt.
8: Doncs felicitant aquesta colla castellera per aquesta fita, ens serveix també per posar punt final al Notícies en Xarxa d'avui divendres. Gràcies un dia més per la confiança, bon cap de setmana i us esperem dilluns a partir de les 7. Adéu-siau, que vagi bé.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

L'amiant és una de les herències més tòxiques que ha deixat el desenvolupament industrial del segle XX. Durant dècades es va utilitzar massivament en naus, granges, magatzems i habitatges per a les seves propietats aïllants i el seu baix cost. Avui sabem que es tracta d'un material altament perillós per a la salut i responsable de milers de malalties i morts arreu d'Europa. Malgrat que la seva comercialització està prohibida des de fa més de 20 anys, continua formant part del paisatge quotidià de molts pobles i ciutats. L'aprovació al Parlament de la llei per a l'erradicació de l'amiant és, per tant, una bona notícia. Catalunya es dota d'un marc legal que obliga a les administracions a identificar i retirar aquest material, crear instruments de planificació i seguiment i estableix sancions per als incompliments i també reconeix les víctimes d'una problemàtica que durant massa temps va quedar ignorada. És un pas necessari i llargament reivindicat per entitats afectats i professionals que fa anys que alerten de riscos de mantenir aquest material als edificis. Però una llei per si sola no és la solució. Les xifres continuen sent molt altes. A Catalunya encara hi ha prop de 122.000 cobertes amb presència d'amiant, que se sumen a unes 683.000 tones de material. Bona part d'aquesta realitat és visible a les comarques d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès. Vic, Manlleu i Gurb figuren entre els municipis amb una major concentració de fibrociment, fruit de passat industrial i agrícola ramader que va recórrer massivament aquest material.

0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe, ja ho sabeu, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir dels quarts de 10, a la tertúlia parlarem de l'actualitat que ens envolta amb els companys del Territori 17, i després d'escoltar la cançó del dia, serà el moment, a un quart d'11 del matí, de parlar sobre música. Avui Jaume Espuny ens porta Festa Major de la Trinca. I a la recta final del programa, a partir de 11:15, farem un repàs dels actes d'aquest cap de setmana al nostre territori i també repassarem algunes novetats musicals. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que, com sempre, ho fem posant-nos al dia. L'addicció al joc i especialment a les apostes esportives està augmentant entre els joves, un dels col·lectius més vulnerables, segons els experts. Al programa Després del Pati del Nou TV, un grup d'alumnes de l'Institut de Vic aborda aquesta problemàtica en un espai elaborat íntegrament per ells mateixos, on reflexionen sobre les causes, els riscos i les conseqüències d'aquest fenomen. Andreu Jiménez.
1: L'addicció al joc creix entre els joves. Un 8,4% dels nois d'entre 14 i 18 anys en pateix, una xifra que fa dos anys era del 6%, i un dels motius es vincula directament amb la irrupció dels dispositius electrònics, un fet que aguditza la facilitat d'apostar des de casa en qualsevol moment i de forma molt discreta. L'educadora social i preventòloga Mariona Vilà en fa èmfasi.
2: És difícil perquè socialment està molt acceptada i pots accedir-hi 24 hores. Segurament rebràs, no?, certa facilitació social pel fet de fer-ho, i autoprohibir-te accedir a aquest tipus de pàgines ho pots fer, però te les acabes trobant. Llavors, no és fàcil.
1: Les apostes esportives són les més esteses entre els adolescents, sovint vinculades a partits de futbol i a moments de lleure amb els amics. La publicitat dels equips de primera divisió ha fet que molts ho visquin com una cosa normal. Sentim en Lluc i l'Aiman, alumnes de l'Institut de Vic.
3: Doncs s'ha vist moltes samarretes d'equips com el Madrid, el València, com que ho normalitzes més amb els anuncis, amb tot, i bueno, al final dius, bueno, miraré aquest partit i li ficaré alguna cosa així per donar-li més emoció, i és el que fa la gent amb aquest tipus de... d'apostes.
4: Normalment les apostes estan manipulades de tal manera que la casa sempre guanya. O sigui, que tu sempre has d'anar amb aquella mentalitat que és més probable que jo perdi i que guanyi.
1: Els experts alerten que l'addicció apareix de forma progressiva i silenciosa. Primer és un joc normalitzat, després un problema.
2: Hi ha molts mecanismes, no? La recompensa immediata i intermitent, el fet de que tot sigui molt atractiu i tinguis la sensació que en algun moment pots guanyar. No sempre guanyes, però com que hi ha aquesta incertesa de que potser sí, el cervell s'enganxa a aquest xute, diguem-ne, d'adrenalina, de dopamina, i queda allà com enganxat. Sí.
1: A Osona, el 2024, 13 persones van iniciar tractament per addicció al joc, totes homes. Els recursos existeixen, però encara que costi, el primer pas és reconèixer el problema i demanar ajuda abans que no sigui massa tard.
0: I l'entitat ecologista ADENC ha formalitzat aquest mes de juny la demanda del recurs contenciós administratiu contra l'aprovació definitiva de l'obra de la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines. Laia de Déu, una codinenca.
5: Tot i que els ecologistes reconeixen que cal treure el trànsit pesant del mig de Sant Feliu, consideren que el projecte actual és il·legal i perillós per l'entorn. Toni Altalló, membre de l'ADENC, detalla els principals motius.
6: Un és que hi ha unes irregularitats des del punt de vista de tramitació que nosaltres pensem que són greus. L'altre motiu principal és que la variant té una afectació significativa en el que és el corredor, la connexió biològica entre els espais naturals protegits de Cingles de Martí de Gallifa i més enllà, entre Sant Llorenç del Munt i el Montseny.
5: A banda de l'impacte ambiental sobre el corredor biològic que connecta el Montseny i Sant Llorenç del Munt, l'entitat acusa la Generalitat de fragmentar expressament els expedients de la C-59 per evitar una avaluació ambiental conjunta. Després de gairebé 20 anys de tràmits i retards, des de l'ADENC lamenten haver hagut d'arribar als tribunals, tot i que confien que la justícia els acabarà donant la raó.
6: Des de la nostra perspectiva, evidentment, esperaríem una resolució positiva des del nostre punt de vista. Ens desplau enormement haver hagut de presentar aquest contenciós, perquè teníem l'esperança que en la mateixa tramitació, en la via administrativa, hauríem estat capaços de reconduir una mala praxi en el

0: cas que hi hagués una estimació, una resolució positiva d'aquest contenciós, evidentment això podria comportar conseqüències en el que és l'execució del projecte, que podria ser que aquesta tardor propera ja s'iniciés.
1: Davant d'aquest moviment de l'ADENC, el regidor d'Urbanisme de Sant Feliu de Codines, Manel Rodríguez, ha confirmat que l'ADENC els va notificar el recurs de primera mà, però assegura que es tracta d'una al·legació procedimental a la Generalitat. Segons Rodríguez, l'inici de les obres de la variant no perilla. I és que mentre que el procés judicial continua el seu curs als jutjats, l'ADENC ha engegat una campanya de finançament col·lectiu a través del seu web per cobrir els 4.000 euros de despeses legals que costa tirar endavant aquest recurs.
2: Creu Roja Osona celebrarà aquest diumenge un concert benèfic a l'església de Sant Quirze de Besora amb l'objectiu de recaptar fons per programes de salut. Andreu.
3: Que altres vegades em toca anar a l'Hospital Clínic o al Vall d'Hebron o on sigui, eh? Però avui anem a l'Hospital Sant Jaume, ell fa la visita, jo l'espero allà perquè és bastant difícil, i quan surt, doncs cap a casa una altra vegada.
4: És un dels trajectes que fa en Josep, voluntari de Creu Roja, durant els acompanyaments. S'encarrega de portar persones al metge principalment, tot i que el ventall de serveis que ofereix l'entitat en l'apartat de salut és molt més ampli. Així és com s'organitzen.
3: Tenim un grup de WhatsApp de voluntariat d'acompanyament. Es posa la proposta allà i la gent que està disponible ho agafa. Jo a vegades, quan sé que és el Pere, doncs ja el vinc a buscar jo perquè bueno, ja ens coneixem i ens trobem bé un amb l'altre.
4: En aquest cas, en Josep i en Pere, la persona que acostuma a ajudar en els seus desplaçaments a través dels acompanyants, han creat una relació d'amistat. En Josep fa 7 anys que és voluntari i la seva aportació va més enllà d'oferir el servei de transport. Amb la seva tasca ajuda a combatre la soledat, que és un dels pals de paller de Creu Roja. En parla Biel Bernils, de la Creu Roja.
5: Els programes de salut no només són ajudes econòmiques, sinó que són acompanyaments a les persones per anar als hospitals, perquè hem de pensar que la gent pobre, sobretot és pobre perquè no té xarxa familiar, per tant, que sigui un acompanyament a l'hospital també seria un ajut sanitari. També tenim projectes de gent gran, per exemple, ara hi ha la onada de calor, que fem trucades a la gent gran perquè estan sols, o onades de fred, si fos el cas. Per tant, no només és una ajuda econòmica, sinó que és un acompanyament humà.
4: Creu Roja Osona atén unes 500 persones a través dels programes de salut. La intenció de l'entitat, però, és que la prestació que ofereixen sigui temporal, depenent de cada cas. La seva coordinadora, Maite Molís, ho explica.
6: Nosaltres intentem acompanyar aquestes persones, però, clar, al final el procés l'han de fer les persones que tenem. I volem intentar doncs, que les persones que vinguin a Creu Roja doncs, que després vagin trobant el seu propi camí i nosaltres ser com un puntal doncs, en aquell moment que passen per l'entitat i que un dia els puguem trobar i doncs, que la seva situació ha millorat, ha fet un canvi, amb els recursos que sabem que són limitats i tot.
4: Per tal de recaptar fons per seguir finançant els projectes de salut, Creu Roja Osona celebrarà aquest diumenge un concert benèfic de cambra a l'església de Sant Quirze de Besora.
2: Com ja és tradició, durant la revetlla de Sant Joan, un dels moments més esperats és l'arribada de la flama del Canigó. A la comarca, municipis com Vic i Torelló van festejar-ho amb una gran celebració i amb actes multitudinaris, Andreu.
4: A Osona, la flama va arribar per primera vegada a la vigília de Sant Joan del 1967 i des de llavors el ritual s'ha repetit cada any a les seves respectives localitats del territori. Enguany, però, es commemora una edició especial perquè fa precisament 60 anys que un petit grup d'osonencs, molt d'ells vinculats a la Unió Excursionista de Vic, protagonitzaven l'encesa de l'anomenat foc de germanor al Coll d'Ares. A Torelló, els deixebles de Sant Feliu han estat un cop més els encarregats d'organitzar tant la rebuda de la flama del Canigó com la revetlla de Sant Joan. Així ho explica Didac Vieites.
7: Bueno, és bonic perquè ara últimament tothom s'implica molt, agrupa moltes entitats, els geganters, els diables i bueno, en el centre excursionista també cada cop hi ha gent nova que ve a buscar la flama i això és bonic, que es vagi aquesta unió de tothom.
4: En un joc de relleus entre els membres de la Unió Excursionista van fer camí fins a fer arribar la flama a la població. El tram culminant del seguici el van fer acompanyants de la colla gegantera en una cercavila que va arribar al punt neuràlgic de la ciutat, la plaça Vella, on des de 6:45 de la tarda acollia la ballada de sardanes amb la cobla Canigó. Tot plegat en una edició de rècord amb més de 200 assistents al llarg recorrent sopar popular. Sentim a la presidenta dels deixebles de Sant Feliu, Aina Cubi, i també al regidor de Cultura de l'Ajuntament de Torelló, Marc Tienda.
8: És un rècord absolut i realment hem posat fre nosaltres perquè la plaça dona pel que dona i també el càtering també. Però sí, estem molt contents de que any rere any la gent aposta per aquest sopar popular, que a més és superguai i superintergeneracional, i això ens encanta.
9: Un sopar popular que al final té l'objectiu, no, de que la gent es pugui relacionar, compartir aquesta revetlla conjuntament, fer-ho a Torelló, que la gent es quedi a Torelló per celebrar aquesta revetlla, per fer poble i per fer comunitat.
4: D'altra banda, a la capital osonenca, la flama va arribar a les 8 del vespre. L'acte organitzat per diverses entitats de la ciutat i l'Ajuntament de Vic va reunir parlaments de les autoritats, l'encesa del Grèsol i el tradicional ball de la Mulassa. Aquest any, la plaça Major, durant la revetlla, ha estat zona lliure de pirotècnica, que s'emmarca en el compromís social de la ciutat de mantenir la celebració segura i inclusiva.
2: I l'Església de Santa Maria de Cardedeu ha acollit de la missa al Camp Popular Argentí el concert d'estiu de l'agrupació coral cardedeuenca, que s'emmarca dins de la programació estable d'Arts Escèniques 2025-2026 de Cardedeu. Enric Rubio.
10: Així és, Ona, bon dia, i és que ha estat sota la direcció musical d'Emilio de la Linde els cantaires de l'agrupació han convidat el públic a fer un viatge musical entre la tradició litúrgica i l'expressivitat del tango argentí. Escoltem el mateix Emilio de la Linde, director de la coral Cardedeu en Cants Parts.
11: La primera part són obres de diferents compositors argentinos, Astor Piazzolla, Carlos Guastavino, temes populars i altres que no són tan populars. I en la segona part és una missa completa, la missa de Buenos Aires, la missa tango, de Martín Palmeri, també compositor argentino.
10: La missa de Buenos Aires és una missa que l'agrupació va cantar ara fa 10 anys en el concert de celebració del centenari de la coral. Es tracta d'una obra coral, precisament, i orquestral, amb la riquesa rítmica del tango i la delicadesa de la cançó popular.
11: Bueno, per a nosaltres, la música popular argentina és un repte, perquè ells el que tenen en comú és la part rítmica, que és molt, molt viva, molt, molt, molt, con muchas síncopas muy acentuada, y que això en el folclore nostre pues, no és tan evident, i és el que més costa, a part d'algunes harmonies més complexes, però sobretot la part més rítmica.
10: Així doncs, amb aquest concert, l'agrupació coral cardedeuenca ha posat punt i final a la temporada estable d'Arts Escèniques 2025-2026 a Cardedeu, una proposta que ha combinat la solemnitat de la música sacra amb la força i la sensibilitat dels ritmes argentins i que ha tornat a demostrar la vitalitat i la capacitat de renovació d'una de les entitats culturals amb més trajectòria del municipi.
2: Viatjar per 60 anys de música catalana a través de l'emoció i també del cant coral. Això és el que proposa la coral Guisla de Caldes de Montbui per avui, un concert on uneix forces per a la coral Font d'en Fargues en una situació titulada D'un temps, d'un país, 60 anys de música catalana. Laio.
1: La formació calderina, nascuda a principis dels anys 80, es troba en un moment de plena revolució musical. Després d'una llarga trajectòria centrada en la música clàssica i el renaixement, l'arribada del nou director Jordi Guri els ha fet fer un salt cap a ritmes molt més actuals. Manel Sánchez, membre de la coral Guisla, reconeix que adaptar-se a la música d'avui ha estat tot un repte.
0: Per exemple, abans no havia encantat gaire mai, doncs, el chilango, els catarres, o cas grasses, etcètera, que és el que cantarem ara. T'hauria de dir que, a veure, el canvi és una mica difícil. El canvi representa una certa transició de la coral, de cantar d'un estil a cantar un altre, perquè la música del Renaixement i la música clàssica catalana, la tradicional catalana, doncs té un ritme doncs, més, diguéssim, més, per dir-ho d'alguna manera, més quadrat.
1: Aquest canvi de xip cap al pop-rock català no el faran sols, però la cita les dues corals cantaran juntes al mateix repertori sota la direcció de la Marta Finestres i el mateix Jordi Guri. Una col·laboració musical que ha exigit mesos d'assaig individual i trobades conjuntes, però que dalt de l'escenari promet una potència acústica poc habitual. El repertori de la Batllada farà honor al títol del concert. Els assistents faran un viatge nostàlgic que començarà amb temes històrics de Raimon i que acabarà amb temes actuals dels Catarres o d'Oques Grasses, tots ells adaptats per coral. Des de l'entitat busquen que el públic vibri i canti amb ells.
0: Vibrar, identificar-se amb la música, viure un moment d'emoció, etc. Perquè ja recordaràs, ja hauràs vist els concerts aquests del Camp Nou, que tothom canta, i els concerts de dansa que feia i que estem acostumats, doncs, de Llach, de Raimon, etc, etc, que tothom, o ara de Bruce Springsteen, etc, que la gent va a sentir, però va a cantar. El que vol dir que la gent va a participar. I això és el que esperem d'aquí una mica també.
1: La cita és avui a 8:45 del vespre a la Sala Noble de Can Rius i l'accés funcionarà amb el sistema de taquilla inversa, de manera que cada espectador podrà fer una aportació voluntària per donar suport a la continuïtat de la música coral.
2: I seguim amb el cant coral perquè el Teatre Municipal de Manlleu es va omplir diumenge amb un concert molt especial. La coral Serpencanta i el cor infantil de l'Escola de Música van unir les seves veus per una causa benèfica, recaptar fons per Osona contra el càncer. Andreu.
4: La coral Serpencanta i el cor infantil de l'Escola de Música Municipal de Manlleu van unir les seves veus diumenge en un concert solidari en benefici d'Osona contra el càncer. Petites grans cançons va repassar cançons populars infantils que han marcat totes les generacions. La seva directora, Núria Serrat, ens ho explica.
12: Hi ha un petit com balla, el gegant del Pi, la lluna a la pruna, però donant-los una dimensió, o sigui, com posant-les de gala, amb arranjaments a veus i farcint-les per donar-los valor. El valor que tenen realment, que no quedin com cançons així lleugeres i potser poc serioses, sinó que donar-los una categoria que creiem que es mereixen i que creiem que convé fer difusió a la societat actualment.
4: L'actuació per als membres del cor infantil va servir per tancar el curs escolar i pujar un esglau més en la seva voluntat d'acostar la música a tots els públics formant tàndem amb la coral Serpencanta, un conjunt amb una llarga trajectòria musical. Amb un format de taquilla inversa, la recaptació es va destinar íntegrament a Osona contra el càncer, sumant-se a la llarga llista de propostes que habitualment organitza l'entitat per oferir el seu suport a les persones que pateixen la malaltia i als seus familiars. Cristina Herrera és la presidenta d'Osona contra el càncer.
13: Preparem sopars, desfilades, dinars, berenars, caminades, marxes, curses, en fi, tot un seguit d'activitats en benefici de la nostra causa.
4: El ritme de les cançons infantils més conegudes, sota la direcció de Núria Serrat, i Vull arreixar, que amb l'acompanyament musical del pianista i arranjador Pere Mateu i el narrador Xevi Freixa, el concert va omplir el Teatre Municipal de Manlleu.
2: Maria del Mar Bonet, Manu Guix, Blau Mut i Joan Crosas formen un cap de cartell de luxe per al 31è Festival del Compte Arnau de Sant Joan de les Abadeses i Isaac Muntades.
14: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Comte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Comte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosas amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Comte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies, i el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
15: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris, per tant jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres amb el Blau Mut ens tenim un agraïment mutu, i aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Comte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Comte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Comte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
14: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Comte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosas, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.
2: I a l'agost, la vila santjoanina acollirà la part de la llegenda del Comte Arnau. Isaac.
14: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
15: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tast que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
14: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un loto frontal. L'itinerari serà sorpresa.
2: I més de 100 jocs s'han donat cita aquest cap de setmana en una nova edició del Car de Jocs al Cardedeu Enric.
10: Doncs sí, així és, Ona, i és que la trobada organitzada pel Cardot ha reunit aficionats als jocs de taula de totes les edats durant 12 hores amb l'objectiu de compartir partides, descobrir noves propostes i fomentar el model d'oci basat en la interacció i la participació. Enguany, la jornada ha incorporat novetats per continuar fent créixer una afició que cada vegada més compta amb més i més seguidors.
16: Aquests Cardot Jocs, que són ja la sisena edició, tenim organitzades unes partides de rol, una al dematí i una a la tarda, i tenim la novetat de que fem uns campionats amb uns premis que han dissenyat els nanos d'una escola amb la seva màquina de 3D, d'impressora 3D, que són molt bonics, i aquesta és la gran novetat, que tenim aquesta col·laboració amb una escola i que s'ha pogut dissenyar un premi i que això és interessant.
10: Més enllà de l'entreteniment, els jocs de taula s'han convertit en una eina per crear vincles, fomentar la comunicació i reunir persones amb interessos compartits. Precisament aquest és un dels aspectes que més valoren els participants. En una època marcada per les pantalles i les relacions virtuals, trobades com aquesta reivindiquen el valor de compartir temps i experiències al voltant d'una mateixa taula.
2: I amb això acabem aquest repàs informatiu. Ara anem a saber com està el temps.
17: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
2: Pepa Costa, bon dia.
18: Molt bon dia. Per fi som divendres, hi ha les portes d'un nou cap de setmana i el titular és que serà un altre cap de setmana 100% d'estiu. No tindrem grans ingredients meteorològics, podríem dir. Molta tranquil·litat, molt de sol i temperatures altes, no donada de calor, repeteixo, que ningú s'espanti, diguem, no hi haurà un nada de calor com els últims dies, però sí que unes temperatures de ple estiu. Han baixat una mica les mínimes, una mica poc, 1 o 2 graus, i avui tindrem un dia molt tranquil, amb molt de sol, temperatures poder 1 o 2 graus més baixes que les d'ahir, moltes al voltant dels 30 graus, 31, 32, els jocs més càlids, res a veure amb les temperatures de dilluns o dimarts, però farà calor, que ningú es pensi que no serà un dia de ple estiu i un dia de calor, perquè en farà i força. Algunes nuvolades a la tarda, zones de muntanya, poca cosa, no hi ha les condicions idònies perquè aquestes nuvolades puguin créixer amb força i puguin convertir-se en tempesta. No hi haurà tempestes aquesta tarda. I una situació gairebé calcada la demà dissabte, amb molt de sol, temperatures molt semblants a les d'avui, el creixement de 4 nuvolades sense conseqüències. Diumenge s'apropa una mica una línia frontal, lliscarà la zona del Pirineu, i l'única novetat és que diumenge tarda sí que les nuvolades creixeran amb més força i sí que és possible que caigui ja alguna tempesta cap al Pirineu. Però serien tempestes molt petites, molt minces i molt localitzades. No és cap situació de tempestes importants, ni molt menys aquest diumenge. I les temperatures iguals, no variaran. Tot aquest de setmana, les màximes al voltant dels 30 graus i les mínimes entre els 17 i els 20, més o menys, a moltes localitats. Unes temperatures, com dic, de ple estiu, unes temperatures d'estiu, un cap de setmana d'estiu, que és el que toca ara mateix. Moltes gràcies, bon cap de setmana, adeu.
17: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep, fins demà.
19: El nou FM, el nou so d'Osona.
20: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
21: Demà, una furgoneta per treballar.
20: I demà passat, un monovolum per viatjar.
3: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida i pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
21: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
3: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
21: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
22: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
23: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
24: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
23: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
24: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
23: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
24: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
25: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
26: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
25: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsecalm.
26: Ah, sí? Què té d'especial?
25: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
26: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
25: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
26: I com s'hi pot contactar?
25: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsecalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
27: Cocodril Club.
28: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9FM 92.8.
29: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
30: Hasta luego, Cocodril.
19: El 9FM. El nou so d'Osona.
31: Territori 17.
26: Són 9:45 del matí i anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
4: Hola, Ona, bon dia.
26: Com portem el divendres?
4: El portem. Setmana estranya.
26: És una setmana estranya. No sé si t'ha passat a tu, que jo quan m'he llevat almenys...
4: Sensació de dimecres.
26: He pensat... Avui som divendres, és allò que dius, estava com molt desubicada.
4: Estem desubicats, sí. Aquesta setmana.
26: Sí, sí. Però bé, saps que no falla mai, no?
4: No, i... divendres al 9-9 ens porta les seves portades.
26: Doncs vinga, comencem primer la primera per la d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès, Andreu.
4: Hi hagi més de 9.000 teulades i coberts d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès encara contenen amiant. La nova llei del Parlament preveu ajuts per accelerar-ne la retirada, però també sancions per als propietaris que no hi actuïn. Una notícia que també hem comentat avui a l'editorial del Territori 17. I la imatge destacada, doncs, venim de la revetlla de Sant Joan i veiem la flama del Canigó a Vic, un cop va arribar, doncs, durant aquesta festa que obre l'estiu i que aquí Vic, doncs, de forma consecutiva, passem de Sant Joan a la Festa Major, que és el que ens destaca avui el 9-9 d'aquí de la comarca d'Osona.
26: Doncs Andreu, seguim ara per la portada del 9-9, però del Vallès Oriental. Què hi diu?
4: Llegim. Martorell es expedienta a una empresa de reciclatge per una escampada de mosques. L'Ajuntament detecta dues incidències en l'activitat a la planta. Això es va fer noticiable perquè també va succeir fa uns dies també a Hostalric i ara aquesta plaga, doncs, ha arribat a Martorelles. Per tant, aviam si se pot solucionar el més aviat possible. I la imatge destacada, doncs, Granollers, que és una de les capitals de l'handbol, i aquesta setmana ho és encara més, s'accentua més aquest esport a la capital del Vallès Oriental, ja que la Granollers Cup més internacional. El torneig torna a convertir Granollers en el centre de les mirades de l'handbol base. Per tant, Granollers estarà distreta amb el amb l'handbol i Vic amb la festa major que comença allà.
26: Exacte. Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris catalans, que, com comentàvem ahir, avui totes les portades estaran enfocades cap a Venezuela. La de l'avantguàrdia.
4: Notícies que mai agrada explicar. Un doble terratrèmol deixa un rastre de mort i devastació a Venezuela. Els equips de rescat temen que el balanç de víctimes dels sismes de magnitud de 7,2 i 7,5 superi amb escreix la xifra oficial dels 188 morts. Ara, avui al matí he mirat i ja n'hi havia més de 260. Per tant, la xifra anirà pujant a mesura que passin les hores.
26: 238 quan estava de camí cap a la ràdio i més de 40.000 desapareguts. Per tant, pot ser
4: una tragèdia
26: important. Seguim, Andreu, per la portada del diari Ara.
4: Que igual, el titular és clar i evident. Catàstrofe a Venezuela, balanç provisional, gairebé 200 morts i milers de desapareguts, entre els quals 68 espanyols, dels quals s'ha confirmat la mort de dos ciutadans de l'estat. Uh-huh. I bé, la imatge, doncs, es veu un dels edificis... Doncs no ensorrat, perquè ha aguantat, però sí que es veu malmès a causa d'aquest moviment.
26: I també està
4: inclinat. Sí, sembla la Torre de Pisa.
26: I què més comenta la portada?
4: Sí. Junts, el PP i Vox voten que Sánchez se someti a una qüestió de confiança. El partit de Abascal ja prepara el terreny per qüestionar els futurs resultats electorals.
26: Doncs, Andreu, seguim ara per la portada del periòdico.
4: Llegim el titular. Bellvitge lidera un estudi de 390 malalties rares. El Centre Sanitari Català descobreix i posa nom a una patologia minoritària que havia afectat una família després de dècades de diagnòstics erronis. I, evidentment, doncs, la imatge destacada és tota la runa que s'ha generat a causa d'aquest dos terratrèmols que hi ha hagut a Venezuela, o en el que llegim és els sismes de 7,2 i 7,5 graus, deixen almenys 188 morts i milers de persones desaparegudes, entre elles 68 d'espanyoles.
26: I ara acabem el repàs de portades dels diaris catalans, com sempre, per la portada del Punt Avui, que... Què hi diu, Andreu?
4: Animat i amb ànimes. El cinema d'animació català multiplica per 4 la producció de llargmetratges després d'anys de moltes dificultats.
26: Ahir comentàvem nosaltres...
4: Sí, pel·lícules d'animació
26: i avui el Punt Avui ha fet èmfasi en les pel·lícules d'animació del nostre territori. També una cosa a destacar.
4: Això és el que deixa Toy Story, eh?
26: Exacte. Andreu, obrim la mirada i seguim per als diaris de la resta de l'estat. També començarem per la portada del País.
4: Que és molt clara, devastació a Venezuela. El balanç inicial parla d'almenys dos centenars de morts, però estem que la xifra pugi molt més i, com hem confirmat avui al matí, doncs, aquesta xifra ha anat en augment. Dos espanyols han mort i altres 80 estan desapareguts, segons el Ministeri d'Exteriors. La catàstrofe posa a prova la capacitat de gestió del govern de Delcy Rodríguez.
26: Exacte.
4: I a la imatge, doncs, es veu més runa després d'aquest terratrèmol.
26: Mm-hmm. Seguim ara per la portada del Mundo.
4: Llegim. Rescatarem a la gent amb les ungles. Aquí no ha arribat ningú. Aquestes són declaracions per part de l'executiu veneçolà. I bé, a la imatge doncs, també es veu més runa en aquest terratrèmol que ha devastat el país sud-americà.
26: Mm-hmm. Seguim ara, Andreu, per la portada de La Razón.
4: Dos forts terratrèmols s'acudeixen a Venezuela, almenys 188 morts i 1.500 ferits després de dos sismes, un de 7,2 i l'altre de 7,5 de magnitud al nord del país. Delcy Rodríguez declara l'estat d'emergència enmig de les lentes tasques del rescat. I la imatge és la mateixa que veia amb La Vanguardia, doncs una dona... passant per davant d'un edifici danyat durant aquest terratrèmol al país que es troba a Sud-amèrica.
26: Mm. I acabarem el repàs de portades, com sempre, per la portada de l'ABC.
4: Que igual, el titular és molt, molt clar. Venezuela es trenca, edificis col·lapsats, infraestructures destruïdes, milers de persones sense casa i una xifra de morts que ningú s'atreveix a calcular després d'un doblet sísmic que va devastar Caracas i La Guaira. I la imatge, doncs, es veuen els equips de rescat intentant treure a persones d'aquests edificis que a causa d'aquest sisme han acabat en runes.
26: Mm-hmm. Doncs aquestes són les portades dels diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins aquí una estona.
4: Fins ara, Ona.
29: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
26: Passen 7 minuts de 2:15, per tant, moment de tertúlia. I com comentàvem abans, doncs, en aquesta mitja horeta, menys de mitja horeta, abans d'arribar a les 10 del matí, parlarem sobre l'actualitat més recent de les nostres comarques i ho farem amb la Laia de Déu, l'Andreu Jiménez i jo mateixa. Què tal, com esteu?
4: Hola.
0: Hola, bon hola, dia. Hola. Jo molt cansada, la veritat, eh? Vull dir,
26: estàs no cansada, més. Laia, eh? Cansada bueno, de la vida.
0: M'estic adormint, eh? Ahir va ser duríssim, la tarda d'ahir. Duríssima, no puc més.
26: Què vas fer, Laia, si es pot saber, ahir a la tarda?
0: Assaig d'escaldàrium. Jo ara sóc monotema, ¿vale?
26: Mira,
0: i si
26: doncs,
0: em pregunteu, és escaldàrium.
26: Et volia preguntar per sobre l'escaldàrium, perquè
0: sí,
26: t'he de confessar una cosa, i és que he començat a investigar sobre l'escaldàrium aquesta setmana. Jo, o sigui, em matareu, però no coneixia aquesta festa.
0: Bueno, tranquil·la, jo la vaig conèixer quan vaig començar a estar amb el Pau, que és la meva parella, vale. I vivia a Barcelona, vull dir que no, vull dir, ara estic molt in, però no, tampoc ja estava.
26: Entenc que tu formes part de l'espectacle, Laia. Quin paper
0: sí,
26: tens?
0: Sí, jo sóc membre del Ball de Diables, de Caldes, i aquest any doncs, faig de bruixa a l'Escaldàrium.
26: Vaig investigar una miqueta el compte d'Instagram de l'Escaldàrium, i no m'imaginava aquest, o sigui, el show que munteu allà, Laia.
0: És
26: aigua,
0: és
26: bastant... foc, llum i destrucció, sí. O sigui, de tot.
0: O sigui, quan ho vaig veure per primer cop, estava bastant impactada. Vull dir, era com... Clar, m'ho vam plantejar si és un espectacle de foc i aigua, bruixes... Vull dir, sí que és veritat que prèvia... O sigui, el divendres es fa el judici, que és com la prèvia, i aleshores el dissabte l'Escaldàrium es continua, que és, si el judici acaba amb que la nit envaeixi el món, que és el judici a les 13 bruixes que van jutjar per bruixes a Caldes, la continuació és... O sigui, elles són les que desperten aquest infern, aquest lluç i diablesa per cremar-ho tot, no? El dissabte d'Escaldàrium. I realment és xulo de veure. O sigui, si no ho heu vist mai, jo sempre recomano que hi vingueu, òbviament, preparats si us voleu ficar dins i amb roba de recanvi. Mm. Si voleu entrar dins. Si voleu veure des de fora, cap problema. Però intenteu venir amb cotó.
26: És rotllo sentiment de patum? Per...
0: És que sí, o sigui, per la gent que ho porta vivint 30 anys, pràcticament, sí, i òbviament potser aquest sentiment no el tinc tan arrelat perquè al final doncs, jo fa molt poc que ho visc des de dins, per exemple. Però sí, quan estàs a la plaça i quan t'ho explica algú que ho porta vivint tota la seva vida, ostres, que... t'impregna d'aquesta emoció i aleshores sents la... Clar, és que anem amb música en directe, vull dir, és que és un show molt heavy, l'any passat no vam poder anar amb música en directe, en
26: sí,
0: fi.
26: Ho vaig veure,
0: bé,
26: sí.
0: En fi, no entraré en aquest tema, no vull tornar a parlar més. Però t'impregna moltíssim. Aleshores, és molt maco perquè la gent que ve, la gran majoria ja se saben totes les cançons, vull dir, que les estan cantant. Literalment, i és molt xulo. Vull dir, realment és heavy la quantitat de foc que pot arribar a haver-hi, la veritat.
26: I llavors, o sigui, com la plaça, clar, o sigui, en el vídeo vaig veure com que hi havia com unes barres metàl·liques.
0: Hi ha unes estructures. Hi ha
26: això,
0: estructura,
26: hi ha una estructura, eh?
0: Hi ha una estructura que es muntarà el dia 6 de juliol, aquesta.
26: I quan és l'Escaldàrium?
0: El dia 11 de juliol.
26: Val.
0: Es munta el dia del tour, l'estructura. Pot ser bastant divertit, aquest.
4: Sí, no?
0: Sí.
26: Ostres, clar, sí, ara sí. He caigut. Dic, uah, si és el dia del tour, sí.
0: És una estructura on hi ha una, dos, tres... Ara potser ho dic malament, eh? Si m'està veient algú que sigui de diables, potser em pega. Hi han quatre tarimes, si no m'equivoco, o tres tarimes, quatre. Mm. Bueno, és una estructura que és botat a junta, que és la principal estructura, que és on es pengen, doncs, coets, on va... sortidors, traques, l'aigua també va allà, perquè també hi ha sortidors d'aigua que van rejant, on van tres bruixes, una d'elles sóc jo, de fet, que està una tarima, i, clar, la plaça sí que queda delimitada amb aquest petit, o sigui, amb aquest espai, però perquè és on es concentra tot, vull dir, al final no és un correfoc, sinó que és un espectacle estàtic. I aleshores, a partir d'aquí passen coses. Hi ha l'escenari que està a dalt de la plaça i passen moltes coses.
26: Que xulo. O sigui, recomanes que hi anem, a l'Escaldàrium?
0: Jo recomano que hi aneu, però, si us plau, no vingueu vestits amb coses de licra i tal, encara que no us poseu, eh? Simplement per precaució. Vull dir, És molt bàsic, eh? Però per precaució. Si us voleu ficar a dins, òbviament protegits, amb roba de recanvi, si voleu entrar a l'aigua, perquè creieu-me que acabareu xops, i això, i si voleu venir endavant, es diuen les normes de seguretat molt abans, vull dir, es van repetint, però bueno, sempre hi ha la gent que sobretot s'allotja pues, als hotels, als balnearis, que, pues, bueno, és que van vestits com van vestits, i aleshores, bueno, pues, els guiris no saben o no s'estan ficant, i és bastant divertit.
2: Que guai, xulo, xulo. Doncs sí, sí. Suposo que ens en parlaràs més... D'aquí poquet, no, Laia, de l'escaldari?
0: Sí, d'aquí poquet començo a donar la turra.
2: Sí, sí,
0: el
2: sí.
0: Monotema. Bueno, primer ve el Templarium, després ve l'escaldarium, així que chill.
2: Que guai, és xulo tenir un poble amb aigües termals, Laia? Et dona per...
0: Sí.
2: Dona joc, per fer actes
0: dona
2: culturals.
0: Dona realment, dona molt de joc, és molt xulo.
2: Laia, també et volíem demanar, ara canviant una miqueta de tema, sobre l'incendi d'aquest dimecres, el dia de Sant Joan.
0: Oi?
2: Aquí al 9-9 hem fet una notícia on hi ha una possible hipòtesi d'un petard o una cigarreta. Llavors, no sé si tens més informació o...
0: No, de fet no. És el que ens ha arribat, crec que pràcticament a tots, que la hipòtesi que més es baralla ara mateix és el tema d'això, d'alguna cosa de pirotècnia, d'algun petard, de qualsevol cosa d'aquestes. Vull dir, no sé, més enllà d'això, jo tampoc tinc més informació sobre el tema. Que vull dir, que aleshores continua sent un factor humà, al final, vull dir, perquè un petardo no es tira sol.
4: Correcte, sí.
2: La majoria d'incendis que es provoquen, o sigui, en general, no només el dia de Sant Joan, és per un factor humà. Vull dir, és molt difícil que sigui per un... que de cop s'hagi incendiat... Pot passar. Per exemple, un llamp pot passar, sí o,
0: passa, però,
2: o potser algú elèctric que no ho provoques directament tu, és provocat per la... és una cosa humana, però no ho provoca un humà, però la majoria és per això.
0: Bueno,
2: per...
0: sí, deixar, quan deixes merda... Vull dir, ara, per exemple, que ha passat Sant Joan i s'han vist les platges com han quedat, de precioses... pues a la muntanya passa una mica el mateix, no? Vull dir que hi ha molta gent que va i al final, pues, tirem una botella de plàstic, què pot passar? Bueno, pot passar que amb la calor que està fent faci un efecte lupa i faci puf.
2: Sí.
0: Però, vull dir, no i sé. Això, i ja no parlo de borilles de tabac, eh? Vull dir que jo sóc la primera fumadora i jo, quan vaig a la muntanya i fumo una caixeta o poso la rinyonera o on sigui, vull dir... Que hem de tenir una mica de consciència tots plegats, també, en això.
2: O a la platja també, vull dir... O sigui, és una cosa que penso que, no sé, jo almenys ho tinc com molt integrat de potser també perquè m'ho han inculcat des de casa i també el fet d'anar a un esplai també és com que hi ha... Vull dir, tinc molta consciència de recollir les coses de la natura, no? Però penso, ostres, la gent que va a la muntanya d'excursió i deixa... un paper de l'entrepà tirat pel... És que no, és una cosa que no m'entra al cap. Però és que tampoc hauria de passar a les ciutats. És a dir, a les ciutats també passa, o als pobles,
0: sí,
2: no sé.
0: Sí, a mi em fa gràcia perquè la gent es posa les mans al cap quan veu un gos a una platja. Vull dir, jo que tinc gosses, també, no, els gossos no poden anar a la platja. Vale, i què en merda més? El gos o l'humà?
2: Sí.
4: No, sí, això sí.
0: És que no té cap mena de sentit. Vull dir, jo vaig amb el meu gos a la muntanya i creu-me que el meu gos no merda.
2: No. Vull dir, i la merda de la muntanya no la deixen els animals. O sigui, sí que deixen la seva,
0: sí,
2: però em refereixo
0: però al final,
2: que...
0: O sigui, al final és sabó. Vull dir, saps? Una cosa d'això, l'altra és... Vull dir, no, mira, és que li he portat unes xutxes, se m'han acabat, doncs el plàstic on van les xutxes, doncs el tiro a la muntanya. Home, morts. Doncs no.
2: Sí. No sé, la gent és molt marrana.
4: I això, clar, l'incendi ha passat a Sant Quirze Safaja.
0: Sí.
4: Clar, Sant Quirze Safaja està projectat al macrocementiri xinès. Això...
2: M'encanta
0: no
2: aquest tema!
4: Perquè,
0: és
4: clar,
0: tema
4: o sigui... Potser...
0: Fa dies que no sé res i estic preocupada.
4: Potser hi ha part de la planificació on s'ha de construir aquest cementiri que ara ha quedat malmesa.
0: Potser...
4: Com que l'ocupa la meitat del poble...
0: Home, és que... A veure, el cementiri està a Monistrol, eh?
4: Ah, Monistrol
2: de Calders,
4: és veritat,
2: sí.
4: No Sant Quirze.
0: No està a Sant Quirze.
2: Sí.
0: Vull dir que en aquest sentit no crec que els hi afectés. On sí que podia haver afectat és Sant Miquel del Fai també es va tancar el dia de l'incendi per precaució. Vull dir, al final són les cingleres. I, I des de Mollà també, a mi m'han dit que es veia la columna de fum, vull dir, des de Caldes, per exemple, no, però bé, des de Mollà veies columna de fum heavy, important, bastant impactant.
4: És el que deies tu, Ona, que des de casa teva ovelles, que tu ets hostalets, i jo a l'Ametlla no... Que en teoria estàs més a prop, igual que tu, Laia, a Caldes estàs més a prop.
0: Sí, sí, sí, no, jo des de Caldes no veia res.
2: Doncs jo vaig veure, des de casa del meu àvio, es veia tot el fum de l'incendi, i estava lluny, de Sant Quirze Safaja.
0: Sí, sí, clar,
2: perquè, clar, el vent bufava d'una manera que, clar, tot anava cap a, diguéssim...
0: Cap a dalt.
2: Exacte, cap a dalt. Estic investigant el tema del monistrol de Caldes, perquè crec que és el... Sí, crec que per mi ha sigut el descobriment del territori 17 aquest any. I no hi ha notícies. La més recent és una notícia del 9-9, però del 20 de, del 20 d'abril. Però no hi ha res més, eh? No s'ha parlat més.
0: No, perquè de fet crec que segurament qui ha fet la notícia del 9-9 és qui em fa, vull dir, és qui em porta a mi la part del Moianès. Aleshores, si no hi ha res més, és que no hi ha... No hi ha res més. Tinc curiositat, també us ho dic. Vull dir...
2: Vosaltres creieu que es pot arribar a fer?
4: Sí.
2: Tu, Andreu, estàs tímid que sí, tu, Laia, també?
0: Jo crec que sí que es pot arribar a fer. Sí, que hi haurà problemes perquè es dugui a terme, doncs igual que ha passat, per exemple, amb la plaça d'aquí Sant Feliu, saps? Que s'ha generat aquest debat ciutadà i tot això, però que al final es durà a terme.
2: El tema de la plaça, ara si vos ens ho expliques, com està també? Fes-nos un update.
0: El tema de la plaça, ahir van començar la delimitació de la plaça. Vull dir, ahir hi havia els camions posant tal, no sé què, avui quan he arribat a Sant Feliu ja estava tot, o sigui, tot ballat, vull dir, no veus la plaça, han ficat unes valles amb tela blanca. I suposo que a partir d'ara, perquè em van comentar ahir des de Regidoria d'Urbanisme, doncs treure fanals, treure bancs, papeleres... perquè el dia 29 de juny, o sigui, dilluns, comença, entra la maquinària pesant i ja comencen les obres com a tal.
2: Fins quan s'allargaran les obres?
0: 4 mesos i mig, aproximadament. Si tot va sobre la marxa, 4 mesos i mig. Han reobert carrer Joan Maragall pel trànsit, per donar accés als pàrquings dels veïns i també pels comerços. Vull dir, al final és una plaça que té comerços.
4: Clar.
0: Hi havia molts establiments, uns establiments que... s'adaptaven i d'altres, principalment bars, que estaven bastant enfadats pel tema terrasses.
4: Home, sí, clar. I més ara, a l'estiu. Que...
2: Sí.
0: Clar, és que és fort. Aleshores, jo el que vaig veure ahir, jo hi passo cada dia per la plaça, és que sí que finalment, el de la petita no, però el de la plaça gran de la Josep Humbert Ventura, han pogut mantenir 4 o 5 taules arrambades a la paret que... no sé si finalment les hauran de moure, jo crec que no, que es podran quedar allà, a mi no m'han dit el contrari, però, bueno, és complicat, serà entretingut.
2: Sí, i també t'anava a preguntar, no sé si a la plaça, per exemple, tots la festa major de Sant Feliu...
4: No es fa la plaça.
2: O sigui, realment això no afecta, no? Per tema jo, no sé, per exemple, m'havia imaginat de muntar un escenari allà, no s'ha fet mai, entenc, no?, a la plaça.
0: Bueno, que no s'hagi fet mai, no tinc ni idea. Però que crec que no... O sigui, si no m'equivoco, la festa major de Sant Feliu no es fa a la plaça.
4: No, es fa un lloc una mica... O sigui, més apartat, vaig anar un any, sí. Una mica random,
0: allò.
4: Que
0: queda com al mig.
4: Sí.
0: De tot...
2: Entenc també el tema dels bars. O sigui, és una mala època, realment. És una mala època.
0: Si no m'equivoco, s'han endarrerit per tot el tema del debat, aquest ciutadà que s'ha generat. I si no s'han endarrerit, és una mala època, realment, per fer unes obres. Vull dir, perquè si ho fas a l'hivern, al final, doncs, els bars surten perjudicats igualment, però potser no tant com a l'estiu, que al final la gent té vacances i la gent el que fa és anar al bar, vull dir, de casa al bar, del bar a la piscina a platja...
2: Sí, vuelta
0: a empezar. Vull dir que no... Que al final tothom fem una mica el mateix, si fa o no fa, saps?
2: Sí. També, jo sempre ho penso, dic, és que l'estiu és molt mala època per fer obres, però és que també, bàsicament... per les persones, o sigui, els treballadors de les obres.
4: Sí.
2: Perquè l'altre dia vaig anar a gravar la variant de Sant Miquel de Balenyà, que em sembla que s'obrirà una part del tram de la variant s'obrirà la setmana que ve, per tant, ja els cotxes ja podran anar cap a Taradell per aquest tros de la variant. Potser m'equivoco, però crec que és això. Llavors, ostres, els obrers estaven treballant a les 4 de la tarda amb plena onada de calor, amb l'asfalt que rebota tota la, o sigui, tota la calor de l'asfalt rebota. Sí, ostres, sí, sí. I a sobre, clar, amb condicions pèssimes i un sou pèssim, segurament. Vull dir, això també és una cosa, no sé si s'haurien de replantejar aquestes coses.
4: Molt difícil.
0: Sí. A veure, jo crec que sí, que s'haurien de replantejar. Però, clar, al final, vull dir, si et diuen que has de començar ja i és ja, també entenc la part de que com més s'allargui, pitjor, saps? Més i més. Vull dir, no oblidem que l'any que ve hi ha eleccions. Vull dir...
2: Ah, clar.
4: Ara tots els pobles comencen...
2: Ara tots els pobles de cop revifen...
4: Estan en obres.
2: Obres.
0: Sí, clar. Saps? Sí, vull dir, de cop és... complicat, saps, tot aquest tema, en plan, no és que sigui complicat, però al final, pues, si tu has dit una cosa quan vas presentar-te a les anteriors eleccions...
2: I no ho has fet
0: has guanyat,
2: fins ara...
0: Doncs pues, aleshores és com... Bueno, i si a més li sumes que s'ha generat un debat ciutadà, que tens gent en contra, que... Pues,
4: sí, o comences o és que si no el temps se't tirarà sobre i no podràs.
0: Exacte, vull dir, al final és això, o sigui, jo crec que és més això també.
2: Mm.
0: Però bueno.
2: I també, Laia, aquell tema de... És que em va fer molta gràcia. El tema de les banderoles de... No sé d'on eren aquelles banderoles. Que també van crear com diverses opinions. Gent que estava en contra i a favor.
0: A Sant Feliu. A Sant Feliu també. Tot passa a Sant Feliu. És petit.
2: A Sant Feliu passen coses. És com allà al Ripoll amb l'Isaac.
0: Sí, exacte.
4: Està apartat de tot, Sant Feliu.
2: Sí.
0: No, la cosa està... o sigui, aviam, jo ho trobo... Això ja és opinió meva personal i em trec una mica la performance de Laia periodista, en aquest sentit. És una iniciativa... Jo penso, que és una iniciativa xula que fa ombra al carrer, que fa que vulguis anar als comerços que estan sobretot per aquella zona, però per altra banda també em genera una mica de controvèrsies o els diners que ha costat, que ara mateix no recordo, perdoneu, i per altra penso que potser pues, una cosa que eren tires, saps? Que les hauries d'haver... O sigui, potser... parlar amb les escoles perquè ho faci, jo què sé, saps? Uh-huh. Vincular-ho també al teixit local. Igualment em sembla bé la iniciativa de fer això per fomentar el comerç, per... Vull dir, al final, Sant Feliu està com molt diversificat, però té el centre allà i per cridar l'atenció de la gent doncs és més fàcil, no?, tenir aquest pla i dur-lo a terme. Vull dir, em sembla que aquí queda molt bé. Jo tinc un vídeo que va quedar molt bé. Com volen, amb l'aire i tal. És com molt, molt estètic, que se li diu, saps?
2: Sí,
0: és
2: sí,
0: com,
2: sí.
0: Ai, mira que mono.
2: Sí.
0: I ja està.
2: Jo crec que més el debat va ser amb el tema dels diners que es van arribar a gastar amb les banderoles.
0: Lo fort és que quan jo vaig anar a buscar gent, quasi tothom em deia que li agradava. O sigui, que estava super a favor d'aquesta iniciativa i només em vaig trobar una persona en contra.
2: Sí, que és la que vam sentir.
0: Que era el matí i que la gent treballa, saps?
2: Sí.
0: Però,
2: sí.
0: Clar, al final, és el meu temps, el que tinc. Aleshores, jo crec que hi ha més gent que té el run-run aquest, sobretot dels diners.
2: Sí.
4: Sí, això com tot, els pobles,
0: agrada, però...
4: Ho diuen, no? Quants diners s'han gastat, per exemple, això que dius dels diners, a la Garriga... A la Festa Major porten un grup d'aquests així que val molts diners. Ui, però quants diners s'han gastat? O munten un escenari amb Agrofestival. Ui, però quants diners s'han gastat? És com... Els diners sempre és el problema.
2: Sempre és el problema, els diners.
0: Lo dels macrofestivals és un altre tema, eh? I els macroconcerts és un altre tema que no entraré.
2: A la Garriga, hi ha algun macrofestival?
4: No, la Festa Major és escenari de concert.
2: Sí, bueno, gairebé totes les festes majors tenen...
0: Ara mateix,
2: és molt gran el de la Garriga. Majors,
0: sí. S'hipotequen amb grups que valen 46.000 euros.
2: Hòstia.
4: Sí, clar. Sí, hi ha pobles petits que et porten detalls, figaflaues, grups així, sí. I clar, t'hipoteques.
0: Detalls crec que està a 30.000, si no
2: m'equivoco. 30.000 per concert?
4: Sí.
0: Crec, eh?
4: No, ja
0: almenys l'any passat anava por ahí. La Fúmiga està a 25.000.
4: Dels 20 no et baixen.
0: Clar, però la Fúmiga són ciento y la madre, eh? Vull dir,
2: sí, que són una orquestra.
0: I no viuen
2: sí.
0: únicament d'això.
2: No, són professors de música.
0: Vull dir que aquí entra la feina dels ajuntaments a fer una anàlisi que potser tens grups locals o grups... Una cosa, jo recordo quan sortia de festa que era, anem a veure l'orquestra de versions.
2: Sí, sí, sí.
0: I ja està, que t'estalvies molta més pasta i jo entenc que vulguis fer una nit d'un concert xulo, però no 40 concerts xulos i estar endeutat fins les tranques. Vull dir,
2: clar, això intentem, és un problema.
0: Vull dir, tens grups locals, tens gent que està en orquestres, que et fa versions... No sé,
4: però no et mou tanta gent.
2: Això.
4: Aquesta és
2: clar,
4: la cosa
2: el que...
0: Perquè s'està mercantilitzat molt. O sigui, ara mateix les festes majors ja no estan pensades per la gent que viu en el poble o als voltants, que és com s'havia fet abans, sinó perquè la gent vingui d'arreu a veure el grup totxo de tot. Vull dir, jo me'n recordo estar per la festa major de Caldes de fa un parell d'anys, crec. No sé si van portar Figaflaues o algun grup així... bastant important i no es podia entrar al Parc de Can Rius. O sigui, jo com a persona que sóc de Caldes no podia entrar al Parc de Can Rius. O sigui, de la gent que hi havia. De gent sí, sí. De fora que havia vingut expressament. A veure, que em sembla fantàstic, eh? Però és infumable. Ho sento molt. O sigui, no és sostenible.
2: Vull dir,
0: no és sostenible una festa major així.
2: Jo moltes vegades, o sigui, potser més abans que ara, però amb les meves amigues era com... Val, a veure quina ruta farem aquest any de festes
0: clar.
2: Majors dels pobles,
0: sí,
2: saps?
0: Sí, perquè sí. Jo ho he fet molts cops.
2: Comences a buscar, no sé, on toca... jo què sé, imagina't que jo vaig a veure la Fumiga al Palau Sant Jordi.
0: Jo també.
2: I vaig pensar, ostres, si no pots anar a veure la Fumiga, busca per quins pobles es mouran. Vull dir que la idea és aquesta, no? El poble que està a un ociogon, però porten a la Fumiga. Doncs hi vas. Vull dir... són aquestes
0: però que
2: coses
0: prop,
2: que, clar...
0: que estan per la teva zona, que una cosa és que ho facis per la teva zona. És com si jo,
4: correcte,
0: que ara
4: sí.
0: Que visc a Vallès Oriental, em mogués doncs, pel Vallès Oriental de festa major. Clar
2: això
0: que
2: sí, està bé, sí,
0: sentit.
2: Sí, sí.
0: Quan vaig a Montblanc, a casa de ma mare, doncs jo, si vaig a festa major, em moc per aquella zona. Clar que sí.
2: Clar.
0: Però... l'altra és que t'estigui venint gent de tot arreu. Vull dir, és que és molt infumable.
2: Sí, sí, sí, sí. Clar, també, o sigui, en pobles petits també, per exemple, no sé si mou gent de quedar-se a dormir a llocs, per exemple.
4: Sí,
2: si vingués,
4: sí, sí, sí, sí.
2: Si vingués un,
4: sí, sí,
2: sí. Un grup tot justolets, no sé on es quedarien a dormir. Però bé,
4: doncs poble,
2: per la zona...
4: El poble del voltant es queda,
2: sí,
4: i ja
2: sí,
4: està.
2: Sí, sí, sí.
4: O sigui, no, per això no hi ha problema.
0: O al cotxe, o no dormen directament. Vull dir, que aquesta és l'altra.
2: Exacte, sí, sí. No sé, que això és un tema de les festes majors, almenys parlo per hostalets de Balanyà. Han portat grups xulos, però vull dir, crec que sempre s'han mantingut bastant dintre de les seves capacitats econòmiques. Vull dir, és veritat, per exemple, jo estic a una entitat de joves, llavors tenim, òbviament, una part del pressupost d'hostalets, o sigui, de... ja sigui romanent o no, va a nosaltres i va a les entitats del poble, però són quantitats que són, com dic, dintre de les capacitats que pot donar l'Ajuntament.
0: Sí, sí.
2: Però sí que és veritat que crec que hi ha ajuntaments que s'esveren bastant o s'animen una mica i llavors queden una mica endeutats per un concert o per una festa major. També això
4: sí.
2: Trobo que s'ha de mirar
4: sí,
2: bé.
4: Sí, després l'any següent veus els... Sí.
2: Veus com baixa el nivell de la
4: tot
2: festa.
4: Tot puja, però després baixa.
2: Exacte,
4: sí, sí, sí,
2: exacte.
0: Passa. Exacte, orquestres de versions, que és molt divertit.
4: O DJs locals i ja està.
2: DJs locals, orquestres de versions, o grups locals.
0: O grups locals.
2: Sí, sí,
0: sí. Segur que n'hi ha a tot arreu.
2: Sí, i ara cada cop... Bueno, trobo que cada cop hi ha més grups de joves que volen començar a fer música i també se'ls ha de donar una oportunitat
0: sí.
2: Per, i donar-los una mica de veu. No sé si voleu comentar alguna cosa més, si no deixaríem per acabar de la tertúlia del divendres.
0: Jo crec que no.
2: No, no, no?
0: No.
2: Doncs vinga,
0: no.
2: Doncs amb això acabem la tertúlia d'avui divendres, on hem fet un mix de tot, però hem comentat la
0: sí.
2: Nostra actualitat. Doncs moltes gràcies, Andreu, i moltes gràcies, Lai. Ens veiem... en una estoneta. Fins ara.
0: Ciao. Fins ara.
2: Adéu.
31: Territori 17. El 9FM. La veu de Sant Joan. Ona Codinenca. Ràdio Cardedeu. Territori 17.
2: I ara és moment d'escoltar la cançó del dia.

0: Territori 17.
1: De seguida ens endinsarem en Festa Major de la Trinca. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. L'entitat ecologista DENC ha formalitzat aquest mes de juny la demanda del recurs contenciós administratiu contra l'aprovació definitiva de l'obra de la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines, l'Aia de Déu, una codinenca.
2: Tot i que els ecologistes reconeixen que cal treure el trànsit pesant del mig de Sant Feliu, consideren que el projecte actual és il·legal i perillós per l'entorn. Toni Altaió, membre de la DENC, detalla els principals motius.
3: Un és que hi ha unes irregularitats des del punt de vista de tramitació que nosaltres pensem que són greus. L'altre motiu principal és que la variant té una afectació significativa en el que és el corredor, la connexió biològica entre els espais naturals protegits de Cingles de Bertí i de Gallifa i més enllà entre Sant Llorenç del Munt i el Montseny.
2: A banda de l'impacte ambiental sobre el corredor biològic que connecta el Montseny i Sant Llorenç de Munt, l'entitat acusa la Generalitat de fragmentar expressament els expedients de la C-59 per evitar una avaluació ambiental conjunta. Després de gairebé 20 anys de tràmits i retards, des de la DENC lamenten haver hagut d'arribar als tribunals, tot i que confien que la justícia els acabarà donant la raó.
3: Des de la nostra perspectiva, evidentment, n'esperaríem una resolució positiva des del nostre punt de vista. Ens desplau enormement haver hagut de presentar aquest contenciós perquè teníem l'esperança que en la mateixa tramitació en la via administrativa hauríem estat capaços de reconduir una mala praxi. En el cas que hi hagués una estimació, una resolució positiva d'aquest contenciós, evidentment això podia comportar conseqüències en el que és l'execució del projecte, que podria ser que aquesta tardor propera ja s'iniciés.
2: Davant d'aquest moviment de l'ADENC, el regidor d'Urbanisme de Sant Feliu de Codines, Manel Rodríguez, ha confirmat que l'ADENC els va notificar el recurs de primera mà, però assegura que es tracta d'una al·legació procedimental de la Generalitat. Segons Rodríguez, l'inici de les obres de la variant no perilla. Mentre que el procés judicial continua el seu curs als jutjats, l'ADENC ha engegat una campanya de finançament col·lectiu a través del seu web per cobrir els 4.000 euros de despeses legals que costa tirar endavant aquest recurs.
1: I l'addicció al joc i especialment a les apostes esportives està augmentant entre els joves, un col·lectiu dels més vulnerables segons els experts. El programa Després del Pati del Nou TV, un grup d'alumnes de l'Institut de Vic aborda aquesta problemàtica en un espai elaborat íntegrament per ells mateixos on reflexionen sobre causes, els riscos i les conseqüències

0: d'aquest fenomen, Andreu.
1: L'addicció al joc creix en els joves. Un 8,4% dels nois entre 14 i 18 anys en pateix, una xifra que fa dos anys era del 6%. I un dels motius es vincula directament amb la irrupció dels dispositius electrònics, un fet que aguditza la facilitat d'apostar des de casa en qualsevol moment i de forma molt discreta. L'educadora social i preventòloga Mariona Vilà en fa èmfasi.
2: És difícil perquè socialment està molt acceptada i pots accedir-hi 24 hores. Segurament rebràs, no?, certa facilitació social pel fet de fer-ho, i autoprohibir-te accedir a aquest tipus de pàgines ho pots fer, però te les acabes trobant. Llavors, no és fàcil.
1: Les apostes esportives són les més esteses entre els adolescents, sovint vinculades a partits de futbol i a moments de lleure amb els amics. La publicitat als equips de primera divisió ha fet que molts ho visquin com una cosa normal. Sentim en Lluc i l'Aiman, alumnes de l'Institut de Vic.
3: Doncs s'ha vist moltes samarretes d'equips com el Madrid, el València, com que ho normalitzes més amb els anuncis, amb tot, i bueno, al final dius, bueno, miraré aquest partit i li ficaré alguna cosa així per donar-li més emoció, i és el que fa la gent amb aquest tipus de... d'apostes.
4: Normalment les apostes estan manipulades de tal manera que la casa sempre guanya. O sigui que tu sempre has d'anar amb aquella mentalitat que és més probable que jo perdi i que guanyi.
1: A Osona, el 2024, 13 persones van iniciar tractament per addicció al joc, totes homes. Els recursos existeixen, però encara que costi, el primer pas és reconèixer el problema i demanar ajuda abans no sigui massa tard.
0: I més de 100 jocs s'han donat cita aquest cap de setmana en una nova edició del Cardejocs a Cardedeu. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
5: Així és, Ona, i és que la trobada organitzada pel Cardot ha reunit aficionats als jocs de taula de totes les edats durant 12 hores amb l'objectiu de compartir partides, descobrir noves propostes i fomentar un model d'oci basat en la interacció i la participació. Enguany, de fet, la jornada ha incorporat novetats per continuar fent créixer una afició que cada vegada compta amb més seguidors. Escoltem a Llàtzer Cluselles, vicepresident del Cardot.
6: Aquests Cardojocs, que són ja la sisena edició, tenim organitzades unes partides de rol, una al dematí i una a la tarda, i tenim la novetat de que fem uns campionats amb uns premis que han dissenyat els nanos d'una escola amb la seva màquina de 3D, d'impressora 3D, que són molt bonics, i aquesta és la gran novetat, que tenim aquesta col·laboració amb una escola i que s'ha pogut dissenyar un premi, i que això és interessant.
5: Més enllà de l'entreteniment, els jocs de taula s'han convertit en una eina per crear vincles, fomentar la comunicació i reunir persones amb interessos compartits. Precisament, aquest és un dels aspectes que més valoren els participants. Escoltem en Marc, la Clàudia i en Roger.
7: És important per fomentar tot el tema dels jocs de taula, tal, es crea ambient, es munten bastantes activitats, és interessant, i venen força famílies. I...
8: En comptes de fer-ho a casa sol, o que ja està bé també fer-ho sol, però compartir-ho, parlar, conèixer gent... I a més descobrir nous jocs, perquè totes vegades, a mi també m'agraden els jocs de taula, i moltes vegades és com, em quedo sempre amb els meus, però quan parlo amb gent és un, ai, que guai aquest joc, ai, que guai això. O sigui, és molt millor fer-ho junts que no a casa.
9: Bueno, en el fons, jo crec que està bé que conèixer-te amb gent que li agrada el mateix que tu, a més de donar l'oportunitat, per exemple, de, en aquest cas nosaltres estem fent un draft, que és una cosa que, si no l'organitzen aquí, normalment val diners, i no la fan, o no m'hi apunto. I això està bastant bé.
5: Així doncs, en una època marcada per les pantalles i les relacions virtuals, trobades com aquesta reivindiquen, sens dubte, el valor de compartir temps i experiències al voltant d'una mateixa taula.
0: I Maria del Mar Bonet, Manu Guix, Blau Mut i Joan Crozes formen un cap de cartell de luxe per al 31è Festival del Comte Arnau de Sant Joan de les Abadeses. Isaac Muntades.
10: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Comte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Comte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crozes amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Comte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies, i el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
11: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris. escenaris. Per tant, jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres, amb el Blau Mut, ens tenim un agraïment mutu. I aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Contarnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Contarnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Contarnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
10: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Comte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Grosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.
0: Doncs acabem aquí aquest repàs informatiu i, com sempre, ara és moment dels clàssics musicals amb Jaume Espuny.

0: Bon divendres, Jaume.
1: Avui res d'anglès.
0: No, avui és veritat, eh? Vaig pensar, mira, no sé si és el primer cop que ens portes algun disc en català aquesta temporada.
1: Ostres, em sembla que
0: diria
1: sí.
0: Diria que sí, eh? Potser em vol sonar sí. Que potser sí. O un dels discos en català.
1: Sí.
0: Però bé, perquè és que clar...
1: És Festa Major aquí a Vic,
0: no? És Festa Major, quines ganes. És
1: de les primeres.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, i ara el juliol o el setembre, una pila de pobles...
0: Festa Major.
1: Faran la Festa Major. I, bueno, la Trinca va gravar aquest disc l'any 1970, la Festa Major, deien. I fa un repàs dels actes de la Festa Major de qualsevol poble, eh? Ara estàvem escoltant la presentació una mica, que avui és Festa Major. Però seguirem amb el pregó.
0: Amb el pregó.
1: Amb el pregó, que el pregoner va una mica despistat, s'equivoca de Sant Patró, però bueno, ja ho recordem. Endavant.
2: Amics i senyors tutti quanti. He vingut per dir un pregó i el que migri que s'aguanti perquè sempre tinc raó. Aquest poble que em contempla! Aquest poble que em contempla! Aquest poble que em contempla! Dolçament agermanat! I que sempre fa bondat, que si no me l'aniria, està avui de festa gran perquè Santa Rosalia. Vull dir Sant Gregori el Gran! No hi fa res, Sant Zacaries. Bé, com els hi plagui a vostès, perquè jo no tinc manies i cedir no em costa res. Vet aquí un dia solemne, dia vell de germanor. Si voleu parlar, parlem-ne, perquè si no me'n vaig jo.
3: Adéu, adéu.
2: Les virtuts les tenim totes. Traiem pedres fins dels pans. Ah, bé, sí, al revés. Amb quatre gotes fem prodigis sobrehumans. També tenim quatre barres, quatre quartos, molta pa.
1: És un desastre de pregoner, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, la gent que va comentant les coses. Sí.
1: Hi ha un senyor que va dient Montserrat.
0: Montserrat,
1: que crida la seva dona, que està prima. Bueno, el disc és del 1970, ja fa uns quants anys, però esclar, no passa de moda perquè tot el que repassen tots els actes aquests que es continuen fent igual que no l'any 70, que
0: no, és que...
1: el segle XVIII.
0: És veritat que la Festa Major sempre ha mantingut la seva essència i més o menys tots els pobles es segueixen fent coses super tradicionals.
1: Per exemple, aquí hi ha la passada, l'ofici de missa, fins i tot hi ha el sermó, el capellà, el concert, que hi ha uns sustos secs de por, la processó, els gegants, l'embalat, etc. Però ara arriba l'hora de sentir les sardanes.
0: Oh.

0: record omplir de joia. Qui gosarà deixar d'espaterrada? D'uns elles de vingut.
1: I una sardana, una mica diferent, però és una sardana.
2: Sí. A mi, ja dic que m'agrada el rock i tot això, però aquest disc sempre m'ha encantat, eh? Totes les cançons són compostes pels tres membres de la crítica, de la Trinca, i en algunes lletres hi col·laborava en Jaume Piques, que era un escriptor d'aquells anys molt famós en música i coses d'aquestes. La Trinca es va formar un any abans, el 1969, i el 1989 es va dissoldre. I després van fer aquella productora Jazz Music, que van fer la tira de programes per tot arreu, sí, sí. De la televisió, sí. Els trincaris eren en Josep Maria Mainat, en Toni Cruz, que va morir fa l'any passat, i en Miquel Àngel Pasqual. Sentim ara, posant cara de badocs,
1: va, cara
2: sentirem
1: de badocs.
2: Els focs, el castell de focs.
1: Castell de focs.

0: Quina cara de badocs, eh?
1: Sí.
0: És que és veritat que quan mires un foc, els focs artificials, sí, et quedes allò que no...
1: Ah, i la gent... Oh,
0: oh, oh, que maco, que maco. Ja semblem de Barcelona, eh, amb els que macos. Que maco, que maco.
1: Bueno, podem encara escoltar-ne un altre.
0: Sí, tant.
1: El Ball de Rams, que
0: el Ball de Rams
1: és l'últim ball de la Festa Major.
0: Mm. Jaume, quina és la teva cançó preferida del disc?
1: D'aquest disc?
0: Sí.
1: Ostres. Jo diria Les Sardanes.
0: Les Sardanes. I creus que Les Sardanes és dels teus actes preferits de les Festes Majors?
1: Sí. No sé ballar, eh?
0: No saps ballar sardanes?
1: No, però m'agrada molt mirar la gent com balla.
0: També està molt bé, també està molt bé. Doncs Jaume, acabem amb el Ball de Rams aquesta secció d'avui. Que vagi molt bé i bona Festa Major. I
1: bona
0: més que la Festa Major, també. I
1: molt
0: totes
1: bé.
0: Les Festes Majors de tots els pobles i de tot.
1: En falten molt, sí.
0: Exacte. Que vagi molt bé, Jaume.
1: Molt bé.
0: Adéu. Adéu.

0: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
1: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
2: A ALR tenim el vehicle que busques.
3: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
2: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
4: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
5: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
4: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
5: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
4: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
5: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
6: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
7: A Les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9FM.
8: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
7: Això va en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit, al 9FM.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9FM 92.8.
11: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
12: Hasta luego, cocodril.
0: El 9FM. El nou so d'Osona.
13: Territori 17.
14: En punt ara mateix, 11:15, al Territori 17. Doncs és moment de parlar sobre els actes del cap de setmana i també, per tant, moment de repassar doncs, què es farà aquest dissabte i aquest diumenge al Vallès Oriental, al Ripollès, al Moianès, a Osona i al Lluçanès. I començarem des d'Ona Codinenca amb la Laia de Déu. Laia, explica'ns, no sé si aquest cap de setmana tens més coses que el cap de setmana passat.
15: Doncs és una mica dispers, però hi ha cosetes, hi ha cosetes. Comencem per Sant Feliu de Codines, perquè avui divendres tindrà lloc la conferència a la Catalunya de Sempre a la sala d'actes de la biblioteca a les 6 de la tarda. Ja demà dissabte, la sala del Teatre del Centre Cívic La Fonteta acull el festival de final de curs de l'Associació de Sevillanes a 6:45 de la tarda, on hi col·laboraran el quadre de flamenc de Ripollet i a més l'espectacle anirà a càrrec de Javier Jurado i Lucero de Lora. I ja diumenge, també al Centre Cívic La Fonteta i el concert d'estiu de la Poncella a 7:45 de la tarda. I anem cap a Caldes de Montbui perquè aquí sí que és veritat que s'espera un cap de setmana d'allò més tranquil, però avui divendres, en el marc del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQA+, a la Font de Lleó arriba la gran nit de Dragoll Dragom a càrrec d'Ofèlia Drax. Anem cap a Vigas i Riells al FAI perquè demà dissabte, també en el marc del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQA+, hi ha el sopar amenitzat amb espectacle de drag queens amb Lili Polyester i Èxtasis Líquid a les 10 de la nit a la plaça de Miquel Bosch. I ja diumenge a 11:15 de la nit a la mateixa plaça de Miquel Bosch hi ha l'espectacle d'impro show amb Fem Impro. I per tancar aquesta agenda, ja he dit, es dispersa aquest cop, és el torn del Moianès. Comencem per Moià, on avui divendres a 7:45 a la biblioteca de Moià i a la xerrada els tres eclipsis que vindran a càrrec de Pere Bach i Joan Rovira. A l'Estany, demà dissabte a les 12 al claustre del monestir, teniu també una xerrada amb Josep Ruaix i Carles Riera. Ells són capellans i escriptors que presenten els seus dos llibres, un és prosa completa i un altre és El dia es lleva, la tarda es colga. També dissabte, però a Granera, hi ha el 12è Festival a Granera, amb Kelimós, on fareu un viatge a través de la música en 80 minuts. I ja diumenge, però a Castellterçol, al Centre Espai Escènic, a les 6 de la tarda es projectarà el film Blagues Lessons. I per tancar, tornem cap a Granera, perquè dissabte a les 10 del matí hi ha un taller de ratafia. I ja està, és una agenda curteta últimament, poques coses.
14: Bueno, poques coses, però totes interessants. Així que, Laio, no passa res. Doncs ens veiem el dilluns que ve amb un nou programa al Territori 17. Que vagi molt bé, bon cap de setmana, Laio.
15: Bon cap de setmana, Ona.
14: I nosaltres seguim ara per Ràdio Cardedeu amb l'Enric, que també està a punt per explicar-nos què s'hi farà aquest cap de setmana al Vallès Oriental. Enric.
9: Doncs sí, Nova, comencem amb aquest repàs cultural i és que començarem avui divendres per aquí Cardedeu i és que a les 7 del vespre es farà una visita guiada a l'exposició Cotó, ferro, llet i pólvora, de la que hem parlat aquesta setmana a les notícies del Museu Arxiu Tomàs Balvei, que és una revisió crítica amb mirada queer de la col·lecció del museu. I seguim per Llinars del Vallès, ben a prop d'aquí, veurem que tindran un cap de setmana molt intens, ja que comença just avui a les 6 de la tarda, i és que estan immersos en el Nomad Festival La Vesprada, enguany ho fan junts, que es desenvoluparà al Parc dels Corbera. I ara acostem-nos fins a Santa Maria de Palau d'Ordera, i és que dissabte a les 7 del vespre a la plaça de la Vila hi ha la celebració de l'Alerta 50è aniversari de Som i Serem Sardanistes Palauencs, tot plegat amb la cobla genisenca de Taradell. I el poble que també estarà immers en un festival, però en aquest cas no pas de música, és Sant Celoni, amb la tercera edició de la FAM, 24 hores de cinema de terror i fantàstic del Baix Montseny, amb l'Ateneu acollint aquesta temporada i en el que s'espera que s'esgotin les localitats. I acabem per Vallgorguina, un dels punts més allunyats del Territori 17, i és que a les 10 del vespre, i sortint des de la plaça de Sant Andreu, tenim Caminada sota la Lluna, amb dos recorreguts, un de 10 i escaig i un de 5 i poc. Tot plegat serà avui. Així que res, molt bon cap de setmana per totes.
14: Moltes gràcies, Enric, que tinguis també molt bon cap de setmana, i nosaltres seguirem a la cap al Ripollès amb l'Isaac Muntades. Isaac, no sé si teniu moltes coses aquest cap de setmana a la vostra zona.
13: Bon dia, Ona. Doncs avui a Can de Bànol, per començar, hi haurà el cicle Íntims al Casino a les 8 del vespre, amb La primera i les mestres de la República, de David Pintor i Nan Valent. I a Ripoll serà el torn de la nit de les esglésies amb la il·luminació exclusivament amb llums d'espelmes per oferir un espai de silenci, ni contemplació, sense circuits, músiques ni discursos, només l'arquitectura, l'escultura i la llum de les espelmes perquè cadascú pugui viure en calma i tranquil·litat l'experiència d'entrar, callar i escoltar-se al monestir de Santa Maria. Això serà de les 8 a les 11 de la nit. I a Sant Joan de les Abadeses hi haurà el cicle de concerts L'estiu és viu, amb xivarri rumba al passeig Comte Guifré a 9:45 de la nit. I demà dissabte, a les 6 de la tarda, a la sala d'actes de l'Ajuntament, es farà la presentació del llibre Qui et farà costat. I a les Llosses se celebrarà el festival 5 sentits a 4:45 de la tarda amb l'inici de la fireta de productes agroalimentari local davant de l'hostal. Després, a les 5, hi haurà una visita de descoberta amb Mar Ràfols i veïns de Sovelles. I a 6:45 de la tarda, el concert Un somriure infinit amb Guillem Remisa davant de l'hostal. En acabar, tasta agroalimentari dels productes del Ripollès. I a Pardines es redescobriran les plantes del nostre entorn a càrrec de Dani Iglesias de Cal Cabasset. Serà al matí i es veuran les diferents aplicacions de la balca en la cistelleria i el procés de recol·lectar-la, assecar-la i emmagatzemar-la. També es farà un taller. I recordar que Sant Joan de les Abadeses es farà el lliurament de premis del desert rally fotogràfic al Palmas a les 6 de la tarda. També dir-vos que a Ripoll, a les festes del barri de Sant Pere, començaran a les 9 del vespre amb torrades amb botifarra i cansalada, i a 11:15 ball, i després Remembers i música actual amb DJ Sergi. I el diumenge continuarà la gresca amb la celebració de la paraula i les pregàries a 12:15 del migdia, el vermut de germanor i l'homenatge a la gent gran. Després, a les 6 de la tarda hi haurà la festa de l'escuma amb Fefe i companyia i tot seguit xocolatada. I a Sant Joan de les Abadeses es farà una edició de sardanes amb la cobla Sabadell al passeig Comte Guifré. Això serà diumenge a les 6 de la tarda. I per acabar, dir-vos un apunt esportiu, perquè aquest diumenge a partir de les 8 del matí des del Pavelló Vell de Camprodon sortirà la Gran Fondo amb recorreguts de 144 quilòmetres i 3.600 metres de desnivell positiu, 122 quilòmetres i 2.400 metres de desnivell positiu i una de més assequible de 78 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell positiu.
14: Doncs Isaac, moltes gràcies i ens veiem dilluns també amb un nou programa del Territori 17. I nosaltres sabeu que ara ja no hi ha esports, per tant ens anirem directament als actes culturals d'aquí de la nostra comarca. I com sempre tenim a punt en Miquel Erro, que aquest cap de setmana agafem-nos forts perquè arriben actes importants i coses xules.
16: Arriben, sí, amb coses xules. Amb coses xules perquè, entre d'altres, comença la Festa Major de Vic. Per tant, primer gran cap de setmana la Festa Major de Vic. Però ja hi tornaré. Deixa'm primer fer un parèntesi, sí, perquè també dels festivals aquests d'estiu comença un de potent, a cel obert, que es consolida això, només amb quatre edicions, com un dels festivals així d'arrencada de l'estiu, ja amb certa solera, que es fan als Jardins del Despujol, i per tant que juguen també amb aquest escenari idíl·lic seria la paraula, a les Masies de Voltregà, diguéssim que l'escenari també forma part de l'encant del festival. Això, tenim el cel obert amb un cartell molt interessant, per exemple, en clau usonenca hi actuaran Dan Peralbo i el Comboi, que hi presenten també el primer directe del seu darrer disc, el King Gotch. Per tant, un moment que arriben en un moment dolç, els torellonencs, després de d'una gira que culminarà, i això en parlem més endavant, amb el mercat de música viva de Vic. I dissabte, si això és divendres al vespre, dissabte hi ha un altre zonant, Guillem Roma, en aquest cas amb les cançons del Ritual d'Expropiació, també el seu nou disc i el primer directe que presenta també així a la comarca. D'aquesta primera jornada destacar també la presència de Sidoní, un grup també molt esperat, i diu menja un altre dels grans caps de cartell, els Pets, que continuen celebrant el 40è aniversari de la seva carrera musical, i per tant, cap de setmana a les Masies de Voltregà, cita obligada, avui, dissabte i diumenge. Més festivals que comencen aquests dies, per exemple, el Sona Lluçanès, que ens arriba ja a la desena edició. Això arrenca aquest diumenge al monestir de Lluçà amb un concert de les Càntigues de Santa Maria, unes peces datades del segle XIII. Ens n'hem anat a un altre estil, però que pot ser també molt interessant, una vegada més també per l'indret, a l'entorn del monestir de Lluçà. Ja dic, i d'aquest apunt més cultural me'n vaig ja al plenament festiu, la Festa Major de Vic. Festa Major de Vic ens arrenca aquest divendres, són 17 dies, i compten pràcticament un centenar de propostes en aquests 17 dies. Sí que és veritat que amb aquestes centenar de propostes i compten tots aquests actes paral·lels que organitzen també entitats i equipaments, per tant, ho posen tot en aquesta bossa, una primera quinzena molt festiva, molt potent, molt cultural, i que viurà el seu primer moment multitudinari amb la crida aquest dissabte, el moment aquest que conflueixen les tres colles de la Festa Major, vinculades als tres caps de llúpia, el Merma, el Nen i la Vella. Doncs a les 9 del vespre conflueixen aquí a la plaça de la Catedral i es viu aquest esclat així de joia, no?, per donar la benvinguda a les festes. Una vegada més aquest any s'ha hagut de fer una crida al civisme, perquè els últims anys hi havia hagut algun incident relacionat amb pintures, sobretot amb edificis així patrimonials, històrics. Es demana una crida a fer servir només el líquid que es repartirà per les colles, i una mica aquest punt de prudència dins de l'entorn festiu. D'aquest primer cap de setmana, ja dic que anirem parlant els propers dies, destacaria també les mateixes colles organitzen un partit, una mena de partit de futbol amb regles pròpies, podríem dir futbol, però és una mica de tot, a tres bandes, es diu La Cridòria, sempre es feia, tancava una mica la Festa Major, i aquest any s'avança el primer cap de setmana, també per motius de logística de les colles, es farà aquest diumenge a partir de 7:45 del vespre a la plaça Major. Per tant, són propostes que ja tenim d'arrencada. I una tercera gran pota important d'aquest primer cap de setmana seria el Seguici Infantil, el que seria el que anomenen la Festa Major Infantil. És una recreació del Seguici a escala, tot petit, amb totes les comparses petites. Això es farà diumenge a partir de 7:45 de la tarda, amb sortida, com el Seguici normal del dia de Sant Miquel, des del carrer de la ciutat fins a la plaça de la catedral, on hi haurà els balls finals de Gresca. Això pel que fa a la Festa Major de Vic, ja dic que en parlarem els propers dies, perquè és
14: moltes
16: un...
14: pàgines, eh?
16: És un continu aquests dies de parlar, però també recordar, per no deixar al marge, que hi ha tres festes majors més petites, però tenir-les en compte. Una és Perafita, també el gran gruix d'actes dedicada a Sant Pere, seran aquest cap de setmana amb una quinzena de propostes. Quatre dies més de Festa Major, ells en diuen Festa Major Petita, perquè la, diguéssim, que la que celebren diguéssim, la gran d'estiu la fan pel setembre, però la Festa Major Petita vinculada amb Sant Pere és a Sant Pere de Torelló, i a Sora també tenim tres dies amb activitats. Per tant, qui més enllà de Vic vulgui viure Festes Majors, Perafita, Sant Pere, Torelló o Sora.
14: Doncs comencem temporada de Festes Majors, que ja les vam encetar la setmana passada, però comencen fortes, eh? Doncs, Miquel, moltes gràcies, i anirem coneixent els actes de la Festa Major de Vic i totes les que quedin.
16: Perfecte, anem parlant.
14: Que vagi molt
16: bon
14: bé.
16: Bon cap de setmana.
14: Bon cap de setmana. I com sabeu, els divendres dediquem aquest espai a ensenyar-vos novetats musicals. Avui començarem per aquesta.

Doncs avui serà un repàs musical amb cançons que criden a l'estiu i d'un d'ells ha estat de Tallets, que ha estrenat Era Això, ha sortit avui. És un senzill, doncs, que, com dèiem, està pensat per convertir-se en la banda de sonora d'aquests dies de platja i d'estiu i moments de compartir amb la gent que estimem. El duet maresmenc torna amb una proposta molt lluminosa que combina aquest pop orgànic i més mediterrani, doncs, amb un missatge que convida a valorar tot allò que ens importa. I nosaltres també seguirem amb una cançó que també, jo crec que també és una de les propostes per convertir-se en una de les cançons de l'estiu. Sentim-la.

Doncs, com sentim, Amulet és el nou single de Laura Gisbert, o Lau Gisbert, el seu nom artístic, l'ex participant d'Eufòria, ha tret aquesta nova cançó que també doncs promet ser una de les cançons d'aquest estiu. La Laura és vocalista, també és ballarina i també és compositora i presenta aquesta proposta artística que combina molta presència vocal amb també presència escènica. I no sé, és una cançó que també considero que és una bona proposta per convertir-se en una cançó estiu i també tenint en compte que aquesta cançó s'ha produït per Scotty Deca, que també és un dels productors que està doncs, tocant molt l'escena musical catalana. Nosaltres canviarem una miqueta de gènere i sentirem aquesta també nova cançó que ha sortit fa poc.

Doncs estem sentint els Boom Boom Fighters i Kuka i també Lil Dami, doncs, que s'han ajuntat aquests diversos grups i artistes amb la cançó de Foll, un nou single, també, potser podríem dir que està barrejat amb Reggae i Dancehall, i doncs que també és una cançó que jo crec que se sentirà molt per a aquestes festes majors i també ja t'he de dir que s'estan sentint. Nosaltres seguirem per aquesta una altra cançó, que també s'estic segura que s'escoltarà per totes les festes majors del territori català.

el grup Revelació de la banda Neon no para de sumar èxits i avui sentim aquesta nova cançó amb Buhos, també que presenta una cançó que el mateix no m'ho diu, El Ventilador, una cançó que estarà a totes les festes majors, també una cançó que hi participa Mon DJ. Per tant, una cançó optimista també, doncs, que posa la idea que la vida continua, tot i això tenim dificultats emocionals, però que la vida continua i, per tant, que és l'estiu i que ens ho hem de passar bé. Nosaltres deixem les bandes catalanes per anar-nos cap a unes cançons més d'àmbit nacional, perquè tornen Bizarrap, en aquest cas amb Mike Towers.

Com dèiem, estem sentint Bizarrap i Mike Towers a Music Sessions 42. Ha sigut també una de les unions més, més demanades del gènere urbà, perquè el productor argentí Bizarrap i després també en Mike Towers ens han portat una de les cançons que jo crec que també seran una de les propostes de cançó d'estiu. I nosaltres seguirem amb una nova cançó, una combinació bastant estranya, però també que tinc ganes de sentir-la, que no la tindrem present, però que la vull mencionar, que és la cançó de la Madonna i en Fate, que és una cançó exclusiva del disc de la Copa de Futbol del 2026. Potser la sentirem més endavant, no sé si la podem sentir, no la sentirem, però bé, ens quedarem nosaltres sentint... Perdó? Doncs mira, no l'Andreu em comenta pel pinganillo, eh? No sentirem la cançó de la Madonna i en Fate, però sí que sentirem una cançó de la Madonna que ha sortit fa poc amb la Sabrina Carpenter. Sentim-les.

Doncs bé, no hem pogut sentir la nova cançó del Mundial, que suposo que la sentirem més endavant. Amb la Madonna i en Fit, però estem podent sentir aquesta cançó amb la Madonna i la Sabrina Carpenter. Jo considero que és una música que sonaria a una passarel·la de moda o que també podria ser part de la banda sonora del Diable Vesteix de Prada 2. En fi, això es quedarà a l'aire. Nosaltres amb aquesta cançó acabarem el Territori 17 d'avui i tornarem dilluns puntuals a les 9 del matí a les vostres emissores de ràdio local. Que vagi molt bé.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM,

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Prop de 16.000 persones estan confinades en aquests moments per un incendi forestal que ha començat a la zona de la deixalleria de Tiana, al Maresme, i que té diversos focus actius. 22 dotacions dels bombers lluiten contra aquest foc, pel qual els Mossos ja han detingut una persona. Ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que també dona detalls del confinament.
3: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fos de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana, s'ha fet un detingut.
2: Davant d'aquesta situació, estem especialment pendents de la previsió del temps i l'evolució de les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat, i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol ben present, 4 núvols prims, i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà a l'interior gironí arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda al diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
2: Déu-n'hi-do, gràcies, Lluís Mi Pérez. És divendres 26 de juny de 2026 i tenim més titulars. S'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles pel doble terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.000 ferits. Maite Polo.
5: Són xifres provisionals perquè hi ha un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa. El fotògraf Juan Andrés Pinto ha explicat a la xarxa des de Caracas quina és la situació.
6: Mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también.
5: Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
2: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
5: Ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral.
2: Barcelona armarà la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser.
5: Serà gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox. El mes que ve, el plenari votarà una nova proposta de reglament per dotar els agents amb aquestes armes, que ara només porten els comandaments.
2: En cultura, l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les tres xemeneies de Sant Adrià de Besòs,
5: que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans.
2: En esports, el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de la Lliga, Jordi Cochran.
7: Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final i han guanyat la vuitena Lliga en la història de la secció. D'aquesta manera, el Barça ha trencat una ratxa de 2 anys sense títols.
2: El control de Soibal López, a la redacció i coordinació, José Gallardo, passa en 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Dues dotacions dels bombers lluiten a hores d'ara contra un incendi forestal declarat a Tiana, al Maresme, i que ha obligat a confinar les poblacions de Tiana, Martorelles, Sant Fos de Can Centelles i Santa Maria de Martorelles. Es tracta d'un foc amb diferents focus que s'ha iniciat a la zona de la deixalleria de Tiana i pel qual ja s'ha detingut una persona. El focus de l'incendi hi ha els nostres companys de Mataró Ràdio. Laura Serra, molt bon dia, com està la situació?
8: Molt bon dia. Doncs l'incendi continua actiu, tot i que Pep Colàs, el cap d'intervenció dels bombers, ens acaba de dir fa molt pocs minuts que confien en poder-lo estabilitzar d'aquí a poca estona. De fet, hi treballen moltíssimes dotacions dels bombers, en aquest moment 30 de terrestres i més d'una desèrie de mitjans aeris. De moment no tenen constància que hagi afectat habitatges ni persones, però han intentat rebaixar la intensitat, sobretot en els últims minuts, en l'última hora, del flanc esquerre, que finalment han aconseguit ancorar en una zona de vinyes. Per tot plegat, a mig matí s'han confinat 4 municipis, Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, i com deies, també s'ha detingut una persona per indicis de la seva participació en els fets.
3: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut.
8: Era Núria Parlo, en conseller d'Interior, uns confinaments que es podrien aixecar ben aviat, com a mínim a Tiana, la part cap al mar. En canvi, la zona del Vallès encara és...

0: més, l'incendi encara no està estabilitzat, però evoluciona favorablement gràcies a les tasques d'extinció i consolidació del perímetre. Les primeres estimacions situen la superfície afectada en unes 40 hectàrees de terreny agrícola. Els efectius continuen treballant sobre el terreny per acabar d'ancorar el perímetre i evitar possibles represes de les flames. També col·laboren els grups de PAF i GRAF dels bombers, així com tractoristes i els Mossos d'Esquadra en les tasques de suport logístic.
1: Gràcies, Mariona. I seguim també molt pendents del foc forestal declarat a la franja de Ponent, que continua actiu i hauria calcinat unes 1.000 hectàrees. Així tot, els equips d'extinció en destaquen una evolució favorable a les últimes hores.
2: L'incendi es va originar per l'avaria d'una màquina recol·lectora i ha obligat a desallotjar unes 240 persones dels nuclis de Sant Uí, Alins i Calassanç. Paral·lelament, ja s'ha aixecat el confinament per als habitants de Fonts, afectats per la intensa fumera.
1: Durant la nit, els efectius han concentrat els esforços al cap de l'incendi, molt a prop del municipi de Fonts, on a hores d'ara ja no hi ha flama activa.
2: Amb la sortida del sol s'hi han incorporat els mitjans aeris que treballen especialment sobre la superfície forestal del flanc dret per consolidar el perímetre i evitar revifalles.
3: Notícies en xarxa.
1: 235 morts, 4.300 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa és el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres Veneçuela. També s'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles i un centenar estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a aquell país.
2: Els danys humans i materials són incalculables 2 dies després dels potents sismes i les pitjors destrosses són al litoral, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
4: Mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
2: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
5: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant.
2: No? Un dels bombers de l'expedició ha especificat quines tasques faran.
6: El cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
2: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat amb un minut de silenci i l'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
7: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
2: El consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen el 35% dels casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353 casos. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
9: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament.

0: en específic per aquestes situacions a l'empresa, també és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
1: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
2: El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entrarà en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les quantitats que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions.
3: Malgrat l'increment, la coordinadora de residència 5+1 creu que estem lluny de solucionar el dèficit d'allò que es destina a la dependència. Així ho ha dit a la xarxa la presidenta de la coordinadora i portaveu de la Plataforma Estatal d'Organitzacions de familiars i usuaris de residències. María José Carcelén.
4: Espanya destina a aproximadament el 0,77% del PIB per la dependència, quan la mitjana europea és de 1,6. Hi ha països que arriben gairebé al 4. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la finançació per reduir la seva aportació, que és el que va fer el 2025.
3: Carcelén creu que les prioritats passen per reduir les llistes d'espera de les residències, que a Catalunya és de més de 80.000 persones, així com augmentar les ràtios de personal i millorar-ne les condicions laborals.
2: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari del mes que ve una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bellvé, bon dia.
5: Bon dia. Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torn de servei, no només en situacions del risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-la servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Coronas és el portaveu d'Esquerra.
6: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal i n'hi ha hagut uns quants casos. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
5: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament quan es porti a votació, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
7: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que hi s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
8: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, amb els seus vots, tinguéssim o vostè hagués permès la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys, com a mínim, que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser a disposició.
5: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
2: És 3:15, no deixem Barcelona, ja que una setmana per al Grand Départ, el Tour de França, tindrà afectacions en la mobilitat per carretera, tant diumenge 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona a la capital, com dilluns 6 entre Granollers i els Angles. L'etapa del 4 de juliol a Barcelona i la presentació dels equips el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitza 4.500 policies, 3.600 dels quals agents dels Mossos. Judit Vallès, bon dia.
9: Bon dia. La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
10: Tindrem un Procicat que estarà activat sempre alerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les tres etapes, una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
9: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
11: Notícies en xarxa.
2: Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat amb fermesa l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Jordi Casino, bon dia.
12: Bon dia, Marta. El president de la Generalitat ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat i ha posat els Next Generation com un exemple de federalisme a Europa. Un Salvador Illa que també ha defensat fer un salt d'escala polític dins de la Unió per afrontar els reptes de manera més conjunta i davant dels riscos dels qui la volen buidar de contingut.
13: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb involució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
12: Un informe del govern eleva més de 262.000 els beneficiaris dels fons captats.
2: Doncs no deixem l'àmbit econòmic, perquè la Ràpita vol situar-se al mapa internacional de l'economia blava sostenible. Avui s'ha presentat un projecte estratègic que preveu una vintena d'actuacions fins al 2035, amb una inversió que podria superar els 1.000 milions d'euros. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
14: Es tracta d'un full de ruta amb una vintena d'actuacions per transformar el territori des de la innovació, la conservació ambiental i el desenvolupament econòmic, un projecte que l'alcalde Xavier Reverter ha qualificat d'ambiciós i de futur.
15: És un projecte ambiciós, és un projecte de futur, és un projecte on realment valorem un pla integral que és la sostenibilitat, és el creixement, és el talent del jove, i sobretot un projecte on ens hem de sentir tots realitzats i que tots poguéssim confiar en tirar-ho endavant.
14: La iniciativa podria convertir l'abadia dels Alfacs en la primera OMEC de la Mediterrània, una figura que compatibilitza la protecció dels ecosistemes amb l'activitat econòmica sostenible i que es demanarà aprovar en la cimera de Nacions Unides de finals del 2027. Un projecte que té un pla d'execució fins al 2035 i planifica una inversió que pot superar els 1.000 milions d'euros.
2: No deixem les Terres de l'Ebre. La Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'Espai Joan Moreira en l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. Ràdio Tortosa, David Benito.
16: La investigació s'ha obert arran d'una denúncia de l'actual executiu municipal que qüestiona la contractació dels treballs de la coberta i la neteja interior, així com un possible fraccionament de contractes en la rehabilitació de la façana. El govern assegura que part de les obres es van executar abans de l'adjudicació formal, fins i tot després d'inaugurar l'espai. Per la seva banda, l'exalcaldessa Meritxell Roger nega qualsevol irregularitat i defensa que tots els expedients es van tramitar correctament. Atribueix la denúncia a una estratègia política.
17: És evident que aquesta denúncia respon a una utilització político-partidista de la justícia per part del senyor Jordán i la senyora Lleixà en una clara finalitat electoral. Estic segura que tota la tramitació dels diferents expedients es va fer correctament, no hi ha cap fraccionament i d'obres a l'Espai Moreira se'n va fer abans de la inauguració d'una de totes les sales que hi ha per rehabilitar i se'n van continuar fent després. De fet, encara avui n'hi ha dependents perquè l'actual govern porta 3 anys sense actuar en aquest indret.
16: Mentrestant, la Fiscalia ja ha requerit la documentació dels contractes a l'Ajuntament i informació detallada sobre altres treballs adjudicats pel govern de Junts per Tortosa a la mateixa empresa.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home que ha ferit la seva mare i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges.
3: Els fets han passat aquest matí. L'home que pateix un trastorn mental ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. Fins que ha estat detingut, ha calgut tancar la platja.
2: I els Mossos localitzen un cos a la platja de Badalona.
3: Ara s'està a l'espera de la identificació per saber si es tracta d'un jove desaparegut ahir mentre nedava amb amics.
2: Thank you. És moment per a la cultura. L'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica o els reptes urbans. Serà des de diumenge i fins dijous vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall, bon dia.
18: Bon dia. Doncs els éssers humans han adaptat l'entorn a les necessitats de cada moment. Les construccions i la transformació d'espai poques vegades ha tingut en compte els recursos naturals del planeta Terra. Becoming Architects for a Planet in Transition es ple de sistemàtiques interrelacionades. A través de maquetes, prototips, vídeos i instal·lacions a escala real, els equips participants han investigat com l'arquitectura pot intervenir en els processos de transformació del planeta. Les propostes plantegen alternatives com reduir la dependència als combustibles fòssils, reutilitzar materials i estructures o abandonar la perspectiva antropocèntrica per adaptar-se millor als ecosistemes naturals. Aquesta exposició de 4.000 metres quadrats és un dels elements centrals del Congrés Mundial d'Arquitectes que es celebra durant els dies 28 de juny al 2 de juliol. Hi ha arquitectes d'arreu del món participen en ponències i taules rodones per debatre com treballar de manera multidisciplinària per afrontar els reptes de futur derivats de les diferents crisis globals.
2: Gràcies, Neus Aragall, des de Ràdio Ciutat de Badalona. I una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, Viu Catalunya compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans de diversos àmbits. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. La campanya explica que la identitat cultural catalana es basa en la tradició i l'avantguarda, es viu al carrer i és creativa, i les seves icones culturals ajuden a descobrir el talent emergent del país. La idea és, segons la directora general de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvero, que la cultura atregui el turisme de qualitat, tot i que la campanya també es dirigeix al resident.
20: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força i identitat, no? D'un poble. I, per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure a Catalunya.
19: Sent la nostra cultura, Viu Catalunya, es difondrà a tot Espanya, a més dels mercats asiàtics, americà i europeu. L'Espot presenta 11 localitzacions emblemàtiques, des de la cripta de la Colònia Güell fins a la Seu Vella de Lleida. Una vintena de referents culturals han col·laborat en la iniciativa, com el dissenyador Jordi Lavanda o l'arquitecte Benedetta Tallabue.
2: I arriben els esports. Avui amb en Jordi Cochran. Molt bon dia, Jordi. El Barça de futbol sala és el nou campió de Lliga.
21: Bon dia, Marta. Els blaugranes van guanyar la pista del Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final. Tot i que els culers van arribar a posar-se per 1-4 fora en el marcador, el conjunt murcià va empatar el duel a 4. En el temps extra, els gols d'Eric i Antonio van fer caure la balança pel Barça per a proclamar-se campió de Lliga, la vuitena en la història de la secció. Un títol especial pel capità, Dídac Plana.
22: Pues molt especial, perquè al final, com et dic, portàvem 2 anys en blanc, amb la frustració que això et genera, no? A nivell personal també, doncs, poder aixecar la primera lliga com a capità, un somni i la veritat és que molt feliç, em sento molt realitzat i molt orgullós.
21: L'entrenador Javi Rodríguez ha aconseguit tornar a fer el Barça campió en la seva primera temporada a la banqueta.
23: Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido. Yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga en general. Creo que hemos sido campeones, justo campeones.
21: En ciclisme, Mireia Benito ha tornat a guanyar el Campionat d'Espanya de contrarrellotge per quarta temporada consecutiva. La de Llorenç del Penedès és la gran dominadora d'aquesta disciplina.
24: Cada año es diferente, ¿no? Cada año es especial y sí que este año quizás no venía con la confianza que había venido otros años, ¿no? Por la preparación que había hecho. Tenía dudas sobre eso, entonces, bueno, no voy a negar que he pasado nervios y estoy muy emocionada porque al final, pues, quizás aquí se ve un resultado, pero lo que hay detrás es muchísimo más grande.
21: Paula Blasi, que va patir una caiguda fa uns dies entrenant, va acabar en quarta posició i a causa de les conseqüències d'aquest xoc ha decidit no participar en la prova en ruta de demà, en què era una de les principals favorites. I en futbol, el porter Juan Carlos del Girona deixa el club gironí després de 7 temporades al conjunt blanquivermell.
25: Todo tiene un principio y un final. He tenido la suerte de poder y el orgullo de poder defender esta camiseta durante muchos años, de encontrar mi sitio en el fútbol, que tanto me costó encontrar. Estoy muy orgulloso de cada esfuerzo que he hecho por este equipo y me voy feliz por eso.
21: Tampoc continuarà el conjunt gironí el porter Rubén Blanco, un Girona que ha anunciat dos amistosos de pretemporada, el primer contra l'Olot el 22 de juliol i el 29 d'aquest mateix mes, que rebrà el Castelló al conjunt gironí, i un Espanyol que s'enfrontarà contra el Sabadell, també un altre dels confirmats dels partits de preparació dels equips catalans en aquest estiu.
2: Moltes gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Actualitzem la informació sobre els incendis que continuen actius. Fins ara.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
6: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
7: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Fisioteràpia i embaràs.
26: L'embaràs comporta canvis significatius en el cos de la dona que poden causar dolor i malestar. La fisioteràpia pot ajudar a alleujar aquests símptomes oferint exercicis específics per enfortir els músculs, millorar la postura i preparar el cos per al part. També pot ajudar en la recuperació postpart, assegurant que les mares recuperin la seva força i mobilitat de manera segura i efectiva.
7: Salut Activa.
27: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
28: L'especialitat de la fisioteràpia durant l'embaràs, el que es busca és intentar que el cos estigui en bon estat per preparar-lo pel part i també, per un cop hem tingut el part, durant el postpart, tornar a aconseguir un cos en bones condicions. Hi ha un tabú en el tema del prepart, que se sol dir que les dones doncs, no han de fer gaire exercici, que han d'estar més tranquil·les, no?, a casa, cuidar-se de fer-se mal, no?, i d'intentar no agafar pesos i tal. I és just el contrari, no? Se busca que facin treball de força, que es moguin, que facin activitat, perquè així tenen una bona musculatura, tenen un bon estat físic per després encarar el cos i sobretot la pelvis, que estigui en bon estat per poder anar al part i estar en condicions.
7: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
29: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dijous 25 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que un incendi a Sant Quirze Safaja crema 16 hectàrees de bosc i obliga a confinar la població durant 7 hores. Sant Feliu comença la reforma de la plaça Josep Humbert Ventura amb la delimitació del perímetre i una protesta de la plataforma opositora. L'entitat ecologista ADENC formalitza el recurs contenciós administratiu contra la variant de Sant Feliu.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que al Moianès un incendi forestal crema 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze Safaja. I és que la proximitat de les flames als nuclis habitats van obligar a confinar la població durant 7 hores. 40 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris van treballar per controlar les flames des de 1:45 del migdia fins a les 8 del vespre, quan el foc va quedar estabilitzat. Tot plegat en una zona de cingleres que dificultava la tasca dels bombers. Un foc a poca distància del poble que va obligar a confinar la població de tot el municipi per seguretat. Joan Reyes, sotsinspector de bombers i cap de la intervenció, explicava que van poder estabilitzar el perímetre del foc cap a les 8 del vespre.
2: El foc s'ha donat per estabilitzat fa escassos 10 minuts. Ha sigut un incendi començat a 1:45 del migdia, aproximadament. S'ha declarat aquí a prop de les proximitats del càmping d'aquí Sant Quirze Safaja. Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
0: Els primers moments van ser els més crítics de la jornada. La preocupació va augmentar quan les flames van agafar direcció Puigdolena, on hi ha un centre de menors. Carles Lupiáñez és l'alcalde de Sant Quirze Safaja.
3: Inicialment hi ha hagut bastant caos perquè la gent veia les columnes de fum i la direcció del foc no estava clar. Estava molt a prop del nucli urbà, del casc antic del poble. Després sí que és veritat que ha canviat la direcció i el fet que hi hagués, bueno, el confinament. Això també ha creat nerviosisme. Hem avisat a la població de que era un confinament per precaució i també per evitar que la gent estigués al carrer i afavorir el trànsit de Mossos d'Esquadra, de bombers, d'ADFs, de personal que estigui per l'extinció del foc.
0: Els agents rurals estan investigant l'origen del foc. Aquest es va donar en una parada d'autobús pròxim al càmping Lilla i, segons l'alcalde Carles Lupiáñez, tot apuntaria al fet que la causa seria un element pirotècnic.
3: No tenim, de moment, confirmació oficial. Sembla, parlat amb agents rurals, i ens diuen que sembla que podria ser una perill de pirotècnia el que hagués iniciat aquest petit incendi. Inicialment era un petit incendi que no ha sigut el cas.
0: Durant la nit, els bombers han continuat treballant en el foc per evitar cap revifalla i aconseguir donar-lo per controlat. Avui mateix han començat els treballs de delimitació a la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu. És el pas previ abans que el dia 29 de juny comenci la reforma integral d'aquest espai central del municipi. Manel Rodríguez, regidor d'Urbanisme, detalla quines són les tasques que s'estan fent actualment i els dies posteriors.
4: Bé, ara el que s'ha fet sobretot és la senyalització i la delimitació de la primera zona d'actuació, que és la plaça gran i la petita, deixant un pas perimetral per persones. Per fer això hem hagut de reobrir el trànsit al carrer Joan Maragall per donar accés a veïns i a l'aparcament municipal.
0: Aquestes primeres tasques d'implantació continuaran de cara demà i la resta de dies, tot plegat per deixar el recinte lliure abans del dilluns 29 de juny, quan entri a la plaça la maquinària per començar els moviments de terres.
4: Suposo que demà ja començaran que algun mobiliari urbà també ha començat a moure avui. Són tasques d'implantació, veureu que demà van movent bancs, segurament... O sigui, amb papereres dintre el perímetre, que també hi són, i podria ser que comencessin a moure els fanals, i a la setmana que ve entrarien en maquinària, començant ja a fer piconatge, petites rases, moviment de terres, l'arbrat...
0: Unes obres que han estat envoltades de debat ciutadà. Ahir al vespre, desenes de persones es van aplegar a la mateixa plaça en un acte, en una concentració convocada per la plataforma en defensa de la plaça. L'acte, conduït per la cantant local Núria Berenguera, es va servir perquè diversos veïns sortissin a llegir manifest i proclames reivindicant les virtuts de l'actual model de l'espai. Escoltem a Montse Serra, veïna en contra de la reforma de la plaça.
5: Ahir moltes persones del poble vam assistir a l'acte convocat per la plataforma en defensa de la plaça. L'acte va ser conduït per la Núria Berengueres, que és una cantant de veneres local, i diverses persones vam sortir a llegir manifestos i proclames en defensa de la nostra plaça. En Francesc Serrats va glosar les virtuts de l'actual model de plaça, la Núria Berengueres va llegir un text en defensa de les tradicions locals que li havia fet arribar la Montserrat Vilalta, la Rosa Maria Santa Creu va parlar dels records de petit amb la seva mare a la plaça i jo mateixa vaig llegir una glosa de la plaça de Sant Feliu de Codines escrita pel dramaturg i director Ignasi Roda, persona fortament lligada al nostre poble i que se l'estima. En acabat, vam fer una bona xiulada i amb la Noemí Cala, cantautora local, vam cantar No serem moguts, com a himne de resistència fort al front al desgavell que ens volen fer a la plaça del nostre poble.
0: Amb les tanques col·locades i gairebé tot a punt perquè entri la maquinària pesant, Sant Feliu de Codines enceta avui 4 mesos de canvis profunds al centre del poble. L'entitat ecologista ADENC ha formalitzat aquest mes de juny la demanda del recurs contenciós administratiu contra l'aprovació definitiva de l'obra de la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines. Tot i que els ecologistes reconeixen que cal treure el trànsit pesant del mig de Sant Feliu, consideren que el projecte actual és il·legal i perillós per l'entorn. Toni Altaió és membre de l'ADENC. Detalla els principals motius.
6: Bé, el contenciós administratiu l'hem presentat bàsicament per dos motius. Un és que hi ha unes irregularitats des del punt de vista de tramitació que nosaltres pensem que són greus i sobretot més enllà de la implicació directa de Sant Feliu de Codines, perquè aquesta tramitació irregular ens temíem que podia ser utilitzada en altres espais, en altres actuacions de la Generalitat de Catalunya i fa poc n'hem tingut la comprovació directa també. Per tant, és un contenciós que, com deia, més enllà de l'afectació directa a Sant Feliu, l'hem interposat en caràcter preventiu perquè la tramitació no es convertís en una tramitació tipus, que des del nostre punt de vista és absolutament irregular. L'altre motiu principal és que la variant té una afectació significativa en el que és el corredor, la connexió biològica entre els espais naturals protegits de Cingles de Bertí de Gallifa i més enllà, entre Sant Llorenç del Munt i el Montseny. De fet, la funció aquesta connectora, fins i tot el mateix pla territorial metropolità, ja la posava de relleu i entenem que hi havia mesures que s'havien d'adoptar i que no s'han adoptat en el que és pròpiament el projecte i, per tant, doncs, aquesta consideració per nosaltres també té un... És un aspecte destacat.
0: A banda de l'impacte ambiental sobre el corredor biològic que connecta el Montseny i Sant Llorenç de Munt, l'entitat acusa la Generalitat de fragmentar expressament els expedients de la C-59 per evitar una avaluació ambiental conjunta. Després de gairebé 20 anys de tràmits i retards, des de l'ADENC lamenten haver hagut d'arribar als tribunals, tot i que confien que la justícia els acabarà donant la raó.
6: Des de la nostra perspectiva, evidentment, n'esperaríem una resolució positiva des del nostre punt de vista, però, clar, això no depèn de nosaltres, depèn del tribunal, del jutjat contenciós administratiu. Ens desplau enormement haver hagut de presentar aquest contenciós perquè teníem l'esperança que en la mateixa tramitació, en la via administrativa, hauríem estat capaços de reconduir una mala praxi per part de la Generalitat. Malauradament no ha estat així i en el cas que hi hagués una estimació, una resolució positiva d'aquest contenciós, evidentment això podria comportar conseqüències en el que és l'execució del projecte, que podria ser que aquesta tardor propera ja s'iniciés. Nosaltres tenim clar que aquest és un... Primera, que la millora, la necessitat d'actuar per atenuar el pas de vehicles pesants per dins del casc urbà de Sant Manà, de Sant Feliu, era una intervenció més o menys necessària. Es podia haver abordat de maneres molt diverses. El que també tenim clar és que aquesta és una actuació que portem pràcticament gairebé 20 anys, del qual 20 anys que em va aparèixer el primer estudi informatiu, i que la lentitud amb què s'ha tirat endavant aquesta actuació recau, la responsabilitat d'aquesta lentitud recau exclusivament en la Generalitat de Catalunya, no recau pas en les accions administratives o judicials, contencioses administratives que nosaltres hàgim pogut impulsar, i que a nosaltres ens costa entendre que després de 20 anys s'hagi hagut de fer, s'hagi hagut de tirar endavant en aquesta actuació amb aquest frau de llei que nosaltres considerem que s'ha fet. Per tant, ens agradaria que el contenciós ens donés la raó, tot i que, com deia abans, ens desagrada haver-nos de convertir nosaltres, convertir l'ADENC, en la part que sembla que pugui posar dificultats sobre una actuació que podia tenir un consens molt més ampli del que ha tingut fins ara.
0: Davant d'aquest moviment de l'ADENC, el regidor d'Urbanisme de Sant Feliu de Codines, Manel Rodríguez, ha confirmat que l'ADENC els va notificar el recurs de primera mà, però assegura que es tracta d'una al·legació procedimental de la Generalitat. Segons Rodríguez, l'inici de les obres de la variant no perilla.
7: No crec que tingui afectació amb el que és l'inici de l'obra. Vale, al final, doncs, ells tenen un posicionament, el porten davant d'un jutge i ells mateixos estimen que fins aquí any, any i mig no hi haurà resolució. No et saben ni si és favorable o no, eh? Vull dir, això... Ells aleguen un tema de procediment, però bé, des de la Generalitat tampoc hem rebut cap informació contrària.
0: Mentre que el procés judicial continua el seu curs als jutjats, l'ADENC ha engegat una campanya de finançament col·lectiu a través del seu web per cobrir els 4.000 euros de despeses legals que costa tirar endavant aquest recurs. La Emma Calo fa un balanç positiu de la nit de Sant Joan a Sant Feliu, i és que per cinquè any consecutiu el CAU ha estat l'encarregat d'organitzar la revetlla al parc de Can Xifreda, aconseguint un sold out i omplint l'espai de persones amb ganes de celebrar la nit més curta de l'any. Jana Galimany, membre del CAU, destaca la gran resposta del poble.
8: La veritat és que en general vam fer una valoració molt positiva. Han estat molts dies de preparació, organització i feina perquè tot sortís bé, i veure el parc ple de gent gaudint de la festa va ser la millor recompensa. Vam aconseguir fer sold out i va haver molt bon ambient durant tota la nit. I la gent es veia que tenia moltes ganes de passar-s'ho bé i celebrar Sant Joan al nostre poble. Sí que és cert que durant una estona vam tenir algun problema tècnic amb la música, cosa que ens va saber greu i demanem disculpes, però es va poder solucionar i la festa va poder continuar.
0: La festa es va desenvolupar en un ambient molt festiu i respectuós a l'interior del recinte, tot i alguns incidents a l'exterior que no van anar més. Més enllà de la celebració, la revetlla del Macalo té un rerefons solidari. Part dels beneficis recaptats es destinaran a finançar el projecte de voluntariat dels joves del CAU.
8: A més, ens fa molta il·lusió explicar que els beneficis de la festa es destinen, d'una banda, al projecte de voluntariat que durem aquest estiu al Marroc amb Mano d'Àfrica, per tercer any consecutiu, i d'altra banda, a l'agrupament Escolta Macalo per poder continuar durant molts anys organitzant activitats i projectes pels infants i joves del nostre poble.
0: Una iniciativa que, a més, garantirà la viabilitat econòmica del CAU per continuar impulsant activitats al municipi durant tot l'any. Viatjar per 60 anys de música catalana a través de l'emoció i el cant coral. Això és el que proposa la Coral Guisla de Caldes de Montbui per demà divendres 26 de juny. Un concert on uneix forces amb la Coral Font d'en Fargues en una actuació titulada D'un temps, d'un país, 60 anys de música catalana. La formació calderina, nascuda a principis dels anys 80, es troba en un moment de plena revolució musical. I és que després d'una llarga trajectòria centrada en la música clàssica i el Renaixement, l'arribada del nou director, en Jordi Gurí, els ha fet fer un salt cap a ritmes molt més actuals. Manel Sánchez, membre de la Coral Guisla, reconeix que adaptar-se a la música d'avui ha estat tot un repte.
9: I aleshores, doncs, amb en Jordi Gurí, el que estem fent és música més actualitzada, més actual. Uh-huh. Per exemple, abans no havien cantat gaire mai, doncs, el Xurango, els Catarres, o Cas Grasses, etc., que és el que cantarem ara. T'hauria de dir que, a veure, el canvi és una mica difícil. El canvi representa una certa transició de la coral, de cantar d'un estil a cantar un altre, perquè la música del Renaixement i la música clàssica catalana, la tradicional catalana, doncs té un ritme doncs més, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, més quadrat.
0: Aquest canvi de xip cap al pop-rock català no el faran sols, però a la cita les dues corals cantaran juntes al mateix repertori sota la direcció de la Marta Finestres i el mateix Jordi Gurí, una col·laboració musical que ha exigit mesos d'assaig individuals i trobades conjuntes, però que dalt de l'escenari promet una potència acústica poc habitual. El repertori de la Vetllada farà honor al títol del concert. Els assistents faran un viatge nostàlgic que començarà amb temes històrics de Raimon i que acabarà amb temes actuals dels Catarres o d'Oques Grasses, tots ells adaptats per coral. Des de l'entitat busquen que el públic vibri i canti amb ells.
9: Vibrar, identificar-se en la música, viure un moment d'emoció, etc. Perquè ja recordaràs si ja hauràs vist els concerts aquests del Camp Nou, que tothom canta, i els concerts doncs, que feia i que estem acostumats doncs, del Llac, d'en Raimon, etc, que tothom, o ara del Bruce Springsteen, etc, que la gent va a sentir, però va a cantar. El que vol dir que la gent va a participar. I això és el que esperem d'aquí una mica també.
0: La cita, que és divendres 26 de juny a 8:45 del vespre a la Sala Noble de Can Rius, i l'accés funcionarà amb el sistema de taquilla inversa, de manera que cada espectador podrà fer una aportació voluntària per donar suport a la continuïtat de la música coral. Aquest passat dissabte, el col·lectiu va aconseguir reunir totes les generacions que han passat per l'entitat en els seus 20 anys d'història. Va ser una festa de germanor a Can Buixó, que més tard es va obrir tot el públic. En total, unes 60 persones van participar d'un dinar on van coincidir membres de les 6 etapes que ha tingut el col·lectiu des de la seva fundació. Precisament, un dels moments més emotius va ser el retrobament. L'actual presidenta del col·lectiu, l'Anna de Riquer, destaca el valor d'aquest moment.
10: Jo penso que va estar molt bé, també al final, perquè al venir com a mínim algun representant de cada generació, vam poder fer, bueno, vam bufar les espelmes doncs, tots els presidents de cada generació, que també va ser guai, cadascú va fer doncs, un discurs, va parlar la Gemma, va parlar la Caral Sanz, la Marta Vilardell, que va ser la presidenta del Pebre Encesa, que és la generació anterior a la nostra. Uh-huh. Vaig parlar jo com a presidenta del col·lectiu Full Flama d'aquesta generació, va parlar el Miquel Bogunyà.
0: Després de bufar les espelmes, la celebració es va obrir a tot el poble, una festa que va tenir un tancament curiós. Es van quedar sense llum abans d'hora. Però, tot i les anècdotes, el 20è aniversari ha servit també per reivindicar la feina que fan els joves de l'associació.
10: Que va ser una bona festa per commemorar també tota la gent que vulguis o no, fem les festes perquè ens ho passem bé, però, ostres, també fem les festes per l'altra gent i si no ho organitzéssim no hi hauria ningú que fes aquestes festes i també penso que és una bona manera doncs, de poder donar peu a que la gent celebri les coses aquí a Sant Feliu, perquè si no tens festa aquí a Sant Feliu has d'agafar el cotxe sí o sí. I això són coses que jo crec que bueno, d'entre totes les queixes que tenim per qualsevol cosa, pel soroll, la música, l'alcohol, el no sé què, crec que és un punt molt a favor i penso que també s'ha de valorar una mica la feina que fem i la feina que ha fet absolutament tothom des dels inicis del col·lectiu, perquè al final organitzes tu la festa, la muntes tu, la desmuntes tu, que està molt bé venir a consumir, però hi ha molta feina darrere i penso que a vegades queda una mica també invisibilitzada.
0: Una feina que dues dècades després continua sent el motor de la festa i de la cohesió juvenil a Sant Feliu. I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 del matí al dilluns a la 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa en el que col·laborem l'Àngel Falqués. Hola, Àngel.
1: Hola, bon diumenge i bona hora.
0: I el que posa ell... El d'allò de la música, no?
1: Sí, bueno, avui he quedat dels organitzadors tècnics, he quedat sol, que tinc el Joan era...
0: Sí, amb alguna rotonda que va girant, no?
1: Sí.
0: La Maria Torrents, hola, bon diumenge, Maria.
2: Moltes gràcies, ja tornem a ser aquí i avui farem la despedida, també.
0: El Pau Ibars, hola, Pau.
3: Bon dia.
0: Aprofitem també per, des d'aquest programa, felicitar el Jordi Massaguer, que avui és el seu cumpleanys.
1: El divendres va ser.
0: El divendres va ser?
1: Sí.
0: Així ja he fet
3: divendres, divendres.
0: Sí. Ja he fet tard, ja no em donarà carmelos.
1: Però bueno, bon sant, bona...
0: Sí.
1: Cap, com se digui.
3: Capbuitada.
1: Capbuitada.
0: Capbuitada, sí. Veus? Una que va despistada sempre, que no sap mai el dia que viu. La que us parla, Rosita Figueres, no sé si ho he dit.
2: No.
0: Però em sembla que ja em coneixen. Bé, programa de música, començo. Àngel, bé, que ens has posat avui.
1: Sí, ja que no hi ha el Joaneda, comença tu mateixa.
0: Val. Benvinguts a aquest viatge musical únic i dedicat a una de les bandes més influents de la història, els Beatles. Avui recorrerem la seva trajectòria a través de cançons que van marcar època i van revolucionar la música moderna.
2: Des dels inicis a Liverpool fins a la seva etapa més experimental, descobrirem no només les melodies que tots coneixem, sinó també les històries, anècdotes i curiositats que s'amaguen darrere de cada cançó.
1: Acompanyeu-nos en aquest recorregut cronològic per la seva evolució artística. Tres veus, 13 cançons i un sol objectiu, reviure la màgia dels Beatles i entendre per què encara avui continuen captivant generacions arreu del món.
2: Comencem aquest viatge al 1962 amb la música de Love Me Do, el primer senzill oficial dels Beatles. Una canció senzilla, amb harmònica, molt present, que ja mostrava l'essència del grup i la veu compartida de Lennon i de McCartney.
1: La gravació no va ser fàcil. Hi va haver canvis de bateria fins a trobar la versió definitiva. Tot i això, la cançó va entrar a les llistes britàniques i va ser el primer pas cap a un fenomen mundial imparable.
0: Aquesta peça, que podríem traduir com Estima'm, parla d'amor directe i sense complicacions. És una cançó fresca, propera, que connecta amb la joventut del moment i que ja deixava entreveure el talent del grup.

0: Seguim el 1963 amb Please, Please Me, una cançó que va suposar el primer gran èxit dels Beatles. Inicialment era més lenta, però el productor George Martin va suggerir accelerar-ne el ritme. I va resultar, va ser espectacular.
1: El títol es podria traduir com Si us plau, complau-me, i la lletra juga amb un doble sentit molt sutil. És una peça plena d'energia, amb una melodia enganxosa que va captivar ràpidament el poble jove d'aquell moment.
2: Amb aquesta cançó, el grup va arribar al número 1 a les llistes britàniques i va començar el fenomen conegut com Beatlemania. A més, dona nom al seu

0: Aquesta tercera cançó es podria traduir com «Ella t'estima» i ens presenta una història explicada des de fora, gairebé com un consell entre amics. És alegre, directa i amb un missatge molt positiu que va connectar amb molta gent.
1: «She Love You» va ser un dels grans èxits del 1963, els Beatles, amb un famós «Yeah, yeah», que es va convertir en tot un símbol. Era la música «Yeah, yeah». Va ser la cançó més venuda de l'any al Regne Unit.
2: Curiosament, no se'n conserva la gravació original en màster, però el seu impacte és indiscutible. Aquesta peça va consolidar definitivament la Beatlemania i va demostrar la capacitat del grup per crear himnes irresistibles.

0: Amb el I Want to Hold Your Hand, els Beatles fan el salt definitiu cap als Estats Units. Aquesta cançó va ser clau per obrir les portes del mercat americà i convertir-los en un fenomen mundial.
1: La van escriure junts John Lennon i Paul McCartney, en una casa familiar, buscant deliberadament un èxit internacional. I ho van aconseguir. Van arribar al número 1 de les llistes dels Estats Units.
2: El títol es podria traduir com «Vull agafar-te la mà» i transmet aquella emoció innocent dels primers amors. És una cançó plena d'energia i d'il·lusió que encara avui fa somriure.

0: Entrem al 1964 amb A Hard Day's Night, una cançó que dona títol a la primera pel·lícula dels Beatles. Jo me recordo quan la van passar al Coliseu. Te'n recordes, Rosita?
1: Sí.
0: La vaig veure totes les vegades que la
1: totes van passar. Totes les vegades que la van passar, oi?
0: Des del primer acord de la guitarra esdevé inconfusible i marca un pas endavant en el seu so.
1: El títol es podria traduir com Una nit després d'un dia feixuc. Parla del cansament de la feina i del consol a tornar a casa amb la persona estimada. És una lletra senzilla, però molt efectiva i propera.
0: En castellà la van traduir Que noche la de aquel día. Ah, era el nom de la pel·lícula, perquè abans tot era en castellà, esclar.
2: La cançó va ser escrita principalment per John Lennon, amb aportacions de Paul McCartney. A més, va ser un gran èxit internacional i consolidava el grup també en el món del cinema.

0: Yesterday ens parla de la nostàlgia i de la pèrdua amb una sensibilitat molt especial. És una peça íntima, suau, que connecta directament amb les emocions més profundes de qui l'escolta.
1: És una de les composicions més conegudes dels Beatles, escrita principalment pel Paul McCartney. Curiosament, la melodia li va venir en un somni i durant un temps la va anomenar Scrambled Eggs, ous barrejats, algo així, mentre buscava la lletra definitiva.
2: El més sorprenent és que només hi participa McCartney, acompanyat per un quartet de corda, cosa poc habitual en el grup fins a aquell moment. Amb aquesta cançó, els Beatles demostraven que podien anar més enllà del pop energètic i explorar nous camins musicals més introspectius i sofisticats.

0: seguim amb Help, una altra peça clau del 1965 dels Beatles. Tot i el seu ritme viu i enganxós, la cançó amaga un missatge molt més profund del que sembla a primera escolta.
1: La va escriure principalment John Lennon en un moment personal complicat. Ell mateix va reconèixer anys després que era un crit d'auxili real, reflectint la pressió de la fama i el vertigen del seu èxit.
2: El títol es podria traduir com Ajuda. Tot i la seva aparença alegre, ens parla de la necessitat de suport i comprensió. És una cançó que combina energia i sinceritat i que ens mostra una cara més humana del grup.

0: Amb Norwegian Wood, els Beatles fan un pas més cap a la innovació inclosa a l'àlbum Rubber Soul. Introdueix el sitar, un instrument indi que porta un so totalment nou prop de l'època.
1: El títol es podria traduir com Fusta Noruega i explica una història enigmàtica sobre una trobada amorosa una mica estranya. Té un to irònic i subtil que convida a escoltar-la amb atenció per captar-ne tots els matisos.
2: La cançó va ser escrita principalment per John Lennon, amb la col·laboració de Paul McCartney, i el sitar el toca George Harrison. Aquest detall va marcar l'inici de l'interès del grup per la música i la cultura índia.

0: Eleonor és una dona solitària, gairebé invisible per a tothom. Recull arròs després dels casaments i somiant una vida que no és la seva. Podríem dir que representa tantes persones que viuen en silenci, sense que ningú se n'adoni.
1: Amb Eleanor Rigby, els Beatles ens expliquen una història colpidora. També hi apareix el pare Mackenzie, un capellà solitari que escriu sermons que ningú escolta. Dues vides que mai acaben de connectar.
2: La cançó, escrita principalment per Paul McCartney, és gairebé com un petit relat, sense guitarres ni bateria, només amb cordes. Es dibuixa un món trist i realista que marca un abans i un després en la seva manera de compondre. El productor George Martin va crear un arranjament de corda inspirat en la música clàssica que fa la feina, que fa única, que la fa única.

0: Amb Strawberry Fields Forever, els Beatles entren de ple en una etapa més psicodèlica i introspectiva. La cançó ens transporta a un lloc gairebé de somni, ple de records i sensacions.
1: Camps de maduixes per sempre. Podria ser la traducció del títol. Fa referència a un lloc de la infantesa, un espai per jugar i imaginar. És un refugi, un món interior, on tot sembla més tranquil i segur.
2: La peça està inspirada en records de John Lennon a Liverpool, prop d'un orfenat anomenat Strawberry Field. La gravació va ser molt innovadora, combinant diferents preses i efectes, i mostra l'evolució artística del grup cap a terrenys més experimentals.

0: L'any 1967, en ple moviment hippie, els dels Beatles llancen All You Need Is Love, una cançó amb un missatge universal i directe que es va convertir en tot un himne d'una generació.
1: El títol es pot traduir com Tot el que necessites és amor. És una idea senzilla, però molt poderosa. L'amor com a motor del món. La cançó transmet optimisme i un esperit de fraternitat entre les persones.
2: Es va interpretar per primera vegada en directe en un programa de televisió via satèl·lit, vist arreu del món. Amb aquesta peça, escrita principalment per John Lennon, el grup reforçava el seu paper com a una veu d'una època.

0: Afegim ara una parada molt especial amb Penny Lane, una cançó que ens transporta directament a Liverpool, als carrers i records quotidians dels Beatles.
1: La peça, escrita principalment pel Paul McCartney, descriu personatges i escenes reals. El barber, el banquer, els autobusos, tot amb un aire gairebé cinematogràfic i molt detallista.
2: El nom és el d'un carrer, però aquí esdevé un símbol dels records d'infantesa. És una cançó alegre i plena de vida, que ens fa passejar per un lloc concret, però alhora molt universal.

0: Arribem gairebé al final del viatge amb Let It Be, una de les cançons més emblemàtiques dels Beatles, publicada poc abans de la separació del grup, té un to serè i gairebé espiritual.
1: El títol es pot traduir com "Deixa-ho estar" o "Que sigui el que hagi de ser". Ens parla d'acceptar les dificultats amb calma, confiant que les coses es posaran en lloc amb el temps.
2: La va escriure en Paul McCartney, inspirant-se en un somni amb la seva mare. Amb el seu piano i un cor final, la cançó esdevé una mena de comiat emotiu d'una etapa irrepetible de la música.

0: Come Together en l'àlbum Abbey Road dels Beatles i mostra un so més madur i sofisticat. El seu ritme pausat i la línia de baix la fan immediatament reconeixible.
1: El títol es podria traduir com Veniu junts o Ajunteu-vos. És una invitació a unir-se, però amb una lletra plena d'imatges curioses i una mica misterioses que fan pensar i imaginar.
2: La cançó va ser escrita principalment per John Lennon amb aportacions de Paul McCartney. Tot i la seva aparença enigmàtica, s'ha interpretat com un missatge d'unitat en un moment de canvis.

0: Tanquem aquest viatge amb The Long and Winding Road, un dels darrers cançons publicades dels Beatles. És una peça melancòlica que reflecteix perfectament el final d'una etapa.
1: El títol es pot traduir com El llarg i sinuós camí. Parla d'un recorregut ple de voltes, de dificultats, però també d'esperança per arribar, finalment, a un lloc desitjat.
2: La va escriure Paul McCartney i, tot i la seva bellesa, va generar certa polèmica pels arranjaments orquestals afegits pel productor Phil Spector. Amb tot, és un final emotiu per a una trajectòria repetible.

0: Amb Hey Jude, els de Beatles signen una de les seves cançons més llargues i emocionants. Comença de manera íntima i acaba convertint-se en un gran cant col·lectiu impossible d'oblidar.
1: El nom Jude fa referència a un nen que passa un moment difícil. La cançó es podria entendre com un missatge d'ànim. No et rendeixis. Tot pot millorar si mantens l'esperança i la confiança.
2: La va escriure Paul McCartney pensant en el fill de John Lennon durant la separació dels seus pares. El famós final amb el na... com feia? Na... Ju... na... na... na... na... na... na... na... aquest sí que l'he trobat. Na... na... na... na... na... na... es va convertir en un dels moments més icònics de la història de la música. Penso que surt 15 vegades aquest na... na... na...

0: Bueno, fins aquí el programa d'avui. I he disfrutat, però molt, eh?
1: Oi que sí?
0: Els Beatles eren els meus.
1: Doncs no ho pensava, eh? Pensava que només m'agradaven a mi, però veig
0: doncs mira,
1: que
0: hi ha més gent.
2: És tot una generació.
1: No, ja he vist que us movíeu aquí, el ritme
0: que
1: tocava.
0: Ballàvem i tot.
1: Sí.
0: Bueno, va, un bon diumenge i un bon estiu.
1: Sí.
0: Ens tornem a trobar pel setembre.
1: Passada la Festa Major.
0: Sí, vindrem carregats de música, si pot ser encara més bona.
1: El Pau ho ha fet molt bé, però esperem que ja hi hagi el Jordi.
0: No, gràcies, Pau.
3: Vinga, bon estiu a tothom.
0: Vale, bon estiu.
2: Bon estiu, adeu. Bon estiu. Adeu.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. 589 morts, 2.980 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades encara sota les runes. És el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres a Veneçuela. S'eleven a 4 les víctimes mortals espanyoles i un centenar que estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela. Des de Caracas, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni avui a la xarxa.
3: La gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
2: I Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat amb fermesa l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Illa ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat.
4: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb involució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
2: La Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'espai Joan Moreira durant l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. La investigació s'ha obert arran d'una denúncia de l'actual equip municipal. L'exalcaldessa Meritxell Roger nega qualsevol irregularitat, defensa que tots els expedients es van tramitar correctament i atribueix la denúncia a una estratègia política. I Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a una borsa amb el compromís d'obtenir-lo en el futur. Ajornant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir les vacants i les baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se en un requisit. I el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga. Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia per una pròrroga a 4-6 en el quart partit de la final.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi forestal de Tiana, que ha obligat a confinar 4 municipis. Han treballat amb 37 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris, amb un total de 136 efectius. Segons les dades del cos d'agents rurals, l'incendi forestal ha afectat una superfície aproximada de 42 hectàrees de massa forestal dins del terme municipal de Tiana, afectant íntegrament l'espai d'interès natural de la conreria. Actualment continuen treballant en aquest incendi, però desescalaran progressivament, ja que bona part del país continua amb un risc molt alt d'incendi aquesta tarda. A hores d'ara, la principal hipòtesi de la investigació apunta cap a una possible intencionalitat. De fet, hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo. I el govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entrarà en vigor l'1 de juliol i que suposarà doblar les quantitats que l'Estat aporta a cada persona per la dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones en prestacions. La coordinadora de residència 5+1 creu que estem lluny encara de solucionar el dèficit del que es destina a la dependència. Ho ha dit a la xarxa la coordinadora i portaveu Maria José Carcelén.
3: Espanya destina a aproximadament el 0,77% del PIB per la dependència, quan la mitjana europea és de 1,6. Hi ha països que arriben gairebé al 4. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la finançació per reduir la seva aportació.
2: El Berguedà compta des d'aquest estiu amb una nova patrulla de guardes rurals que se suma a la que vigila la Riera de Merlès des de fa 4 anys. S'encarreguen de cuidar tot Pedret, tot l'embassament de la Baells i les capçaleres de Bastareny a Bagà. El nou servei es complementarà amb informadors i es coordinarà amb els agents rurals i els Mossos. El cost de tot plegat és 38.000 euros i volen reduir els actes incívics i prevenir els incendis. I a Altafulla, al Tarragonès, la policia local ha incorporat 2 cotxes patrulla més eficients, potents i equipats per entendre les necessitats del servei. Actualment, el cos d'Altafulla està dotat amb 3 vehicles, turismes logotipats, un de paisà i 4 motocicletes a més de 24 agents. I els castellers de Barcelona han alçat ahir dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.000 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Ministeri d'Exteriors ha elevat a 106 el nombre d'espanyols desapareguts a causa del terratrèmol a Veneçuela i ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes i que són una prioritat absoluta dels equips de rescat que s'han desplaçat a la zona afectada amb un avió de l'exèrcit. El Ministeri assegura que la xifra d'espanyols morts es manté en 4. També recorda als espanyols que es troben a Veneçuela que contactin amb els serveis d'emergència consular. El darrer balanç apunta en total a 589 morts i 2.980 ferits, a més d'un nombre indeterminat de persones que poden estar colgades sota les runes. 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades participaran en el rescat de persones atrapades a la runa després del sisme. Un dels bombers de l'expedició ha especificat les tasques que hi faran.
3: El cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
2: I els bombers han controlat l'incendi forestal de Tiana, que ha obligat a confinar aquest matí 4 municipis. En total, segons dades dels cos dels agents rurals, ha afectat una superfície aproximada de 48 hectàrees de massa forestal dins del terme municipal de Tiana, afectant íntegrament l'espai d'interès natural de la conreria. Els bombers hi continuen amb un metge aeri i una trentena de dotacions per revisar i remullar la zona afectada. S'aixeca el confinament de 3 urbanitzacions que encara estava vigent, però es manté el tall de la B500. Els Mossos han detingut un home amb qui els veïns han assenyalat com a presumpte autor del foc. I detingut un home que ha ferit la seva mare i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges aquest matí. Els fets han passat a primera hora. L'home, que pateix un trastorn mental, ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. I més d'un miler de persones signen una petició per demanar la revisió de l'examen de matemàtiques de la selectivitat. La prova ha obtingut una mitjana de 4,18, la més baixa, com a mínim, en una dècada, i gairebé 2 punts per sota de la de l'any passat. La petició assegura que no es vol qüestionar el temari que ensenya, sinó el disseny de l'examen. I l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes explica 12 investigacions inèdites de les 3 xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Catalunya es bolca en l'ajuda humanitària cap a Veneçuela, on les xifres oficials parlen ja de 589 morts i quasi 3.000 ferits. Jordi Fortià.
3: D'aquests, quatre de les víctimes mortals són espanyoles, una d'elles la directora de l'oficina de Canàries. 106 estan desapareguts i com a mínim 14 més estan sota les runes. Des de Catalunya, el president Salvador Illa ha anunciat l'enviament de 15 bombers especialitzats en rescat.
4: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Venezuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant. No?
2: Controlat aquesta tarda l'incendi de Tiana, pel qual hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo.
3: Segons agents rurals, hi ha 48 hectàrees de massa forestal afectades. A aquesta hora ja no hi ha cap població confinada.
2: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
3: Ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral. Albert Carrasco és coordinador de l'informe.
5: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
2: Una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura.
3: Sent la nostra cultura, Viu Catalunya compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans d'àmbits com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda. Arantxa Calvero és la directora general de l'Agència Catalana de Turisme.
6: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força identitat, no? D'un poble. I, per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure a Catalunya.
2: I en esport, Joel Gomis, aquest diumenge es disputarà el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Masculina.
7: Després d'unes setmanes d'incertesa, avui s'ha confirmat que es disputarà aquest partit que enfrontarà el Vilafranca amb el Manlleu. En l'anada disputada el 30 de maig, ara fa un mes, els de l'Alt Penedès van guanyar per 2-3.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. La calor intensa no s'ha quedat avui frenada precisament. Una altra vegada hem passat dels 35 graus a moltes comarques i ens hem apropat als 40 graus de màxim en alguns indrets de l'Empordà, de la Garrotxa, també del Gironès, del Pla de l'Estany i, per una altra banda, el Pla de Lleida. Moltes temperatures passen dels 32-34 graus, per tant, una calor molt i molt intensa. Els núvols molt escassos, per tant, molta capacitat per escalfar-se l'ambient. En vista aquesta matinada, demà dissabte al matí, alguns núvols a l'Ebre, molt poc importants, i una nit enganxosa i xafogosa. Gran part del dissabte tampoc tindrem núvols. A últimes hores del dia, alguns entraran per ponent, amb alguna gotellada o tronada seca, la nit de dissabte a diumenge, i el diumenge encara farà més calor. Tornarem a passar dels 40 graus al Segrià, però diumenge a la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i algunes fins i tot també a ponent, a darrera hora del dia. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. La veritat és que parlem de força problemes en aquesta xarxa viària. Repassem algunes, no totes, vies que van carregades, és el cas de l'AP7 al sentit nord, d'aquest tronc central de l'AP7 amb 8 quilòmetres de lentitud i d'aturades entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès. En sentit nord, en sentit Girona, sóc aquesta zona del Vallès de l'autopista AP7. En direcció sud hi ha hagut un accident a l'altura de Santa Maria de Palautordera. Parlem d'aturades de 2-3 quilòmetres, com et deia, en aquest cas, AP7, Santa Maria de Palautordera, en sentit sud, en sentit persona. El tram sud d'aquesta mateixa autopista AP7 també presenta retencions en sentit Tarragona, ja a la zona de Castellbisbal, entre Castellví de Rosanes i Gelida, més endavant, arribant a Sant Sadurní d'Anoia. Per tant, el tram sud de l'autopista AP7, la veritat és que també s'ha carregat, sentit Tarragona. Autopista del Maresme és una altra via carregada, lenta amb aturades gairebé des de la zona de Premià fins a Mataró, en sentit nord, en sentit Girona. Per tant, autopista Maresme, una altra via amb molt volum de trànsit, i ens acaba d'entrar un accident que talla la C15 a Cabrera d'Anoia en els dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Catalunya es bolca en l'ajuda humanitària cap a Veneçuela, on les xifres oficials parlen ja de 589 morts i quasi 3.000 ferits. D'aquests, 4 de les víctimes mortals són espanyoles, una d'elles la directora de l'oficina de Canàries. 106 estan desapareguts i com a mínim 14 més estan sota les runes.
4: Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors, que manté com a prioritat el rescat de víctimes. De fet, el primer avió amb els primers rescatistes de la UME i de la Comunitat de Madrid ja ha aterrat aquest migdia dia al país. Una ajuda a la que se li ha de sumar l'anunciada avui pel president Salvador Illa amb 15 bombers especialitzats en infraestructures enfonsades. El president també ha explicat que ha ofert a Veneçuela un equip de 10 forenses especialitzats en la identificació de cadàvers per ajudar en les tasques d'urgència entre la runa que ha deixat els terratrèmols.
0: I aquesta tarda Salvador Illa s'ha reunit al Palau de la Generalitat amb associacions de veneçolans a Catalunya per traslladar-los el seu suport. Entitats com Asocavent, que ja estan coordinant l'ajuda humanitària. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Una reunió que ha estat breu, on el president Illa i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, han mostrat el pèsam i el recolzament a les entitats veneçolanes. Illa ha transmès la clara voluntat de treballar plegats i d'oferir tota aquella ajuda necessària. En aquests moments caldrà esperar saber què es necessita més pel que fa a material, productes bàsics, aliments, que se'ls hi comunicarà des del govern veneçolà. Amb l'atenció posada a la infància, especialment vulnerable en aquest moments, des de les entitats han valorat molt positivament l'actuació i la resposta del govern català. Laura Rojas, membre del Consell de Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
5: Amb la voluntat de concentrar l'ajuda humanitària, les 16 entitats veneçolanes a Barcelona han format la plataforma de coordinació SOS Venezuela Barcelona.
0: Gràcies, Clàudia. Ho dèiem ara, 24 hores després dels greus terratrèmols, tots els esforços es concentren encara en recuperar gent sota la runa. Per fer-ho, tant el govern espanyol com el català hi ha enviat efectius especialitzats. Maite Polo.
7: Els danys humans i materials són incalculables dos dies després dels potents sismes i les pitjors destrosses són al litoral, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
8: Mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
7: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
9: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment poc que estan passant.
7: Un dels bombers de l'expedició ha especificat quines tasques faran.
10: Cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
7: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 afectats.

0: controlat aquesta tarda l'incendi de Tiana, pel qual hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo. Segons agents rurals, hi ha 48 hectàrees de massa forestal afectades. A aquesta hora ja no hi ha cap població confinada. De seguida anirem a saber-ne l'última hora. A Tàrrega, però també a l'Urgell, hi ha hagut un incendi de vegetació agrícola que ha afectat camps sense segar i rostolls, localitzat a la zona dels Plans.
1: Mentre ho han aconsellat els bombers, ha estat confinat Santa Maria de Montmagastrell, un poble agregat a Tàrrega. L'incendi està perimetrat però no estabilitzat, ja que encara hi ha represes interiors. L'origen del foc, que ha afectat prop de 40 hectàrees, estaria relacionat amb una màquina segadora.
0: Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen un de cada tres casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell.
2: La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
3: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
2: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
0: El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entrarà en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les quantitats que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions.
1: Malgrat l'increment, la coordinadora de residències 5+1 creu que estem lluny de solucionar el dèficit del que es destina a la dependència. Així ho ha dit a la xarxa la presidenta de la coordinadora i portaveu de la Plataforma Estatal d'Organitzacions de Familiars i Usuaris de Residències, María José Carcelén.
4: No és suficient perquè Espanya destina aproximadament el 0,77% del PIB per la dependència, quan la mitjana europea és de l'1,6%. Hi ha països que arriben gairebé al 4%. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la finançació per reduir la seva aportació. Per tant, està bé, nosaltres estem contents de que hagi assumit l'Estat el 50%, però estem lluny, molt lluny, de solucionar el problema.
1: Carcelén creu que les prioritats passen per reduir les llistes d'espera de les residències, que a Catalunya és de més de 80.000 persones, així com augmentar les ràtios de personal i millorar-ne les condicions laborals.
0: I a Barcelona aquest matí han desnonat una família amb un menor a càrrec d'un edifici del carrer de Marina, del qual la família n'era inquilina des de feia 22 anys. Es dona la circumstància que aquest és l'únic pis de tot el bloc no dedicat a ús turístic.
1: El desnonament s'ha dut a terme malgrat la pressió del sindicat de llogateres que avisa d'una onada de llançaments arran de la caiguda al Congrés del decret de moratòria antidesnonaments amb els vots de Junts, PP i Vox. Ho ha explicat a la xarxa la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
5: Hi havia una protecció per famílies vulnerables que estava en vigor des de la pandèmia, des del 2020. L'han aixecat de cop i això vol dir que ara milers de famílies que comptaven amb una protecció poden acabar al carrer d'un dia per l'altre. Això és molt greu. Això, primer tema. Segon tema, el tema de que això es tornarà un lloguer de temporada. El sindicat de llogateres vam escriure una llei per regular el lloguer de temporada que porta 2 anys bloquejada a Madrid, que es podria votar demà mateix al Congrés dels Diputats i aturar que es transformin pisos normals en lloguers de temporada. Encara estem esperant.
0: Recuperem ara un dels titulars d'aquest divendres, controlat, com dèiem, aquesta tarda l'incendi de Tiana, pel qual hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo. Segons agents rurals, hi ha 48 hectàrees de massa forestal afectades. A aquesta hora, però, ja no hi ha cap població confinada. Ràdio Ciutat de Badalona, Dani Mormuz.
6: Els bombers han donat per...

0: ...estabilitzat el foc a primera hora de la tarda, cap a les 4, després d'encerclar pràcticament tot el perímetre amb línies d'aigua. Passades les 5, ja s'ha considerat que estava controlat, tot i que els bombers continuaran treballant-hi tota la nit per evitar que les flames revifin. L'incendi ha començat a cremar una zona de barrancs i ha avançat fins a la caena de la serralada de Marina, generant un pirocúmul, una gran columna de fum visible des de Badalona, Barcelona i bona part del Barcelonès Nord. Segons han explicat els bombers, la marinada ha empès les flames cap al flanc dret, però els camps de vinyes de la zona han contribuït a frenar la propagació del foc i ha facilitat les tasques d'extinció. Així ho explicava Pep Colàs, cap d'intervenció de bombers.
1: Cremava amb molta intensitat i empès... per la marinada, una marinada que s'ha reforçat després i que ha impactat en el flanc dret contra unes vinyes que ens han ajudat moltíssim.
0: Segons els agents rurals, la principal hipòtesi de la investigació de la causa apunta cap a una possible intencionalitat en l'origen de l'incendi. De fet, els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte responsable.
2: Notícies en xarxa.
3: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari de juliol una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes, que ara estan limitades només als comandaments. Carina Beibé.
4: Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torns de servei, no només en situacions d'alt risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-les servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Corones és el portaveu d'Esquerra.
5: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
4: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
6: Els demanem que quan portem de nou aprovació al reglament, tots els que hi s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
7: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, vostè hagués permès, diguem, la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser.
4: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
3: I el Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona a Barcelona i dilluns 6 entre Granollers i Els Angles. L'etapa del 4 de juliol a Barcelona i la presentació dels equips el dia 2 de juliol també tallaran el trànsit per dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies. Judit Vallès.
8: La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
9: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les 3 etapes, una implicació de 61 municipis i 11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
8: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
3: En successos, detingut un home que ha ferit la seva mare amb un ganivet i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges.
10: Els fets han passat aquest matí. L'home, que pateix un trastorn mental, ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. Fins que ha estat detingut, ha calgut tancar la platja.
3: I en clau judicial, la Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'espai Joan Moreira durant l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. Ràdio Tortosa, David Benito.
2: La investigació parteix d'una denúncia presentada per l'actual govern municipal que qüestiona la contractació dels treballs de reparació de la coberta i la neteja interior del centre, així com un possible fraccionament de contractes en la rehabilitació de la façana. Segons la denúncia, les obres de la coberta s'haurien executat abans que el contracte fos aprovat formalment. L'equipament es va inaugurar el 30 de març de 2023, mentre que l'adjudicació es va aprovar l'endemà i els contractes es van signar 3 dies després. El govern actual sosté que els treballs ja estaven acabats i que s'haurien encarregat verbalment sense cobertura administrativa. Ho ha valorat l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà.
11: Nosaltres vam ser coneixedors d'aquesta situació que s'havia produït en el mandat anterior. Vam fer el que tocava fer, que era posar un coneixement i també per una responsabilitat en la ciutadania.
2: L'exalcaldessa i actual portaveu de Junts per Tortosa, Meritxell Roger, ha assegurat que desconeix la investigació i ha negat qualsevol irregularitat.
12: És evident que aquesta denúncia respon a una utilització político-partidista de la justícia per part del senyor Jordà i la senyora Lleixà en una clara finalitat electoral. Estic segura que tota la tramitació dels diferents expedients es va fer correctament.
2: El Ministeri Públic ha demanat a l'Ajuntament els expedients de contractació i informació sobre altres treballs adjudicats al mateix contractista. L'espai Joan Moreira va tancar les portes l'abril de 2025 després que l'actual govern detectés deficiències en matèria de seguretat, accessibilitat i eficiència energètica.
3: Una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, Viu Catalunya compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans d'àmbits com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda. David Navarro.
13: La campanya explica que la identitat cultural catalana es basa en la tradició i l'avantguarda, es viu al carrer i és creativa, i les seves icones culturals ajuden a descobrir el talent emergent del país. La idea és, segons la directora general de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvero, que la cultura atregui el turisme de qualitat, tot i que la campanya també es dirigeix al resident.
14: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva, la cultura que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força identitat, no?, d'un poble, i per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure a Catalunya.
13: Sent la nostra cultura, Viu Catalunya, es difondrà a tot Espanya, a més dels mercats asiàtics, americà i europeu. L'Espot presenta 11 localitzacions emblemàtiques, des de la cripta de la Colònia Güell fins a la Seu Vella de Lleida. Una vintena de referents culturals han col·laborat en la iniciativa, com el dissenyador Jordi Lavanda o l'arquitecta Benedetta Tallabue.
15: Notícies en xarxa. Esports.
3: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
16: Bona tarda, Lali. Finalment es jugarà el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Masculina. Diumenge el Vilafranca i el Manlleu s'enfrontaran en el partit decisiu que dictaminarà qui pujarà a l'elit de l'hoquei estatal. En l'anada, disputada el 30 de maig, els de l'Alt Penedès van guanyar per 2-3. Després d'aquest primer partit, el Tribunal Administratiu de l'Esport va decretar la suspensió cautelar del play-off i no ha estat fins aquesta mateixa tarda que s'ha resolt l'expedient per part del Tribunal i s'ha sabut que es disputarà el duel. Diumenge, a 1:45 del migdia i en directe per la xarxa Més i les televisions locals, se sabrà quin és l'últim equip que puja a l'hoquei Lliga Masculina. Precisament, el campió d'aquesta competició, l'Igualada, encara està de ressaca després de celebrar el títol aconseguit dimarts i passejar-lo per la capital de l'Anoia ahir. Un títol històric, tal com va assegurar l'arlequinat Marc Carol.
17: Mira, mai és massa gros, és molt més gros del que hagués pogut imaginar quan vaig començar. Moltes gràcies per ser aquí, per estar cada dia amb nosaltres. Que la plaça estigui plena i que nosaltres estiguem aquí dalt és també, bo, sobretot gràcies a vosaltres. Tenim un grup increïble i que estem molt contents.
16: En bàsquet, divendres de moviments a la Lliga ACB. Cameron Hahn ha fet ús de la seva clàusula de sortida, no continuarà jugant amb el Joventut i ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga. Ferran Bassas ha renovat amb el Kitsanàs Manresa fins al 2028 i Miquel Sanz també continuarà jugant amb el Força Lleida fins al 28. Escoltem el director esportiu del Club del Segrià, Joaquim Prado.
18: Un jugador que ya nos ha dado un gran rendimiento en esta temporada y media que lleva con nosotros y que creemos que está en absoluta evolución, que sigue mejorando en su juego, que ya tiene experiencia en la categoría y en nuestro equipo y que creemos que nos da y nos va a seguir dando muchas cosas tanto dentro como fuera de la pista.
16: Encara en bàsquet, aquest diumenge la selecció catalana masculina jugarà contra la Gran Bretanya. Ho farà el Nou Congost de Manresa a 11:45 del migdia. En futbol, aquesta matinada la selecció espanyola, amb 9 catalans a l'equip, jugarà el tercer i últim partit de la fase de grups contra l'Uruguai. En cas de puntuar, els de Luis de la Fuente tancarien la primera ronda com a líders del seu grup. En ciclisme, demà es disputa el Campionat d'Espanya de ruta, una prova que no correrà Paula Blasi, que va patir una caiguda entrenant ara fa uns dies. Aquesta situació l'ha fet no prendre sortida en aquesta prova. Per la seva banda, Mireia Benito va tornar a guanyar el Campionat d'Espanya de contrarrellotge per quarta temporada consecutiva.
19: Cada any és diferent, no? Cada any és especial, i sí que este any quizás no venia con la confianza que había venido otros años, no? Por la preparación que había hecho. Tenía dudas sobre eso, entonces, bueno, no voy a negar que he pasado nervios. Estoy muy emocionada porque al final, pues quizás aquí se ve un resultado, pero lo que hay detrás es muchísimo más grande.
16: Per acabar, un parell de punts, perquè diumenge a la xarxa Més es podran seguir les finals de la categoria júnior de la Granollers Cup, un dels torneigs d'handbol base més importants d'Europa. A la una, la final femenina, i a les dues, la masculina. I a partir de les 4 de la tarda, també per la plataforma, es disputarà el Campionat de Catalunya de Lliure Júnior i Sènior de Patinatge Artístic a Torredembarra, una competició que reunirà alguns dels millors patinadors i patinadores del món, com Héctor Díaz, Arnau Pérez o Cira Vella.
3: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
15: Notícies en xarxa, edició vespre. Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
21: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
22: Orgull de L, orgull de G.
23: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
24: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
25: Nutrició amb Laura Crosas.
26: La pera de Sant Joan. La pera de Sant Joan és una fruita mediterrània que rep el nom comú pel moment en què apareix, just pels vols de Sant Joan cap a finals de juny, i perdura poques setmanes. És ben acceptada entre els més menuts perquè ben neta i al punt de maduració no cal ni pelar-la. De fet, al ser de mida petita, agafades per la cueta, es poden menjar gairebé d'una mossegada. Són de pell verda i fermes, i a mesura que maduren, agafen tonalitats més vermelloses. Cruixents, fermes, dolces i refrescants. Són tot un regal al paladar per passar millor les primeres tardes caloroses d'estiu. I és una fruita rica en aigua i fibra. Per això, a més de ser sucosa, és saciant. Conté vitamines del grup B i vitamina C i minerals com el magnesi, el fòsfor o el potassi. Per tant, afavoreix el trànsit intestinal i té certs efectes antioxidants i diurètics. A més de ser un snack saludable i de fàcil digestió, també és una fruita que, un cop passat el temps de maduració, se'n pot fer confitura o conservar amb almíbar. O bé, afegir-la fresca a amanides amb nous i formatge, per exemple, o a iogurts per fer un bon berenar. Si voleu presentar un postres més especial, les podeu banyar amb xocolata negra o també poden decorar algun pastís. Finalment, també poden completar, d'allò més bé, alguns guisats.
0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui divendres 26 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Ries del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que els partits de Sant Feliu fan front comú per l'inici de les obres de la variant al setembre. El Tour de França obligarà a tallar la C-59 entre Caldes i Sant Quirze Safaja el matí de dilluns 6 de juliol. Sant Feliu engega una recollida urgent d'aliments i mantes i material per ajudar els afectats pels terratrèmols de Veneçuela.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que el ple de Sant Feliu de Codines ha tornat a fer front comú per demanar l'inici de les obres de la variant de Sant Feliu de Codines. En la sessió d'aquest dijous al vespre, els quatre grups de Sant Feliu han aprovat per unanimitat una moció a proposta del PSC en la qual es dona suport a l'inici de les obres de la infraestructura tal i com està previst aquest mes de setembre. El punt s'ha inclòs per urgència aquest dijous mateix després que l'entitat ecologista ADENC hagi fet públic que aquest juny ha presentat un contenciós administratiu per aturar el projecte de la nova variant. La moció deia en la que dona el ple suport a la infraestructura, rebutja el qualsevol intent de paralització de la variant i insta les administracions competents a continuar la tramitació i execució sense més demores i afegeix garantint el compliment de la legalitat vigent i de les mesures ambientals establertes. Escoltem la regidora socialista Laia Jordana i l'alcalde Pol Cabotí.
2: Pel que m'han dit a mi és que l'ADENC diu que l'expedient no s'ha formalitzat correctament i no s'han fet els tràmits administrativament adequadament. ¿Vale? Llavors, això ve a veure amb l'estudi ambiental que es va fer i a més és que l'ADENC considera que s'ha fragmentat perquè hi ha hagut diverses obres a la C-59. ¿Vale? Llavors, consideren que l'estudi ambiental només fet pel tros de la variant no és suficient i aleguen això. Llavors, el jutge podria dir que l'impacte que tindrà la variant no es pot tirar enrere i podria arribar a dir que se retrasessin les obres. Llavors, hi ha un percentatge molt petit de que passi, però en 2 mesos perquè comencin les obres, crec que no hi ha garanties de que cap jutge anés en contra d'això. Llavors, per això, com a mi no m'han dit que 100% el Departament de Territori ni Infraestructures, que 100% en garantia les obres al setembre, he considerat que el més òptim era fer aquesta moció.
3: He estat en contacte amb el Departament de Territori. En principi el calendari previst és el que és que la inici d'obres comença al setembre i això no canvia, però com sempre en tot procediment judicial doncs ja ara els han demanat doncs, la informació sobre l'expedient. S'ha fet també aquest anunci per part de l'entitat, però que en cap cas això paralitza res pel Departament, a no ser doncs, que el jutge decideixi aplicar mesures cautelars que fes això, però que amb les obres anunciades, adjudicades i a punt de començar-se, doncs és poc probable que el jutge ho apliqui, però no serem nosaltres els que direm el que determinarà el jutge. Però llançar també aquest missatge de tranquil·litat, doncs, que en obres públiques doncs, hi ha la possibilitat doncs, que algú presenti un contenciós i llavors passa a ser doncs, responsabilitat del jutge determinar si allò pot continuar endavant. O no, o s'han de prendre aquestes mesures cautelars i això doncs, és el que passarà amb això.
0: Tal com us vam avançar l'informatiu d'ahir, l'entitat ecologista ADENC exposa motius de dany a la natura i del que qualifiquen de manca de visió global. L'entitat afirma que el fet que els projectes de la C-59 s'hagin fet de manera fragmentada han impedit dissenyar un pla de transport conjunt que fomenta l'ús del bus i això, segons l'entitat, afegirà pressió urbanística al nord del Vallès Oriental i al Moianès. L'ADENC també considera que l'administració ha fet una interpretació parcial de la legislació per tirar endavant el projecte sense repetir alguns tràmits. El Departament de Territori ha traslladat a l'Ajuntament que el calendari es manté i al setembre s'haurien d'iniciar les obres. Avui el Govern de la Generalitat ha donat a conèixer els detalls del dispositiu de trànsit i seguretat per les etapes de la Grande Part del Tour de França. Dilluns dia 6 de juliol la mobilitat es veurà afectada a la C-59. Ens ho explica en Jordi Gibert.
4: Al matí de dilluns, el trànsit per carretera es veurà afectat des de mig matí fins al pas de la cursa. L'etapa està prevista que comenci a Granollers a les 12 del migdia i es calcula que a partir de les 10 la C-59 quedarà tallada. Depenent de la velocitat del pilot, els ciclistes arribaran a la nostra zona per Caldes de Montbui cap a 1:45 del migdia i pocs minuts després travessaran Sant Feliu de Codines. Deixaran la C-59 per la carretera de Centelles, passant per Sant Quirze Safaja, just a tocar de la zona on aquest passat Sant Joan es va donar l'incendi forestal que ha cremat 16 hectàrees. Tot plegat en un dels esdeveniments esportius de l'any, on el conseller d'Esports, Berni Álvarez, destacava que tindrà un retorn al país de 100 milions d'euros.
5: Evidentment, el retorn econòmic és important. El retorn econòmic és una forma part d'una de les potes per les quals portem esdeveniments esportius a Catalunya. El Tour té un cost, una part de cànon que s'ha de pagar, com tots els esdeveniments esportius, i costos associats, però l'impacte econòmic que esperem, tenint en compte que les edicions anteriors, com havien sigut, per exemple, Bilbao o Roma, estava al voltant dels 100-110 milions d'euros, nosaltres estem convençudíssims de que aquesta xifra pujarà molt més, sense tenir un objectiu concret, però estem convençuts que aquest retorn aquí a Catalunya serà encara més alt.
4: El conseller ha explicat que el cost per acollir aquestes tres etapes del Tour de França és de 6 milions d'euros, una xifra que també cal sumar-hi les despeses de mobilitat, regulació de trànsit i també dels dispositius de seguretat. Tot i això, el conseller en destaca els punts a favor.
5: És la importància des del Departament d'Esports que té el fet de que Barcelona i Catalunya siguin país d'acollida en un esdeveniment d'aquest nivell, no? Un esdeveniment de primeríssim nivell a nivell esportiu, segurament comparable només amb 3 o 4 esdeveniments que puguin arribar a passar al territori. Un esdeveniment en què passa durant 3 dies, mai havien tingut 3 dies al Gran de Parc aquí a Catalunya, havien tingut etapes concretes, hem tingut també moments de la Volta Ciclista a Espanya i la Volta a Catalunya, en què hi havia, evidentment, una afluència a nivell esportiu de bicicleta gran, però res és comparable segurament amb el Gran de Parc del Tour de França.
4: El Tour començarà dissabte 4 de juliol a Barcelona amb una contrarrellotge per equips. Continuarà diumenge amb una etapa entre Tarragona i Barcelona, abans d'arribar dilluns dia 6 a Granollers, per donar el tret de sortida a una etapa de muntanya que acabarà ja als Angles, a la Catalunya Nord.
0: Sant Feliu de Codines es mobilitza per donar suport a la població de Veneçuela colpejada recentment per 2 terratrèmols consecutius que han deixat una profunda crisi humanitària al país, especialment a la zona de la costa i a la capital, Caracas. Sota el lema Units per Veneçuela, l'Ajuntament i la comunitat local han engegat una campanya urgent de recollida de material de primera necessitat. El punt de donació se centralitza a la Casa de les Arts, que estarà obert avui divendres fins les 8 del vespre i demà dissabte 27 de 9 del matí a 8 del vespre. L'Andreïna Casas, veïna codinenca d'origen veneçolà i una de les impulsores de la iniciativa, explica la importància de prioritzar el menjar enllaunat a causa de la falta de serveis bàsics al país.
6: Comida no perecedera, preferiblemente enlatados, que sean conservas, porque al no tener luz ni gas está siendo complicado también cocinar, pero bueno, también hay gente que está, como siempre se hace, resuelve en la calle y bueno, ahí digamos que la comunidad está funcionando muy bien y se está logrando cocinar, pero sería mucho más fácil si no tuviesen que cocinar, ¿no?
0: A banda d'aliments, la crida també demana material de supervivència, com mantes, roba en bon estat, productes d'higiene, material per a nadons. També es recullen medicaments bàsics de farmaciola que no requereixin recepta, com ara antiinflamatoris. També són necessaris pastilles per fer aigua potable, ja que no en tenen, i menjar per animals domèstics. Unes aportacions que aniran destinades a les milers de persones que s'han quedat sense llar o que no poden tornar a casa pel dany estructural dels edificis i el perill constant de les rèpliques.
6: La situació està horrorosa, horrorosa. O sea, por ejemplo, tengo familia que no aparece, tengo tíos, amigos que no aparecen, primos de mis primos que han fallecido, edificios, mi edificio de toda la vida está roto, no dejan entrar porque no es seguro hasta que no vayan a verlo. Mi mejor amiga de toda la vida, mi hermana, está durmiendo en un taller mecánico junto a su familia y sus perros porque no es seguro entrar a los edificios. La cosa no es sencilla, o sea, nos esperamos cualquier otra cosa, pero ya este desastre natural es como...
0: Totes les aportacions que recullin a Sant Feliu es concentraran a Barcelona per ser enviades directament a la zona afectada a través d'entitats d'ajuda humanitària i d'agències de transports col·laboradores. Des de l'organització recorden que qualsevol petit gest compta per ajudar. El control de drogues que la policia local va practicar al conductor accidentat ahir a la C-59 va donar positiu. L'incident va tenir lloc ahir al vespre, quan un camió va volcar completament el seu pas per Sant Feliu de Codines. Malgrat l'espectacularitat de la volcada, afortunadament no es va registrar cap persona ferida. La carretera va romandre tallada a la circulació durant una estona en aquest tram mentre es feien les tasques de retirada del vehicle i es restablia la seguretat de la via. Davant d'aquest fet, les autoritats recorden que conduir sota els efectes de substàncies estupefaents posa en risc la seguretat viària i comporta sancions administratives i penals corresponents. Castellcir acollirà la primera trobada de cultura popular del Moianès, Jordi Givert.
4: Serà demà a partir de les 9 del matí. Trabucaires, falcons, bastoners i geganters sortiran als carrers del poble en una jornada on també hi participaran entitats com la de la Cabra d'Or de Moià o Activa Terçol de Castellterçol o l'Esbart Rosa d'Abril. Una iniciativa que neix a l'Ateneu Popular La Polseguera. L'Alba Creus, bastonera de Moià i membre de l'organització, ens ho explicava.
7: L'Ateneu La Polseguera de Moià van detectar que moltes entitats relacionades amb la cultura popular, doncs, que anaven una miqueta així, bueno, cada una pel seu compte, i que potser estaria bé ajuntar-nos tots, bueno, van proposar de fer una reunió i mirar d'ajudar-nos els uns i els altres, perquè al final és important, no?, que la cultura popular, doncs, que hi hagi difusió i que es mantingui.
4: Una iniciativa que vol consolidar-se com una cita anual a nivell de comarca per acostar les diferents entitats a la població i fer-les més accessibles.
7: I bueno, d'aquestes reunions va sortir la idea de fer una trobada de cultura popular, també per donar-ho a conèixer a la gent, perquè igual hi hauria gent que es voldrien, doncs, apuntar, participar en les diferents entitats, i tampoc no ho coneixen, ni saben ben bé com fer-ho, ni res. A part de que també és un món, doncs, no sé, que hi ha bon rotllo, és alegre, la gent, doncs, aprèn valors.
4: Els Diables de Castellterçol tancaran la jornada amb un espectacle de foc a les 10 de la nit i tot seguit hi haurà un punxadiscos per allargar la festa.
0: I també el Moianès comença aquest cap de setmana un dels festivals d'estiu més emblemàtics de la comarca, el de Granera. En Jordi Givert n'ha parlat amb l'organització.
4: Arriba l'estiu i el Moianès, això és sinònim de festivals i de música. D'aquí pocs dies començarà ja el Festival de Granera. Per parlar-ne de tot plegat, tenim amb nosaltres a la directora i la membre de les Joventuts Musicals de Moià, la Nona Arola. Hola, Nona, bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Primer de tot, Nona, entenc que està ja tot a punt, sobretot per aquest primer festival a Granera, el poble més petit de la comarca. Quines són les sensacions ara que ja s'acosten les dates?
8: Sí, doncs tot a punt ja per començar tota la recua de festivals de música que muntem aquí a l'estiu, evidentment.
4: Abans d'entrar una mica en detall de la programació per la gent que ens escolta d'altres comarques de la Catalunya Central, que no són del Moianès, explica'ns el Festival de Granera, que arriba a la dotzena edició. Què té de característic? Com el definiries?
8: Bé, és un festival que es fa en el poble més petit del Moianès, que a més té particularitat que és un dels pobles que pertany al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. I aleshores, doncs, és inevitable que la natura hi tingui, doncs, un paper important, ja que el festival, doncs, es fa en diferents espais, amb de patrimoni o de natura, doncs amb esglésies, amb fonts o amb masies, i per tant doncs, és com una mena de diàleg entre la música, l'espai que l'acull i la natura que l'envolta. Per això es diu, el subtítol del festival doncs, és Viu la música al parc. I sempre els concerts s'acompanyen d'un petit taller on s'expliquen doncs, coses, temes relacionats amb la natura o amb els antics oficis del camp o diversos temes que lliguen doncs, aquest contingut musical amb aquesta natura que envolta aquest petit poble del Moianès.
4: A més, a part d'aquests tallers que ara comentaves, també hi ha un apunt gastronòmic, no?, en cada una de les actuacions.
8: Exacte, sempre hi ha un petit tast d'alguna cosa també relacionada doncs, amb l'ofici que s'estigui explicant en el taller o amb alguna cosa més de botànica o provar alguna cosa feta amb una planta silvestre o alguna característica d'aquest tipus.
4: Doncs entrem una mica en matèria amb aquest festival de Granera. Començareu el dia 27 de juny a les 6 de la tarda, un dissabte, a la Torre de la Font amb el concert de Calimós. Ens pots donar uns detalls d'aquest espai i també d'aquest grup?
8: Sí, és a la Font de la Torre, que és una de les masies que estan dins gairebé del nucli urbà, si en podem dir així, ja que a Granera només hi ha tres carrers i tot són cases disperses, no? Però és una de les masies que està, diguem, a tocar del poble i té la seva pròpia font, que és un espai doncs, que també acústicament doncs, funciona molt bé. I el contingut musical, en aquest cas, doncs, serà un grup de música d'arrel, que fan un programa que es titula La Volta al Món en 80 minuts i que conté doncs, músiques d'arrel del món. No? I llavors hi ha un petit tast d'aquest tipus de músiques de diferents països. I el grup doncs, són un duet que toca l'acordió diatònic i veu, i l'altre, el Marc Xarau, doncs el violí, el tiple i també veu. I aleshores doncs, faran aquest repertori, diguem, folk o popular. No?
4: Clar, al Festival de Granera hi ha una actuació cada mes, durant aquests mesos de més bon temps, d'estiu, de juny a setembre. Com és que decidiu això, fer una per mes i no concentrar-ho en un mes, per exemple?
8: Bé, perquè Granera és un poble que a l'hivern són 40 i escaig habitants, a l'estiu doncs, no arribem al centenar, segurament, i clar, el públic és el que és. Llavors sí que ve gent de fora, però és un poble doncs, que no hi ha tampoc... hi ha un restaurant de cap de setmana, però tampoc no hi ha ni allotjaments ni res. Llavors, per tant, doncs, també la gent del poble... 4 dies seguits, no sé si vindrien, no? I la gent que ve de fora venia expressament. La gent que coneix Granera doncs, són uns quants revolts per arribar-hi, oi?
4: Sí.
8: I aleshores doncs, preferim espaiar-ho perquè així pensem que ens ve més gent, no? I és una mica mantenir una mica de cultura i de música durant tot l'estiu al poble. No?
4: Molt bé, adaptar-se també una mica als ritmes i al volum de gent que hi ha al poble. Et anava a preguntar ara, Nona, sobre el tema dels gèneres, perquè veig que la següent actuació, la del mes de juliol, que serà el dia 11, és una sarsuela. Aquí aneu canviant també la temàtica, el gènere de les diferents actuacions?
8: Sí, de la manera, per exemple, que el Festival Vinya sí que és un festival més dedicat a la música clàssica, tot i que també hi ha alguna incursió doncs, una mica a la música etno, doncs, amb un programa que després en parlarem, però a Granera sí que normalment fem un tipus de música potser més pel gran públic o més popular, tot i que aquest any sí que també és bastant clàssic, no? Però sí que tendim doncs, a fer una mica més cap al jazz o cap a la música folk, i també alguns concerts clàssics, no? I en aquest cas, doncs, normalment sempre fem una òpera, però aquest any doncs, ens hem decantat per fer una sarsuela, que és la cançó d'amor i de guerra, ja que aquest any és el centenari de la seva estrena. I doncs, fem aquesta sarsuela catalana i que, com sempre, doncs, és una posta amb escena, amb decorats, amb vestuari, i de fet aquesta és una coproducció entre els dos festivals, ja que aquesta sarsuela s'interpretarà tant dins del Festival de Granera com a dins del Festival Vinyes.
4: Molt bé, que serà interpretada per l'Òpera de Terrassa, no?
8: Exacte.
4: Molt bé. Llavors, el dia de la Mare de Déu d'agost, dia 15, la tercera actuació serà a l'Ermita de Santa Cecília i serà amb Inés Isel Bruinska, ho he pronunciat bé, una violinista.
8: Sí, Bruinska, sí. És una... És un, tot i el nom, és una resident aquí a Catalunya, cap a les terres de Tarragona, però és una de les guanyadores d'alguns dels concursos que també es fan des de Joventuts Musicals de Catalunya i farà tot un recorregut per diferents obres de violí sol, doncs obres de partites de Bach, no? O sonates de Kreisler o d'Isaïe, o una sonata també preciosa de Salvador Brotons, i en aquest cas serà violí sol. I en aquest cas doncs, el marc que l'acollirà serà l'ermita de Santa Cecília, que és una ermita preciosa, molt petiteta, però que té la particularitat de ser l'única de la comarca que conté encara pintures romàniques originals. I per tant, doncs, aquest també és un motiu més per venir al concert i poder visitar aquestes pintures i disfrutar-les i estar en aquesta capella que té, com qualsevol capella romànica, doncs té una acústica fantàstica, no? I sobretot perquè per un instrument així com el violí, i la veritat és que sempre que hem fet algun concert allà ha tingut molt èxit i se'ns ha quedat l'aforament sempre petit, perquè ve molt de gust anar a sentir música en aquesta petita ermita romànica. No?
4: Clar, no sé el cas de Santa Cecília, però és veritat que alguns dels espais del festival no estan oberts al públic de normal, no? Que s'obren expressament.
8: Exacte, sí, l'ermita aquesta s'hi fa tant missa, però és molt puntualment, i aleshores doncs, normalment no es poden visitar aquestes pintures, i per tant doncs, ara serà una bona ocasió per visitar-les, i també es farà una explicació de totes les pintures i de tota la història de la capella.
4: Molt bé, i acabareu a l'església de Sant Martí el 12 de setembre, un dissabte també, i serà amb un concert del violoncel·lista Gerard Flotats.
8: Sí, en aquest cas també és violoncel sol i també doncs, interpretarà algunes suites de Bach, la suite de Caçador o la sonata d'Isaïe també, i serà doncs, a l'església de Sant Martí, que és una església que té bastanta tradició amb els xelistes, perquè de fet ja hi ha hagut dos xelistes que han vingut a gravar i enregistrar les suites de Bach. En aquí va començar el Peter Schmidt, l'ha guanyat Peter Schmidt, que estava molt vinculat també a Manresa, per exemple, va ser molts anys professor de cello, conservatori de Manresa, i malauradament ens va deixar l'any passat d'una malaltia. I ell va ser el primer que els va enregistrar allà, llavors l'Arnau Tomàs va saber que l'havia enregistrat allà, li havia agradat molt l'acústica pel que havia sentit, i ens va demanar de venir també a fer aquí el seu enregistrament del disc que té de les suites de Bach, i es va fer doncs, en aquesta església. Per tant, podem garantir que és una acústica especialment apta pels violoncel, ja que dos violoncel·listes importants com l'Arnau Tomàs o el Peter Schmidt han vingut a gravar aquí els seus discos de les suites de Bach. No?
4: Molt bé, doncs, Nona Arola, moltes gràcies per donar-nos tots els detalls.
8: Gràcies a vosaltres per fer-vos en ressò, també.
1: L'agenda.
0: I com cada divendres repassem l'agenda cultural d'aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. Comencem per Sant Feliu de Codines, on avui divendres tindrà lloc la conferència La Catalunya de Sempre, a la sala d'actes de la biblioteca. Demà dissabte, la sala del teatre del Centre Cívic La Fonteta acull el festival de final de curs de l'Associació de Sevillanes a 6:45 de la tarda, on hi col·laboraran el quadre de flamenc de Ripollet i l'espectacle anirà a càrrec de Javier Jurado i Lucero de Lora. I ja diumenge també el Centre Cívic La Fonteta i el concert d'estiu de la Poncella a 7:45 de la tarda. I a Caldes de Montbui aquest cap de setmana està molt tranquil d'activitats. Això sí, avui divendres hi ha, en el marc del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQA+, a la Font del Lleó arriba la gran nit de Dragoll Dragom, a càrrec d'Ofèlia Dracs. i ara anem cap a Bigues i Riells del Fai perquè demà dissabte, també en el marc del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQA+, hi ha sopar amenitzat amb espectacle de drag queens amb Lili Polyester i Èxtasis Líquid a les 10 de la nit a la plaça de Miquel Bosch. I ja diumenge, a 11:15 de la nit, a la mateixa plaça de Miquel Bosch, hi ha espectacle d'impro show amb Fem Impro. I per tancar aquesta agenda és el torn del Moianès. Comencem per Moià, on avui divendres a la Biblioteca de Moià hi ha la xerrada Els tres eclipsis que vindran, a càrrec de Pere Bach i Joan Rovira. A l'Estany, demà dissabte, a les 12, al claustre del monestir, teniu també una xerrada amb Josep Ruaix i Carles Riera, capellans i escriptors que presenten els seus respectius llibres. Prosa completa i el dia es lleva, la tarda es colga. I com us hem explicat abans, també el dissabte, però aquest cop a Granera, hi ha el Festival de Música de Granera. I ja diumenge, però a Castellterçol, al Centre Espai Escènic, a les 6 de la tarda, es projectarà el film Blagues Lesson. I per tancar, tornem cap a Granera, perquè dissabte a les 10 del matí hi ha taller de ratafia.
1: El temps.
0: I per acabar el programa d'avui, traiem el cap per la finestra per saber quin temps ens farà aquest cap de setmana. I ho farem, com sempre, de la mà del nostre home del temps, d'Ona Codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
9: Hola, què tal? Bona tarda. Una salutació a tota la gent que fa possible el programa. També a tots els oients. Què tal? Com esteu? Ambient de ple estiu. Aquesta és la paraula. No es pot dir cap altra cosa. I és que tenim unes temperatures de ple estiu, no ben bé poder de canícula, però gairebé, gairebé. Les temperatures són molt altes, màximes de més de 30 graus, per exemple, avui divendres, i aquesta temperatura es repetirà els pròxims dies, tot el cap de setmana, dissabte, diumenge, també dilluns. Continuen aquestes temperatures de més de 30 graus durant el dia. No seran tan altes com el cap de setmana passat, no diguem aquella onada de calor, però seran altes, seran temperatures d'estiu. Les mínimes al voltant dels 20 graus, també nits amb una mica més de fresca, però no gaire, una mica més de bon dormir, però també seran nits força, força càlides. No tindrem temperatures suaus, ni de molt menys, tampoc de nit. I l'única cosa destacable és que diumenge i dilluns, aquests dos dies, creixeran més nuvolades de tarda. No crec que arribin a deixar pluja. Les nostres poblacions no deixaran pluja. Però sí que cap al nord, que va més cap al Pirineu, deixaran pluja, i al créixer aquestes nuvolades cap al nord, les tardes de diumenge i dilluns poden estar una mica més ennuvolades a casa nostra. Sense pluja, torno a dir, sense pluja. Perquè serà un cap de setmana de ple estiu, un cap de setmana per disfrutar de la piscina, de la platja, de les activitats que feu, o si us veu cada casa també disfrutar de quedar-vos a casa. Aquí el temps és per tothom, sempre ho dic. I això, no hi ha novetats. L'anticicló continua bastant ferm al centre d'Europa, els fronts queden lluny de nosaltres. Potser a mitjans de setmana que hi hagi algun petit canvi, però de moment això, tant demà com diumenge com dilluns, sol, algunes nuvolades de tarda que obren cap al nord i temperatures d'estiu màximes de més de 30 graus, mínimes al voltant dels 20 graus. Bon cap de setmana, adeu.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i bon cap de setmana.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Tots els pobles del món es fan les mateixes preguntes.
2: Qui som? D'on venim? On anem? Per què som aquí?
1: Doncs sabeu què? El conte és a mig camí entre la pregunta i la resposta.
3: Si voleu esbrinar els secrets, escolteu contes.
2: Contes grans a la ràdio, cada dimarts, de 7 a 8 del vespre.

0: Bon vespre i benvinguts al programa de contes grans a la ràdio. Tots els contes que us explicarem avui són contes de debò.
1: Imprescindibles, encara que no t'ho pensis.
2: Per què? Qui t'ha dit que els contes no són per tu perquè ja ets gran?
1: Aquí, a l'estudi, som una bona colla de narradors ben sincers. La Teresa Rufat, la Teresa Ribas, jo mateix, l'Antoni Bermejo, la Maite Montpar. Hola, hola,
2: hola
1: a tots.
2: Hola, hola, hola.
0: Aquí a l'estudi som una bona colla. I el nostre convidat d'avui, que és Ramon Rossell.
1: Hola, Ramon.
0: Hola, Ramon.
3: Hola.
4: Hola, hola a tots.
1: Benvinguts a Contes Grans. Esperem que t'agradin, els contes. Quant temps fa que no t'expliquen un conte, eh?
4: Ui, fa temps, no? És que no era petit, sí.
0: Potser algú et va dir alguna vegada que els contes ja no eren per tu perquè ja eres gran.
1: Mentida. I ja farem un conte especial per tu, i te'l farà la Maite Montpar.
3: Aquí present.
4: Molt bé.

0: Maite, avui tenim aquí una persona alegre, oberta, culta, simpàtica, amant dels escacs i de tots els esports, una persona amb principis, una persona amant del bon cinema, inseparable de la seva encantadora gosseta Lluna. I diríem més coses, però...
1: El temps de la ràdio no dona, no dona temps.
2: No? Caram, quina presentació.
3: Molt bé, Ramon, eh?
2: Sí, sí. És un bon inici. És un bon
3: inici. Sí.
2: Passa que les expectatives ara...
3: Són altes.
2: Sí, sí, no...
3: No, però em sembla que hi havia més coses, eh? No les han posades totes, eh? De bones.
2: Esclar, s'ha de vendre bé. Després, ja, quan guanyem, ja veurem el que sortirà.
0: Res de vendre. Són observacions en directe.
3: Exacte. Bé, Ramon, jo faré un conte, faré ara, i necessitaria que em diguessis tres paraules. Te les ha rumiat... Que ahir vaig trucar i vaig dir, rumia tres paraules, però no me les diguis.
2: Sí.
3: Digue'm, bueno, quines paraules serien?
2: En principi, no sé, com han dit abans la presentació, gossa, per
3: sí,
2: la meva gosseta.
3: Sí.
2: Vale. Aigua i carretera.
3: Quantes hores a la setmana et passes a dintre l'aigua?
2: Ui, ara ja en poques. Sí. Però quan entrenava i tot, clar, eren 4 o 5 hores al dia.
3: Al dia, eh? Al dia.
1: Buf. Sortia arrugat.
3: Arrugadíssim, sí, clar. Sí.
2: Sí, amb el nivell d'entrenament provocava això. Era l'aigua té això, o entrenes o...
3: O no hi ha manera.
2: No hi ha manera.
3: Molt bé, doncs res.
1: No hem dit que, bueno, que és entrenador de waterpolo.
3: Que això no és tan habitual,
1: No és tan habitual.
3: I viu aquí dalt, quina...
1: Sí,
3: no,
1: també,
3: és una cosa...
0: S'entrena a Sant Quirze.
3: Al
0: llac.
3: A la llac de Sant Quirze.
1: Sí, sí. Entre el Sant Quirze i la dutxa.
3: I la dutxa s'entrena.
1: Se van entrenant, saps?
0: És broma.
3: No, que va entrenar a dia.
2: Vaig entrenar a dia i ara aquest any estava entrenant a Manresa.
3: Sí. Molt bé. Molt bé, doncs res, jo ja... A veure què surt.
1: Sí, ara la Maite desapareix, d'alguna manera, tu, i comença, ja podem explicar nosaltres el que vulgui, que ella està escrivint el conte.
3: Sí, molt bé. Sí.

0: Bé, aquest programa és el darrer d'aquesta temporada.
1: Però aneu pas a patir, perquè les fonts dels contes mai no s'assequen.
2: I a més, els podeu trobar a la web de la ràdio, a la secció La Carta.
0: I també al restaurant La Poua. Aquest any fem ja el 9è segle de contes grans a La Poua. Això és important, eh?
1: Sí, senyor, el 9è segle. Tots els diumenges de juliol a les 7 tindreu un esplèndid narrador o narradors que us estarà esperant a La Poua amb les mans plenes dels millors contes grans. Penseu que és per adults, no per nens.
2: Totes les sessions són d'entrada lliure i hi ha taquilla inversa.
0: Bé, esteu a punt? Doncs comencem. Qui fa el primer conte?
1: Ah, jo.
0: Tu el faràs, Teresa?
1: Jo,
0: ah,
1: sí.
0: Molt bé. I com se titula?
1: És un preciosíssim conte que es titula El corb roba la llum. Mm-hmm. I és un conte inuit.
0: Inuit, molt bé, perfecte. Doncs vinga, anem a escoltar-lo.

Fa molts i molts anys, abans que el món estigués acabat de fer, els inuits vivien a les fosques, perquè no hi havia ni estrelles, ni lluna, ni sol. No se sabia quan era de dia i quan era de nit. En aquell món ja existia un ésser màgic molt important, el corb. Doncs bé, el corb n'estava fart de topar amb tot. I estava enfadat perquè tot era culpa d'un vell molt egoista que tenia el sol, la lluna i les estrelles a casa seva, amagades en caixes pintades de groc, de blanc i de blau. Aquell vell volia la llum per ell sol i només obria les caixes per mirar la llum quan estava sol. Ni tan sols ho ensenyava a la seva filla. Però un dia el corb va escoltar que l'home es lamentava que la seva filla no tenia fills i ell desitjava molt tenir un net. Llavors, quan va sentir això, el corb va tenir una idea. Ja sabia com robar la llum. El corb es va convertir en una petita llavor i es va deixar caure dins la tassa de beure de la filla. Quan la noia va beure aigua amb la seva tassa, es van passar la llavor sense saber-ho. Aquella llavor, que era el corb, va lliscar suaument cap a les entranyes càlides de la noia fins que va trobar un lloc tovet i còmode. I allà es va dormir. I mentre dormia, creixia. La noia no sabia pas que estava embarassada. El seu pare tampoc, com que no la veia perquè tot estava fosc. I un dia el corb va néixer, transformat en un nen. Aquell home va ser tan feliç, se l'estimava tant aquell net, que quan plorava, i plorava molt, li donava tot el que demanava. Recordeu que el sol, les estrelles i la lluna eren a les caixes i que les caixes eren al terra de la casa? Doncs, quan el nen va començar a gatejar, va assenyalar plorant la caixa blava. Volia jugar. I el vell, per complaure'l, li va donar. En un segon, el nen va obrir la caixa i les estrelles van sortir i es van escampar per tot el firmament. L'avi va veure el nen tan content que no va dir res. L'endemà, el nen va encapritxar-se de la segona caixa, la de color blanc. Per fer-lo content, l'avi també li va permetre jugar amb la caixa i el nen la va córrer a obrir. I la lluna va enfilar-se cap al cel davant la mirada del nen i l'avi es va emocionar en veure el cercle platejat de la lluna reflectit als ulls del seu net. Només faltava la darrera caixa, la de color groc, la que l'home apreciava més. I, és clar, el nen

L'heroi va entrar a la casa. El vell va veure per primer cop el rostre de la seva filla, que era tan bonica com un cel de primavera, i va començar a sentir-se millor. Passat això, amb la llum del món, el món va patir una transformació. Les muntanyes i les valls van adquirir perfils. El riu feia reflexos. Per tot arreu es veia vida i color. I el corb, feliç de veure-ho tot, va volar i volar i volar fins més enllà de la vora del món. I encara ara estàs plorant, que ho sapigueu.

0: Bé, Ramon, què et diu aquest conte? Jo he pensat de seguida, amb el tram.
1: Sí, sí, Groenlàndia, sí. Els inuits, els pobres, allà...
0: S'ha quedat tot, no?, de bona manera, sí. I les caixes, no?, i tal,
1: bueno,
0: no?
1: Tenim que mirar la part positiva. Fins fa un mes no sabien què eren els inuits. I ara, per fi, almenys, sabem. O sigui...
0: Que estan allà, no?
1: Sí.
0: Sí, claríssim.
1: Sí, sí.
0: No, sí.
2: Les històries bueno. De llum amagades que tenim per tot arreu.
0: Sí, sí.
2: A moltes cultures. A veure, aquest conte... jo el tenia... Feia molt de temps que el tenia i mai l'havia explicat. Però un dia, escoltant, veient Doctor en Alaska...
0: La sèrie aquella de Doctor
2: en
0: Alaska...
2: La Marilyn, en una festa inuit que van fer, el va explicar. Em vaig quedar de pasta de boniato i dic, jo el sé. A més, ho va explicar tan maco, tan bé, i era tan sentit, perquè, clar, era seu. Diguem, era una festa inuit la que feien, no? I llavors vaig córrer a trobar-lo i dic, aquest és meu. Perquè els contes populars de debò són tan potents, tenen tanta força, que no es poden comparar amb un conte d'autor. Bueno, hi ha contes d'autor fabulosos, no? No direm que no. Però són molt diferents, tenen una força pròpia.
1: Sí, els que són de narració de generació en generació, que es van heredant, i cadascú fica la seva part i la seva part interna, realment és història, és, diguem, generacional de la teva terra, bueno, de les teves arrels.
2: Sí, hi ha un transport de sensacions, d'emocions, d'idees, encara que no te n'adonis, que t'arriba a través del conte. És sí. Com la pedra... La pedra de riu, no?
3: El sí. Còdol.
2: El què?
3: No sóc còdol.
0: Què van donar?
2: El còdol, exacte. Sí. El còdol, que és rodó de milers d'anys de ser-ho, no? D'anar rodant i de passar-li l'aigua. Però vull dir, aquesta pedra no era allò, però clar, després sí que ho és. I té tots els rius per els que ha passat. Totes les pedres amb les que ha topat. Mm-hmm. Doncs igual.
0: Me'n van dir que amb la cultura inuit sí que n'hi havia secrets de nens, no?
2: Secrets de?
0: Sí, que no, que secrets de sí. Nen, no?
2: A veure, això sí, és una desgràcia que jo des de la primera vegada que ho vaig saber, que cada vegada ho veig a més llocs. Els pobles colonitzadors sempre pensaven que els colonitzats eren inferiors i que no calia que anessin heretant aquestes riqueses pròpies perquè eren una me als seus ulls i segrestaven criatures. Jo la primera vegada que jo vaig saber va ser a Austràlia, però és a Dinamarca. A Dinamarca ho han fet en Groenlàndia, a Alaska també ho han fet, no sé amb qui, però vull dir a Canadà ho han fet també amb els indis del nord, vull dir a tot arreu on hi ha hagut un poble poderós per damunt de l'altre han intentat fer desaparèixer la cultura dominada. I una de les formes sempre ha sigut el segrest de criatures. Si hi ha un inventari d'això, serà llarguíssim, si mai el fan, a Àfrica.
0: Sembla que entre Rússia i Ucrània sembla ser que passa el mateix, no?
2: Sí.
0: O sigui, que s'emporten els ucraïnesos cap allà i després li donen una educació russa per intentar que oblidin l'Ucrània, no?
1: Sí, és el problema que tenen totes les guerres, sempre intentant... destruir la generació següent.
2: Clar,
1: va passar a Iugoslàvia, quan hi havia les violacions, va passar... Sí. O sigui, sempre en totes les guerres que fan, o sigui, més que quedar-se en el lloc, el que volen destruir és la generació següent.
2: Exacte. Sí. Aquí a Espanya, el segrest de criatures, vull dir, també ha sigut un escàndol que se sap des de fa poc. Vull dir que és...

0: Aquests països normalment amaguen això, perquè arriba un moment... Però algun país ha demanat perdó, eh? Algun país ha començat a demanar perdó per haver-ho fet. Anglaterra, amb Escòcia, Irlanda...
1: Tens també a Pinochet, també, en aquest sentit, que
2: sí,
1: portaven els nens a un costat un altre. No, no, a tot arreu, i a totes les èpoques i a totes les coses. Sí. És horrible.
0: Doncs aquest conte, a més, no és de la Marilyn.
2: Gran sèrie, per ser, eh?
0: Aquest està localitzat en una illa petita que es diu... els indis Aida, són Inuit Aida. La illa, no veig el nom. No veig el nom de l'illa. Diu que d'aquests indis, d'aquests inuits, en queden 2.000. 2.000. I prou. I aquests 2.000 es dediquen a revifar la llengua. Es dediquen només a això, la llengua i la cultura Aida. Tots. Fan una artesania fabulosa de fusta amb unes coses preciosíssimes, uns tòtems increïbles.
1: Uh-huh.
0: Ai,
1: bueno.
0: Pues jo aquest conte és que em té el cor romà. Ho sento, que el vam explicar fa poc, però és que... Nah, de debò,
1: molt bé,
0: eh?
1: Molt bé. Bé, i ara tu, Teresa Ribas, quin conte has preparat?
3: Mira, un conte que pel seu tarannà és un conte que ens resulta molt proper.
1: Molt bé, molt bé.
3: I es diu La filla del pescador.
1: Molt bé.
3: Vet aquí que no fa gaire anys, i en un poble de mar no gaire lluny d'aquí, vivia un pescador, molt pobre, com acostumen a ser els pescadors. Va tenir una ratxa molt dolenta i va estar uns quants dies sense pescar res. Ell, prou que un dia s'enduia ara un fill, ara un altre, a veure si la sort se li tornava a posar de cara, però res... Els vells deien, Sant Jove porta sort, però res. Un dia es va endur la filla, que era la petita, una noia molt llesta i amb un caràcter molt potent. Aquell dia, aneu a saber per què, a la primera recollida de xarxa va pescar un senyor peixarro, gros i maco. Una meravella de peix. I de seguida van tornar a terra i la nena estava radiant. Gràcies a mi, eh? Gràcies a mi. He portat sort, deia, i es mirava el peix amb gana. Se li feia la boca aigua, es llepava els llavis, ja se'l figurava amb patates arrebossat, en ros, amb sopa, feta a la brasa de les mil maneres que la seva mare sabia fer tan bé. Però el pare remava seriós. Quan van arribar a terra, el pescador va dir a la seva filla, agafa el peix i porta'l a la rectoria i dóna'l al senyor rector de part meva, perquè faci per manera que ens canviï la sort. Què? Va dir la nena horroritzada. El capellà! Com se t'acudeix, pare, que a casa portem setmana i mitja sense menjar res? Calla i porta-li aquest peix al capellà. Hem d'estar bé amb els de dalt. Jo sé el que em faig. La nena ja hem dit que tenia el seu caràcter. Però era bona nena i obedient. I amb uns morros d'aquí i allà, va agafar el peix i va marxar rondinant i donant puntades de peus a les pedres que trobava pel camí. No hi ha dret! No hi ha dret! Quan va arribar a la rectoria, va picar la porta. Per cert, de mala gana. Pom, pom. Sí, qui hi ha? Va respondre la veu del capellà. Jo? I tu qui ets? Què vols? Que el meu pare li envia un peix. Ah, Passa, passa, deixa'l damunt la taula. La nena, malcarada, va entrar sense dir ni hola. Va donar un cop de porta, va tirar el peix sobre la taula, va fer mitja volta i es va disposar a sortir sense dir ni adéu. El capellà es va quedar parat. La gent amb ell era amable. «Ei, nena, què fas? No veus que ets a casa del representant del cel? Has de ser educada!» La nena es va dignar girar-se i mirar-lo, però mossegant-se els llavis i amb les celles ben arrufades. El rector va disposar-se a fer una mica de la seva feina. «Això no són maneres. Ets a casa del representant del cel. Ara t'ensenyaré jo com s'ha de fer. Mira, tu posa't aquí i dóna'm aquest peix. Jo faré com si fos tu, la filla del pescador, que portes un peix al senyor rector. Que ho faràs tu. T'ho faràs com si fos jo, que sóc el capellà. Ho has entès?» «Sí», va dir la nena. El capellà s'aixeca i surt a fora. Truca suaument la porta. Tac, tac. «Sí? Qui hi ha?» va dir la nena, forçant la veu com si fos un home. «Bon dia, senyor rector. Sóc la filla del Miquel, el pescador, i li porto un regal de part del meu pare».
2: «Passa, passa!»
3: Va entrar el capellà amb la mirada baixa de bona nena. Es va acostar a la taula. «Senyor rector, que aquí li porto aquest peix que li envia el meu pare amb molt d'afecte». I la nena, en el paper de capellà, se'l va mirar i li va dir: «Doncs, caram, quin peixet més maco!» Aquí la nena va callar un moment i algú que sabés llegir les mirades hauria vist una guspira en els ulls de la nena, cosa que el capellà, amb la mirada baixa, no va veure i va seguir parlant. «Doncs mira, nena, saps? És millor que te l'emportis a casa teva i el comparteixis amb la teva mare i els teus germans i el teu pare, que ja sé que esteu passant una fam de mil dimonis. Jo resaré igualment per vosaltres». El capellà va aixecar els ulls, la va mirar sorprès i ofès. «O sigui», pensava, «que una nena nas de mocs pretén donar-me lliçons a mi?» El capellà, tot s'ha de dir, no era mala persona. I això de la gana de mil dimonis li va fer un pessiguet al cor. Però tot i així, va decidir portar la lliçó una mica més lluny, perquè el respecte no s'ha de perdre mai. Però sobretot, volia portar la lliçó més al seu terreny. «Està bé», va dir, «ara farem una altra cosa. Vine, maca, vine, vine, mira!» Es va treure de la butxaca un bitllet de... Bé, mireu, en aquell temps era temps de pessetes, però sabeu què? Ho direm amb euros, perquè així poder ho entendrem tots una mica millor. Es va treure un bitllet de 10 euros, un bitllet de 20 i un bitllet de 50. I li diu: «Escolta'm bé, nena, tu tries. Si agafes el bitllet de 10 euros, quan et moris, aniràs al cel. Si agafes el bitllet de 20 euros, quan et moris, aniràs al purgatori. I si agafes el bitllet de 50, quan et moris, aniràs a l'infern. Pensa-t'ho molt bé». La nena va mirar el capellà, va mirar els tres bitllets. Figureu-vos que li tornen a brillar els ulls, allarga les mans i agafa el bitllet de 10, el bitllet de 20 i finalment el de 50 euros i se'ls fica tots tres a la butxaca i respon: senyor capellà, moltes, moltes gràcies. Així, quan em mori, podré decidir on haig d'anar. Va agafar el peix i va marxar.

0: Bé, aquests, Ramon, aquests que veiem de tant en tant en les pel·lícules del el cura del poble menjant xocolata amb xurros allà, no? No, allà i tal. No n'hi ha... No, una miqueta més de xurros de la cuina no n'hi hauria, no? O sigui que...
1: Sí, la visió aquesta sempre del nen a picaresca que vol enganxar el cura o a la persona que moralment era estava per sobre teu. Sí, sí. I que t'ho feien veure i veure i veure, eh? O sigui...
0: Sí. Té moltes coses aquest conte, perquè, bueno, el pare, de moment, sapiguent que estan passant gana i que fa molt de temps que no pesca, li porta el peix a los que ja que està bé amb els de dalt, eh? O sigui...
1: Correcte, és al final quan et fiquen ja en vereda,
0: sí.
1: Dius ja, no, tu primer fem això...
0: Sí.
1: I els fills, que són revolucionaris, que són la generació que lluita en contra, que veu aquestes coses, són els que...
0: Això diuen, no pot ser, no?
1: Que no, que no. Que... és... I després, clar, la part aquesta de... A veure qui és més intel·ligent, si el capellà, i al final la nena, diu, escolta, quan arribi el moment jo ho decidiré.
2: Clar que sí, clar. És que, no, més... Ai, digues, Teresa.
3: I s'endú el peix. Perquè el peix, el capellà, en forma de nena, quan feia de nena, quan feia de capellà, li ha donat.
1: Sí, sí.
3: Té el permís, li ha dit, emporta't el que a casa passeu gana. Per tant, se l'endú.
2: El que és curiós d'aquest conte és que el recopilador, a través del qual nosaltres l'hem recollit, doncs, un home que es deia Nicolás Buenaventura, o encara es viu.
3: Es diu
2: Nicolás Buenaventura. Ell el va escoltar, el va sentir en una conversa de taverna. I suposo que és allò que deies tu, quan va passant les històries a Chartres, a més, que és un lloc de molta taverna i que per allà doncs, hi ha vida de mar, doncs és lògic que expliquessin aquest conte.
1: Sí, amb les supersticions de, bueno, de sempre, de conrear la terra, de fer, bueno,
2: tot,
1: i amb els pescadors reixos, o sigui...
0: I la gana que desperta el sentit crític, la gana fa espavilar, eh?
1: Sí, això...
3: En el pare, no.
1: No, bueno, el mossèn o el capellà és diferent.
2: Però arrambant, així, cap a nosaltres les dones, que ja dic... No té per què ser, eh? Però aquesta nena és molt espavilada. I això, aquesta manera de fer, no m'estranyaria que també ho hagués sentit de la seva mare o de la seva tia o de la seva veïna. Jo trobo que és una conversa molt mediterrània i molt de dones, eh? Que són els homes, a veure si deixaven la pell al mar.
3: Sí.
2: Però les dones es deixaven la pell a estirar el peix o estirar el que fos perquè n'hi hagués per tothom i apedaçar la roba i vinga, no?
1: Sí.
2: I a mi aquest conte em va recordar i el dir-me que era de taverna, doncs, raó de més. No?
1: Ai, home, això es tinc una anècdota molt banca de la meva mare, que ella deia, per situacions familiars, la meva mare, amb una de les seves germanes, la van tindre que... portava una família rica, perquè era duquessin que es feia abans. I clar, la meva mare sempre li deia, tu podies menjar un ou ferrat, a la meva germana, a la meva tia li deia.
2: Sí.
1: Nosaltres fèiem una truita per quatre amb un ou.
2: Clar.
1: És a dir, estiraven i estiraven, o sigui, i un ou era per quatre, i l'altra germana menjava un ou ferrat.
2: Sí, sí, sí.
1: I era el que, entre elles, el que estirava entre cometes encara, com
2: home.
1: Dient, ostres, que tu menges un ou ferrat i jo tinc que menjar una truita entre quatre.
0: Sí, sí, sí.
1: Coses curioses que abans...
3: Les famílies que enviaven la criatura fora perquè mengés...
2: Home!
1: Era...
3: Moltes, eh? Moltes ho van fer.
4: O al seminari.
1: Sí, sí.
3: O al seminari, o al convent de monges.
2: Per aprendre. Per aprendre.
1: Sí, sí, partint de l'educació que no podien pagar.
3: Sí, no, i l'alimentació que no li podien donar perquè no farà pas per quatre... Doncs pues mira, com a mínim és per quatre, no per cinc, no?
1: Per això és quan ha dit això és lo d'estirar, dic, ja dic, jo que sé el que és estirar. Sí, sí,
2: sí, sí. És que aquesta paraula d'estirar, jo l'he tret de la meva mare, que deies que nosaltres tot el dia estirem i estirem i estirem, no?
1: Sí, sí. M'ha vingut la idea, m'ha vingut el moment, el flash aquest de la història que explicava la meva mare, sí.
3: No, autèntica, autentiquíssima, eh?
0: Són tan espaviles nosaltres o ens conformem amb la gana? Què fem?
3: amb la teva gana, jo penso que és de bon conformar.
0: Ja està, ja m'ha dit golafra. Ja està.
3: Molt conformar, sí.
0: Això com ho fa, tu?
3: No, però a veure, a vegades vas a països, en plan turista, no dic que no, no dic sense aprofundir, però països que la gent és molt prima, i països veïns que, tenint la mateixa tradició culinària, estan més grassos, tan grassos, i dius, bueno, què passa aquí? Per què aquests estan prims i els altres estan grassos? I, bueno, és que uns fan un àpat, dic jo, i els altres en fan tres o quatre. Però passa. Passa, vés-te'n a la Índia. No hi ha ni una persona grassa, ni una. Ni una.
0: Molt bé, doncs toca a tu, eh? Fem la sintonia.
4: Molt bé.

0: Bé, heu sentit la sintonia de la Maite? Doncs sí, arriba l'hora del conte a mida de la Maite al Ramon.
1: Ramon, què tal? Quines paraules m'has dit? A veure, més que res per a veure si surten.
2: Mira, gossa, aigua i carretera.
1: Vale. Tu què li dius, gossa o gosseta?
2: Bueno, gosseta, però...
1: No, no, perquè és que tu t'arriba he posat gosseta i dic, a veure...
2: Sí, és molt petita, són 8 quilets i...
1: Gosseta,
2: bueno,
1: eh?
2: Però bueno, fora al carrer dic gossa, perquè...
1: Sí, sí. Bueno, al conte puc posar gosseta, no?
2: Sí, home, i tant.
1: Fa més de conte.
3: És molt mona.
1: Sí, és molt mona. La lluna és molt maca. El Ramon viu a Sant Quirze de Safaja, no? En companyia de la seva gosseta, la Lluna, que posar-li Lluna ja és unes intencions, eh? És com allò de la teva nit, eh? La Lluna és el que t'il·lumina, els teus records, els teus somnis, les teves fantasies, eh? Ja té una mica... Eh? Doncs resulta que un dia la gosseta del Ramon va desaparèixer, es va aixecar el Ramon i no hi era. Qualsevol altra persona no li hauria donat importància, però ell, acostumat que tot el nit li donava la tabarra i era el primer que escoltava, doncs va pensar que hi passava alguna cosa i va mirar per totes les habitacions, va regirar sota el sofà, va mirar per el jardí, pels voltants, no hi era. I res, havia passat una hora i ja estava trucant la policia. I la policia li va dir, home, per favor, Ramon, porta una hora que no està a casa. Però Ramon ho tenia clar. Tenia clar que alguna cosa havia passat. I va tornar a l'inici, se va tornar a casa i es va observar. La meva gosseta, si s'ha anat, segur que m'ha deixat una senyal. I va mirar i va veure petjades, va veure petjades de fang, perquè la gosseta li estava marcant el camí. Va veure que hi havia petjades que el conduïen cap al cotxe. I va pujar al cotxe i, escolta, la gosseta era una gosseta, no sé, és trapella, però no embruta molt, és una gosseta normal. Bueno, li havia muntat un ullader, no sé com, li havia tirat aigua pel vidre davant, al seient de copilot hi havia aigua, al terra hi havia aigua, i va pensar, aigua, aigua, aigua, què m'està dient la Lluna, què m'està dient la Lluna? Ah, a veure, la cosa que fem sovint amb la Lluna és anar al riu Tenes i passegem amunt i avall pel riu. Diu, Déu volgué que vagi al riu. Així és que el Ramon, ja el veus, que agafa el cotxe, no sé en quina part, i intenta anar el que habitualment fa. Agafa el cotxe, agafa la primera carretera, tot el més a prop del riu Tenes, arriba un moment que ha de deixar el cotxe, agafa un caminet i s'apropa en el riu Tenes. I comença a escoltar, i sí que l'escolta, a la gosseta, i l'escolta, i va, continua, continua, continua, i veu que la gosseta està a l'altre cantó del riu, que està estirant com una peça de roba. No el acaba de veure bé perquè ja sabem que el riu Tenes net, net, no hi és. I sempre està de branques, arbotes, que aquest és un dels problemes i ens inundem perquè a vegades el riu no està prou net. I no acaba de veure el que està arrastrant, però el Ramon es va preocupar. Roba, a veure si és una criatura que ha caigut a l'aigua, a veure que si és algú que s'ha mort. Bueno, el Ramon... Si hi ha una cosa que té és que l'aigua no li fa por i el riu Tenes no és res perquè el Ramon, acostumat a estar en una piscina plena d'aigua i anar per sota, el riu Tenes aquí, per molta aigua que hi hagi, crec que és poqueta cosa. Va entrar dins del riu, se'n va anar per la gosseta i escolta, que hi havia allà una dona enmig d'aquelles branques i tot allò que no es podia moure. El que ell veia era que la gosseta li estava estirant del vestit i la dona estava allà que se li havia com mig trencat la cama, no sabia ben bé, i la va intentar anar traient. I com va poder, la va anar traient les herbes i tot, i la va treure. Bueno, el Ramon, una cosa que no sabia, és que estem en zona de dones d'aigua. I aquí és una zona una miqueta perillosa, perquè les dones d'aigua tenen com un encanteri. I resulta que la dona d'aigua aquesta, que es deia Amèlia, perquè la dona d'aigua es va presentar a Ramon, amb aquella veu que fan les dones d'aigua, Ramon, gràcies que has vingut. T'estava esperant. El Ramon, en aquell moment, es va desfer totalment i s'hauria anat a viure una cova de Sant Quirze, allà on li vés dir l'Amèlia, s'hauria anat. Perquè amb aquella melena d'aquells cabells llargs, aquells ulls, amb el vestit mig destrossat, bueno, l'Amèlia li va començar a dir coses, li va explicar que li agradaria molt tenir companyia, que feia temps que l'estava esperant, que l'observava com passejava amb la gosseta, i que estaria molt bé, que seria molt feliç viure allà a la cova de Sant Quirze, que viurien molt bé. I sí, sí, i el Ramon, que l'agafa de la mà i que segueix l'Amèlia, la gosseta, no sabem si per gelos o perquè realment la gosseta estava fent el teu bé, res, que se'n va darrere del Ramon i li comença a mossegar la cama i sort de la gosseta que et va desfer de l'encanteri, perquè la gosseta a la lluna va dir que se m'emporten el Ramon, que aquesta dona d'aigua se'm queda amb el Ramon i se'n va viure aquí una cova i no em portarà mai més enlloc. Així que la gosseta et va anar estirant. El Ramon, de cop i volta, se va donant compte que estava encantat amb la dona d'aigua, es va fer del canteri i se'n va anar cap a la gosseta, se la va agafar fort a la lluna, li va fer una abraçada i va dir res, cap a casa, i se'n va anar cap a casa. I com van tornar, estava molt agraït a la lluna, eh? La veritat, el Ramon estava molt agraït a la lluna. Però de tant en tant, el Ramon se'n va al riu Tenes a veure si veu l'Amèlia, aquella dona d'aigua que aquell dia el va encantar. Però no, l'Amèlia deu estar per algun altre Ramon perquè no l'ha tornat a veure. I millor, perquè viure en una cova, Sant Quirze, no sé què vols que et digui. I contat, espero que t'hagi més o menys encantat.
0: Molt bé.
2: I tant, molt i tant. Bé, molt maco.
0: Molt bé.
3: Ha passat un temps encantat, eh?
1: Encantat.
3: Perquè les dones d'aigua són...
1: Les dones d'aigua, s'ha de vigilar amb les dones d'aigua. I per aquí n'hi ha, eh? Sí, hi ha molta tradició de dones d'aigua, tota la part de Riells, Vigues... Hi ha moltes dones, si mires, hi ha moltes històries de dones d'aigua.
0: Perilloses.
1: Perquè t'encanten, sí.
3: Que diu que se t'enduen a l'aigua i ja no tornes a sortir.
1: Sí.
3: Ara, si aconsegueixes prendre'ls un llençol i fuges corrents i no t'atrapen, sempre més és ric.
1: Ah, això no ho sabia la lluna.
2: Clar, però implica córrer. Jo no. S'implica córrer.
3: D'on d'edat no et convenia.
1: No et convenia, l'Amèlia, no et convenia.
2: Bueno, sempre estarà la lluna.
1: Sempre va... Sort de la lluna, eh? Sí. Sort de la lluna.

0: Antonio, que no t'escapes.
1: No, no, sí, sí. Ara avui tu... digues, digues. Avui tinc un conte especial de temporada, d'estiu. Sí. Ja ho veureu. Es diu Els colors del lloro. En un box hi vivien molts animals. Grans, petits, corrien, caminaven, saltaven, s'arrossegaven, volaven... Però tots hi vivien bé perquè era un bosc maco, gran, i cadascú hi tenia el seu cau. Però un dia hi va haver un incendi. Els animals corrien d'un costat a l'altre buscant una sortida, però el foc corria tan de pressa que era per tot arreu. Els ocells, des del cel, que sí podien veure els camins per escapar-se, i molts van fugir per por del fum i de l'escalfor. Els ocells que van quedar es van posar a fer vols picats cap al bosc i a cridar perquè els animals els veiessin i els seguessin. Molts animals ho van entendre i van mirar la direcció del vol dels ocells. Van trobar el camí sense foc per a poder sortir. Però hi havia animals que no van poder o no van saber, que seguien corrent d'un costat a l'altre sense encertar el camí de sortida. Els ocells s'hi van esforçar, però al final van dir-se: no ens veuem, no es veuen, no saben sortir, no podem fer res més. Saps què? Marxem. No podem anar-nos. No, home, no, hem de pensar alguna cosa, deia el lloro. Que no ho veus, que no es pot fer res més? Podríem tirar aigua, proposava. Com? Som ocells i prou. Vine amb nosaltres, volant per aquí dalt, també corrent perill. El fum ens ofegarà. Però el lloro es va quedar. Era un lloro preciós, de color verd, tot verd. En aquell temps, tots els lloros eren d'un sol color, el verd. Ell tenia molts amics allà baix, n'hi havia d'altres que no coneixia, però que eren amics seus. No podia deixar-los, havia de fer alguna cosa. El lloro es va acostar al bosc, pensava a veure què podia fer. Sabia que l'aigua apagava el foc. Va volar fins a un llac que hi havia allà a prop. S'hi va submergir, i quan va notar que l'aigua li havia arribat fins al plomissol, va sortir i amb molts esforços, perquè l'aigua enganxada a les plomes passava, va volar fins damunt del bosc. Allà va expulsar les ales, va expulsar tot el cos i totes les gotetes van caure al bosc. L'incendi era molt gran i aquelles gotes van fer molt poc. Però el lloro va començar a fer viatges del llac al bosc, bullant-se, expulsant-se a l'aigua cap avall, tot el dia. Quan va arribar la nit, el foc seguia cremant i el lloro estava esgotat. Però vosaltres sabeu que a tots els boscos hi viuen éssers màgics, oi? En aquell temps sabeu que els éssers màgics són mandrosos. I a més, els éssers màgics, el foc no els fa mal, perquè ells viuen en tota mena de llocs, fins i tot dins les fogueres, però les anades i vingudes del lloro va cridar l'atenció de les fades. Se'l van estar mirant fins que van entendre què volia fer. Primer van riure. Potser s'havia cregut que amb les seves quatre gotetes podia apagar aquell foc tan gran, però de tant mirar-lo, el dia fent viatges, va pensar que si el lloro feia tants esforços, bé que elles podrien ajudar. I es van expulsar la mandra, van treure les varetes i va dir les paraules màgiques: Xitocolumba. I va venir un núvol màgic, negres com la nit, espessos i cargats d'aigua, que es van situar damunt del bosc i es va posar a ploure. Però no us penseu un plogim de no res, no, una pluja que semblava ben bé la mànega dels bombers. I va ploure tota la nit, i era una pluja que mirava per racons del bosc buscant si quedaven brases. I, és clar, amb tanta aigua per tot arreu, i tan ben caiguda el foc es va apagar del tot. I a la matinada els núvols se van desfer. Va sortir el sol i a l'arc de Sant Martí. Els animals s'havien salvat. Molts trossos del bosc també podrien tornar als que havien marxat, però tot arreu es va escoltar crits d'alegria. Visca! Visca! Abans de tornar-se a dormir, les fades van decidir que aquell lloro, tan bona persona, mereixia un premi.
0: Sí.
1: I després de parlar-lo, van decidir que li otorgarien tots els colors de l'art de Sant Martí. I van dir les seves paraules màgiques. Xito Columba. I és des de llavors que els lloros són tan bonics i tenen tots els colors.

0: Bueno, el lloro estava esgotat, eh? O sigui que... I, bueno, i les totes que les fades d'alguna manera siguin mandroses, això no pot ser, no?
1: Sí, home, però... Que és que si no seria tot molt fàcil. Tens que tenen que tindre una motivació. Sí.
2: Com el primer conte que heu pensat en Trump.
0: Sí, sí.
2: Jo quan veig les fades d'aquest conte penso que són els polítics.
0: Que són els polítics.
2: Penso que són els polítics. Que sempre són els últims a posar-se i a més fan poca feina i malament.
3: Poc coordinada. Feina poc coordinada.
1: Diguem... Sí, no? Més per obligació que per devoció.
3: Exacte.
2: I que és la gent la que acaba fent la feina. Mm. Encara que s'hi deixi allà a la vida, no? A mi, jo aquest conte el vaig escoltar amb l'Antonio.
0: Sí.
2: El vam escoltar Irma, no? Irma Elú, mm-hmm. Una narradora francesa que jo no sé si el conte és d'ella o és un conte popular. No, perquè el va explicar i nosaltres ens vam quedar amb el conte al cap, arribant a casa el vam escriure i aquí està. Però és d'una ONG important de França que treballa molt amb canalla, vull dir, no és una persona qualsevol. I això de que posés com herois la gent petita, a mi em sembla genial, genial.
0: Bueno, les fades eren sordes o no eren sordes?
4: S'ho feien.
1: Jo crec que ja et dic, és... No ho sé, és... És com qui inicia, que és el lloro, que té el premi, i les fades és com, bueno, si no veiem que hi ha una implicació de veritat, no volen actuar. O sigui, tenen que veure primer l'inici de la persona. O, en aquest cas, el lloro, que algú faci el sacrifici complet.
0: El sacrifici complet, sí, sí.
2: Sí, perquè elles el foc no els molestava per res.
0: Ja, sí, ja, ja està. Mm-hmm. Bueno, això n'hi hauria que mirar-ho, perquè un bosc cremant no és un lloc bo... Per les fades, no?
3: Els hi tenia que afectar un moment o altre, no?
0: Sí.
3: Perquè molta mandra, al
2: en
3: final...
2: En teoria, no.
3: No?
2: En teoria poden viure al mig d'una foguera.
3: Però, sí.
1: Perquè com no les afectava...
2: Com clar. No les afectava.
3: Clar.
2: A veure, els polítics viuen a casa seva.
3: Sí, no s'enteren. No s'enteren, clar, no s'enteren. És un altre món. És un altre... Sí.
2: A veure, amb la Dana, si heu seguit tota la història de la Dana, s'han vist tantes paraules...
0: Buides.
2: Buides de sentiments, sí. Buides d'empatia, buides de reconeixement de desgràcia, sense voler entendre la pena, la pèrdua, les dificultats.
3: És
2: perquè
3: això.
2: Amb ells no els afecta.
3: Perquè no viuen en el món dels petits.
2: No.
3: És un altre, és un nivell.
2: Aquella vegada que, no sé si a Mallorca o a Menorca, va haver-hi una inundació molt grossa i el rei va anar allà a fer-se el guapo. I total, que estava allà un noi jove traient fang amb l'escombra i el rei va passar per allà i el noi li va dir li va donar l'escombra. És una anècdota coneguda.
3: Sí.
2: I el rei no la va voler agafar. Vaig pensar, aquest tio és burro.
3: I tant.
4: Que no sabia què n'havia de fer.
3: Clar, no en sap d'escombrar.
2: Fer exactament el que feia el noi, perquè ell l'estava mirant, el noi. Però esclar, es va donar de menys.
3: Com?
2: Es va donar de menys.
4: El protocol no ho hauria dit.
2: Diguem, el noi era menys que ell. I ell aquestes coses no les feia perquè era rebaixar-se.
4: Sí, sí.
2: I ha dit, va perdre l'ocasió de la seva vida de ser un rei una miqueta més proper, com a mínim d'imatge.
3: De ser un rei pel poble i d'aquesta manera va quedar vist, retratat.
2: Va quedar retratat. Podria haver sortit una...
3: Exacte.
2: Sí, hauria pogut ser una mena d'heroi del nostre rei ajuda a la desgràcia en els seus súbdits.
3: Exacte.
2: Perquè són súbdits.
0: A la Dana aquesta vegada sí que li van embrutar el traixo amb fang, no?
1: Sí, li van tirar i tot.
0: Se van tirar, no?
1: Sí, però això és la Dana. O sigui, no són conscients de... 230 persones.
0: Exacte.
1: I a part, no és a dir, bueno, és una desgràcia, jo que sé, ha caigut una bomba, tu. No, no, una cosa evitable, 100%.
0: Oh, i tant.
1: Sí, van morir els cotxes i els baixos de les seves cases. És a dir, amb una notificació correcta, aquesta gent no hagués agafat el cotxe i no hagués estat als baixos de les seves cases.
3: Sí.
1: És a dir, que no calia
0: mort,
1: tant.
0: Clar,
1: no sí, calia sí. tant. O sigui, era una cosa molt senzilla, dir, no sortiu al carrer, feu vida i tothom que pugui viatgi a pisos més alts. Ja està. 230 persones i no són conscients de la quantitat de gent que són.
0: Molts.
4: I els que han quedat vius...
1: Bueno, i després...
4: Déu-n'hi-do.
1: Bueno.
0: Famílies destrossades, cases destrossades...
1: I no només destrossades, sinó veure com ho tracten, el tema,
3: sí,
1: vale?
3: Sí.
1: Com t'enganyen, com manipulen la informació, com no et donen les coses, com intenten desviar, la culpa no és teva, és de l'altre, la culpa és de l'altre, dius... No, fa pena, fa pena.
2: I insultant el desgraciat que protesta.
1: Sí, bueno, després, clar, ficant la culpa... Bueno, ai...
2: Bueno, a veure, sí. Aquest conte, o algun altre similar... ens agrada explicar-lo sempre a final de temporada quan s'acosta l'estiu. Per això ha dit l'Antonio que era un conte de temporada. Per recordar a la gent la perillositat del foc.
0: Del foc. Foc.
2: I sí, que sí. Estem sols. Quan passa alguna història, alguna desgràcia, estem sols.
4: El que volia contar d'això i allò que dèiem de que els contes passen de boca a orella, heu explicat una cosa, vaig molt ràpida, que m'ha quedat molt així, perquè vosaltres havíeu escoltat aquest conte i, tornant a casa,
2: sí,
4: l'havíeu escrit. Jo aquest, sí, conte no el coneixia, jo no sabia la vostra història, i vaig sentir aquest conte, no ho feu dir a bon, ni qui el va explicar. El va explicar una noia que suposo que era sud-americana per la manera de pronunciar. I quan es va acabar aquest conte, el primer que vaig fer jo va ser escriure'l.
0: Clar.
4: I he pensat, clar, mira...
2: Sí, sí, sí.
4: Eh?
2: Sí.
4: Quina casualitat.
2: No, no,
4: perquè bueno, t'atrapa el conte.
2: Clar. Boca a orella.
4: Sí, sí, sí.
2: És el nostre ofici, clar, boca a orella.
0: No, no, els narradors sempre val la pena seguir-los per tot arreu. Sí, sí.
4: En fi.

0: I avui deixem aquí contes grans a la ràdio.
1: Han fet possible aquest programa la Teresa Ribas, l'Andreu Bermejo i Teresa Rufat, i la Maite Montpar i el nostre convidat d'avui, Ramon Rossell, i els imprescindibles, els tècnics, Dani Autonell. Us diem adeu fins al setembre.
2: Sí, no? Buà, no m'agrada el programa, no?
3: Sí. Aquí
1: al setembre a la ràdio. Però abans us esperem els contes grans a la Poua. Tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda, Nova 10, que vindran grans narradors, que és com la diu la Teresa Ribas, amb paper i llapis, podeu copiar, podeu dir, els contes, a prendre nota de lo que diuen.
3: L'entrada és lliure. Només s'ha de voluntàriament donar alguna cosa, si voleu, si us ha agradat i si ho considereu adient.
1: Aquest any és el 9è cicle de contes. I ara m'adono compte que no estem dient... Bueno, a la Poua tothom el coneix, no? Que és el bar del Manel, no?
3: El carrer del Mig.
1: El carrer del Mig, no? I tal,
3: bar sí. La Poua.
1: I el bar de la Poua. Bueno, estigueu a l'aguai de les cartelleres.
3: Sí, perquè penjarem la informació a les cartelleres. Tindreu tot l'estiu, tot el mes de juliol allà posat, perquè no us ho perdeu per despiste.
1: Cada setmana n'hi haurà un narrador. Nosaltres també estarem, Teresa?
3: També.
1: Penso que serà l'última. L'última
3: setmana som vosaltres.
1: L'última
4: el pare ve l'orella.
1: El pare ve l'orella.
3: La primera setmana la Míriam i la Sara. Que totes dues narradores ja han vingut alguna vegada. Després ve el Jaume. El Jaume no el coneixeu, però és un narrador que està en un grup de narració de Terrassa, molt bo. Després, la tercera setmana, és el Josep Pedrals, que és fantàstic, ja no té descripció. I nosaltres, que som nosaltres.
1: Ja nosaltres, que som nosaltres.
4: Exacte.
1: Que som els dos de la ràdio, no?
4: Els de la ràdio, els mateixos.
3: Nosaltres som nosaltres. Sí, serem allò que és bo.
4: Els mateixos.
1: Bueno, Ramon, tenim un minut escàs, ens hem de despedir. Tu has passat bé?
5: Molt bé, molt bé.
1: T'han agradat els contes?
5: Sí, molt, molt.
1: Molt bé.
5: I molt m'ha fet pensar en la lluna. En més d'una que m'ha fet molt semblant. Molt semblant m'ha fet la lluna, alguna d'aquestes.
4: Sí, te n'ha fet alguna, veus?
1: Sí, molt bé.
4: Això vol dir que tens molta complicitat amb la lluna. Sí, us coneixeu bé, no?
5: Sí. Com jo dic jo, és la fèmina que més temps ha estat amb mi.
4: O sigui, et coneix molt bé.
5: Molt bé.
1: S'ha acabat el temps. Perfecte. Vinga, bona cap de setmana, bones vacances, bon estiu, no?
4: Fins a la temporada que ve. No?
1: Fins a la temporada que ve, al setembre estem aquí una altra vegada.
4: Molt bé.
5: Vinga, adéu.
4: Adéu-siau.
3: Adéu-siau.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències, i col·laborem amb l'Àngel Falqués. Hola, Àngel, bona nit.
1: Hola, bona nit. Bona nit.
0: La Maria Torrents.
2: Què tal, com esteu tots aquí? Benvingudes.
0: El Josep Maria Joneda, que no sé, l'haurem de mirar si...
1: El Joneda avui, si avui no ha pogut venir, però...
0: El
1: localitzarem i almenys que ens digui...
0: Està parat amb alguna rotonda.
1: Bé, sí, segurament.
0: La que us parla, Rosita Figueres, i el control, com sempre, Pau Ibars.
3: Bona tarda.
0: Hola, bona tarda. No podem dir substitució perquè fa molts dies que hi tenim, oi?
3: No, però segueixo sent els instituts.
2: Ja quasi, no, quasi és del quasi personal.
0: Quasi és del personal.
3: Quasi soc de la plantilla, ja.
0: Sí, sí.
3: Bueno,
0: però podem aprofitar, sí. Podem aprofitar per felicitar el Jordi Massaguer.
3: Sí, oi tal. Jordi.
4: Hola.
1: Hola, Jordi.
4: Bona nit.
0: Felicitats, Jordi. Ja, ja
2: per molts anys.
4: Moltes gràcies.
1: Per molts anys, eh? Bueno. I aviam si... Bueno. Aviam si aviat... Ja. Bueno, ja la propera temporada ja és normal, aquí.
4: Sí, ara anava a dir que em sembla que li heu de fer una bona festa al Pau, perquè em sembla que...
0: Sí,
1: que justament ara que anava prenent, eh?
4: Estan
5: farts de mi.
0: Molt bé.
4: Pràcticament podem assegurar ja que el
0: que
4: 14% sí? Que estarà al setembre, sí.
0: Sí.
4: Bueno, ara em queda una altra operació de la mà, però s'agafaran ara
2: l'estiu. Una operació de mà encara li queda.
1: Sí,
3: molt bé, home.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Has posat la moto amb un quarto tancat?
2: Amb clau i amb
4: sí,
2: forrellat?
4: Bueno, mira si l'he posat en un quarto tancat que l'he anat desguassant i venent a peces.
0: Ai! Ai!
4: Imagina't.
0: Ai, quin petit.
4: És com a mínim, mira, que l'aprofiti algú altre, que s'ha pogut aprofitar.
0: Ah, bueno, això. No, que l'aprofiti algú altre.
1: Faràs com els militars. Allà a Sant Climent Sescebes, els militars, tenien una piscina i s'hi va ofegar un xicot i la van arrestar. Van arrestar a la piscina i no es podien banyar perquè estava arrestada. Bueno. Quan passa una cosa, doncs els militars tenen aquesta mentalitat de que algú s'ha de carregar el mort i qui se'l carregava la piscina.
0: Bueno, ara que parles de piscina...
4: Sí, la mala sort que vagi cap a una altra, no?
1: Sí.
0: Ara que parlem de piscina, Jordi, he vist la piscina de casa teva, eh? He vist els tres gossets que disfruten...
4: Sí, són les úniques que podran disfrutar aquest any.
3: Viuen...
4: No posem una infable per la resta, malament rai, perquè la tenim destrossada, però bueno, mira, ja... Tot
3: viuen millor que l'amo, aquestes gosses viuen millor que l'amo.
4: Sí, sí. La veritat és que sí, però bueno, tenen molta paciència també ho haig de dir, a favor seu. L'amo no té tanta paciència.
0: Veus? Bueno, va, que les acabis de passar felices.
1: Molt bé.
3: Va, Jordi, bon estiu.
1: Adéu i per molts anys.
3: Per molts anys.
4: Veiem aviat. Gràcies per la felicitació.
0: Va,
4: adéu, bona tarda, adéu.
0: Què, abans de presentar... Bueno, Roser, que no t'he dit hola, bona
6: pensava,
0: nit.
6: Pensava, dic, m'han fumut al carrer, ja,
0: sí,
6: tu.
0: No,
6: ja torno
0: mira.
6: A ser convidada.
0: Sí.
6: Falto tres dies a tots programes i ja... ja
1: està, és que
6: ja,
1: avui ja has arribat una mica tard i...
0: Sí.
3: Ja
0: sí,
3: t'han
0: sí,
3: fumut
1: no,
3: fora.
1: Quan hem passat llista no hi eres.
0: No tenia notada. Hola, bona nit, Roser.
6: Bona nit.
0: I com a convidat tindrem el Joan Humbert, però ara el farem estar callat una estona encara perquè anem a l'informatiu.
1: Tenim l'informatiu, que avui hi ha força cosa.
0: Sí? Doncs sí. Va, l'informatiu.
3: Sí, voy, ara.
7: Hola, com va? Som divendres 19 de juny, últim dia d'escola. Avui el sol ha sortit a les 6 i 17 i s'amagarà a les 9 i 29 minuts. Jo sóc la Gemma Permanyer i això és l'Infopodcast Sant Feliu de Codines. Aquest so característic avui es posa en pausa fins al 8 de setembre. És la cridòria dels nens i nenes a l'hora del pati a les escoles, que arriben al final de curs. Un capítol escolar marcat sobretot per les reivindicacions del col·lectiu docent, que no s'han aturat i seguiran sortint al carrer per continuar assolint millores. Pels nens i nenes de Sant Feliu ha arribat el moment dels casals, dels campus, de la piscina i de fer quaderns d'estiu. Els que viuran la seva particular Hora del Pati aquest cap de setmana seran els 200 joves de 8 grups de teatre d'arreu de Catalunya que participaran a la segona edició del Festival Codines Escena, una iniciativa de Deixalles 81 que combina les actuacions i el concurs de teatre amb classes magistrals a càrrec de persones de renom del món del teatre català. El jurat d'aquesta segona edició, que també impartirà les formacions, són la dramaturga Marta Butxaca, l'actriu Mireia Portes, que al programa Polònia feia les imitacions de Carme Forcadell, Esperanza Aguirre o Sofia de Grècia, entre d'altres, i també l'actor David Solans, que va saltar la fama pel seu paper de Bruno a Merlí. El jurat lliurarà 8 premis Pepitú diumenge a la tarda, però abans els grups de teatre portaran a escena els seus muntatges entre el Teatre del Casal i el del Centre Cívic. Serà tot dissabte, de 11 del matí a 10 de la nit i diumenge a partir de les 4 de la tarda. I dels espais que es munten i desmunten, els que es construeixen per quedar-se. Aquesta setmana hem sabut que a Sant Feliu l'any 2024 es van començar a construir 22 habitatges i se'n van acabar 5. Pel que fa al 2025, se'n van començar 10 i se'n van acabar 2. Són dades de l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal per encàrrec del Gremi de Constructors. L'informe analitza l'evolució del sector i apunta que el 2025 i el primer trimestre del 2026, la construcció és un dels sectors que lidera el creixement del mercat laboral al Vallès Oriental. A l'agenda, avui a la tarda, clausura del Corremuts, a les 7 de la tarda a la biblioteca, a les 8, audiovisual al centre excursionista. Demà, vespreig dels 20 anys del col·lectiu. També demà, 12 hores de futbol sala als pavellons i diumenge, torneig de veterans més 35 de futbol sala. Dimarts, revetlla de Sant Joan. A la 1, rebuda de la flama del Canigó a la plaça Lluís Companys. A les 8, encesa de la foguera a la plaça Josep Umbert Ventura i sopar popular amb música. I a la nit, a Can Xifreda, revetlla amb els Macalo. I informació de servei, el 25 de juny comencen les obres de la plaça i hi haurà canvis en la mobilitat al centre. L'Ajuntament ha publicat un ban de Sant Joan en el que es prohibeix llançar petards i coets dels que no se'n pugui controlar la trajectòria. Pel dia de la revetlla i fins la 1 de la nit s'habiliten 3 espais per tirar petards: l'aparcament de l'Institut, el carrer Travessia davant la plaça Petita i el carrer Llorenç Artigues entre la Creu del Terme i el carrer Sant Jordi. L'Infopodcast és una coproducció d'Ona Codinenca i La Xarxa. Fins divendres!
1: Bé.
0: Bé, sí. Falta, no sé si ho ha anunciat la Gemma, que el diumenge al dematí a les 10 hi ha una jornada de masterclass amb els convidats, amb la, amb la, amb els que ha dit la...
1: De teatre.
3: Amb el jurat.
0: Sí, amb el jurat, sí. Per al masterclass el diumenge al dematí.
1: Bueno, però tot és deu estar dintre del mateix...
0: Sí, sí, però és molt guai, perquè ells fan les seves explicacions, els que hi són, tant si són del grup de teatre com si vol venir algú més...
1: Però aquests artistes sembla que tenen renom, no?
0: Sí, sí, tenen renom. Sí,
1: qui ho organitza, això?
0: Això, el Deixalles. El Deixalles que sempre dona apoio en el jovent.
1: Ah, sí? Sembla que tu el defenses molt, el Deixalles. Saps?
0: Home, quasi bé hi soc. Bueno, tot això. També voldria aprofitar per felicitar la Gemma, perquè la vaig veure en el directe de la festa de la Sagrada Família. Dic, noi, es va trobar el papa a sota, em sembla. Anava nerviosa, jo em va semblar que li veia una mica nerviosa, que anava... I quan se'n va donar, ja tenia el Sant Pare a sota d'entera ella.
1: Aviam, és molta responsabilitat.
0: Molt. Un directe així s'ha de costar molt.
1: Sí, perquè ella, a més, està acostumada... Ella és de la ràdio.
0: Sí,
1: i en allà sorties que si et fa picor el nas no te'l pots gretar, perquè veu tothom.
0: Molt bé, però jo estava tan intensa que dic... Ai, que es posa nerviosa. Ai, que ja té Sant Pare baix i no se n'ha adonat. Ja patia més jo.
1: Bueno, ja en parlem després d'això de la Sagrada Família, que tenim el convidat aquí precisament per parlar de totes aquestes obres.
0: Qui tenim? Convidat?
1: Ah, sí. El Joan Humbert, que...
0: Vam
1: començar la temporada amb el seu llibre Endreçant la Calaixera. Ja l'has endreçada, la calaixera? O hi tornes a tenir molts paperots?
5: Molts papers de tot tipus, tu. Costa molt d'endreçar 74 anys. Encara endreço.
1: Bueno. Tu tranquil. Has sentit, Joan, això de que l'any 24 es van començar 22 obres i se'n van acabar 5 només?
5: No ho havia sentit.
1: Es veu que són dades oficials, comarcals?
5: Aquestes dades no em facis massa cabal, tampoc, m'entens, no? No.
1: Ja li diré a la Gemma que...
5: No, a veure, no.
1: Que no ho torni
5: no, a dir. Jo no tinc les dades, ni les he sentides, m'entens? Ni són indicadors de res. Per mi és un indicador més clar el sortir amunt al terrat de casa i mirar quantes grues veig. I llavors dius, bueno, mira, es fa això o es fa allò altre.
0: Tu quants n'acabaràs aquest any?
5: Quantes? Mira, justament el mes passat en vam acabar 18 habitatges... Mm-hmm. 18 habitatges i 20... No, tampoc et seria clar. 12 habitatges i 29 places d'aparcament. Fa 15 dies. Vam fer el certificat final d'obra.
0: Places d'aparcament és el que necessitem.
5: 29. 29 places les vam...

0: El treballar o estar jubilat no m'implica res, m'ho passo bé. Tu t'imagines, com que em coneixes molt, t'imagines a mi pujant el Pedraforca? No,
1: Costaria, no?
0: I anant a esquiar?
1: Tampoc.
0: Doncs, llavors, oi que em veus en una obra sempre?
1: Sempre,
0: perquè
1: sí.
0: m'agrada molt. T'he enganxat ara, punyetero.
1: Sí. Bueno, si has d'anar a Honolulu, aquí tenim la Roser Lloberes. Roser...
2: Bueno, jo ara m'he quedat amb la boca oberta perquè he pensat, mira, veus, aquest senyor treballa d'una cosa que li agrada i el fa feliç.
1: Tu també, no?
2: Com jo, però jo no puc agafar i anar-me'n 3 mesos ni a Honolulu ni a un altre lloc, perquè no em deixen.
3: Diu la que no para quieta.
2: Tres mesos no. Una setmana, 10 dies, oi? Sí, però 3 mesos no em
1: ell
2: deixen.
1: Seria, ell, tu series al revés que el Joan. El Joan, per desconnectar, agafaria un viatge i tu, per desconnectar, et quedaries a casa, no?
2: Bueno, no. Jo me n'aniria, també, per desconnectar. Molt bé.
4: Bueno, entenem, per la Roser o pel Joan? Joan, què li hem de preguntar? Què hi té a veure amb la seva família?
1: Espera't, que també hem parlat un segon. Ah. Avui faran, han fet, a les 7, han fet el final del Corremots. Ah. I el Manel Sánchez, que és l'organitzador,
4: sí.
1: Ja m'ha passat
2: el guanyador...
1: i tot el tinglado dura un minut i mig i el Pau ara ens ho passarà.
4: Ah, molt bé.
2: En primícia.
5: Bona tarda, codinencs i codinenques. Us vull informar del resultat del Corremots. El Corremot, celebrat la setmana passada, hem tingut 356 participants, amb un promig de 18 participants per establiment, amb la qual cosa el primer que hem de fer és donar-vos les gràcies pel vostre interès i per la vostra participació. El guanyador ha estat en Pol Puello, que ha fet un total de 16 encerts de 18 butlletes. Hi ha hagut un nombre considerable de participants que han omplert entre 5 i 6 butlletes. El més interessant és que, quan han anat, han vist les preguntes, discutien entre ells. Jo passaré aquesta la A, jo la B. A mi em sembla que és més la C. No, home, no, que la meva àvia deia això cada dia. I tal. Vull dir, aquest, en part, aquest era l'interès, aquesta era l'intenció de donar a parlar, de tornar a rememorar aquestes expressions. La majoria de respostes a cada ítem han estat encertades. Hi ha hagut, però, alguna discrepància. Per exemple, amb el primer ítem de tots, banya baix, diversos concursants se centren en una persona trista i depressiva. I, en canvi, la resposta correcta seria malintencionat. No te'n refis, que és un bany a baix. No te'n refis del que mira cap avall i tot això, que no et mira, que és una mica com la bèstia que et volen vestir. Un altre aspecte a comentar és, per exemple, anar al garró. Molta gent l'ha confós com amb anar a peu coix, quan en el garró és quan es porta un mitjó, no els dos, un mitjó bé i l'altre a l'alçada del turmell. I a la bellesa es fan bestieses, molta gent pensa que, bueno, els nens fan com nens, diuen tonteries i tot això. A la bellesa es fan bestieses equival a l'espanyol a la vejez viruelas, el qual vol dir que a vegades quan som vells volem fer coses de joves. Moltes gràcies de nou i fins a Corremots 2027.
1: Doncs moltes gràcies, Manel, perquè, no sé, hi ha molta voluntat per part del museu.
4: El que és maco és que hagi guanyat un noi jove.
1: Sí.
4: Que s'hagi preocupat de les paraules d'abans.
1: Sí, sí.
4: Que presenta. Això és...
6: Molt bé.
4: Clar.
3: Però és que tampoc caldria que fos el Pol Puello, que al final trem estar a la sopa.
2: Ho guanya tot,
3: oi?
2: Aquest.
3: Aquest guanya tot, guanya les curses, guanya els corremots, guanya tot el que sigui córrer, guanya, sigui literari o sigui... Sí. No, al final... Ja
2: igual si no hagués sigut corremots,
3: oi?
2: Però
3: ja no hagués guanyat.
4: Jo me'n recordo que ja fa uns quants anys, que el Pol també l'hem vist pujar de petit amb el teatre i tot, doncs quan feien el millor deportista de l'any i així, ell deia, a mi no em coneixen perquè no em valoren o no em diuen, o així, carai, ara ho ha fet recte perquè ho coneixen.
1: Ha passat de la ratlla,
4: sí,
1: per l'altre cantó.
4: Sí.
1: Bé, Joan,
0: digue'm.
1: Vas veure la inauguració

0: de la torre aquesta de...
1: De Jesús.
2: Sí.
0: De Jesús, de la Sagrada Família. I què, et va agradar?
3: Molt, un espectacle molt maco, molt ben fet, molt bé.
0: Aviam, la Sagrada Família, jo he mirat i veig que hi ha gent, hi ha arquitectes que havien sigut contraris a que es continués les obres després de la mort de Gaudí, perquè deien que un cop mort l'arquitecte doncs no tenia gaire raó de ser putinejar-ho una mica i fer-hi... perquè no havien quedat els planos prou clars. Un d'aquests arquitectes és Oriol Bohigas, i Le Corbusier diu que també es va posicionar en aquest aspecte.
3: Sí. A veure, la Sagrada Família sempre ha generat polèmiques i en generarà sempre, en tots els aspectes, en tots. Però això va ser un debat de la cultura arquitectònica, sobretot dels anys 60, es pot dir, no? Que un grup d'intel·lectuals, ja de, no catalans, sinó de nivell europeu, encapçalats pel Le Corbusier, inclús hi havia tots els arquitectes del neorealisme italià, en Sevi, en Quaroni, ara no me'n recordo, en Gardela, tots aquests van firmar un manifest, inclús en Bohigas, aquí a Espanya, el va firmar en Correa i Milà, el va firmar l'Òscar Tusquets, el va firmar els Subirats, el que va fer les escultures, també va firmar el document. Mira quina paradoxa. I era un debat de la cultura arquitectònica d'aquell temps. El mateix, un dels que el va firmar, l'Òscar Tusquets, va publicar al cap d'uns anys, no sé quants anys, 20 anys després, un article en el diari El País que deia quan ens vam equivocar sobre allò, no? Per tant, sempre són debats que s'estan originant constantment. Encara avui la Colau i la seva guàrdia pretoriana, encara de tant en tant en surt algun, no?, que diu que és una mona de Pasqua i que és un de tot, no? Però són, clar, són consellers de l'Ajuntament de Barcelona que viuen de potser una mica de criticar això d'aquí, no? Però no estarà mai content de ningú. I és una obra molt polèmica, ho ha sigut des dels inicis, des del que el dia que el llibreter va fotre fora l'arquitecte diocesà i va anomenar amb en Gaudí, ha sigut polèmica sempre, m'entens?
4: Bueno, i ara ja...
3: Això ja va amb el debat arquitectònic, però ja és un fals debat avui dia, ja no... Mira, s'ha convertit a la imatge icònica de Barcelona. Així com París té la Torre Eiffel...
0: Que també va ser criticada.
3: Criticada en el seu temps. Inclús com...
0: L'òpera de Sydney.
3: Doncs ara a Barcelona la imatge icònica que sortirà tot arreu és la Sagrada Família. Hi ha opinions per tot tipus.
0: Sí. Pau volia dir alguna
4: cosa. Jo anava a dir que ara hi ha el problema de tot el tema dels veïns, també d'aquell bloc de davant, no?, al carrer Mallorca, que en teoria han d'anar a terra, no sé què, bueno, sé quantos...
3: Sí. Què? Sí, clar. A veure, la Sagrada Família no està acabada, La Sagrada Família va inaugurar la Torre de Jesús, però ara falta la façana principal.
4: La façana de la Glòria.
3: Que és la façana de la Glòria. I la façana de la Glòria és la que dona al carrer Mallorca. I aquesta façana, Gaudí la va projectar, que s'accedia a través d'un gran espai, una gran plaça, a sota. I d'aquesta plaça es havia d'agafar unes escalinates per pujar a la façana principal. Clar, quin és el problema? Que l'Ajuntament de Barcelona, en temps del Porcioles, no sé si eren Porcioles o qui era, en fi, però bueno, va deixar edificar aquells blocs del Núñez i Navarro que hi ha davant. Sí. Ara, com se tira allò de terra? Perquè, clar, val molts calés, allò. Com indemnitzes els veïns? Allò són pisos que ara els veïns diran, aquí posa pasta, no? I el dilema és aquest. Però a veure, jo tinc informació i de bona mà que està tot resolt.
0: Sí? Sí, perquè tenen pasta, no, els de la Sagrada Família?
3: Mira, l'any passat van generar 135 milions d'ingressos.
0: I quan se'n van gastar?
3: A veure, el pressupost de l'any passat és que és curiós. Bueno, és que si ara entrem en números, una altra cosa. La Sagrada Família és un temple expiatori, com tots sabeu, no? Això què vol dir? Que es fa amb almoines, amb caritats. Com que tots nosaltres som de la mateixa edat, us en recordeu com érem petits i baixàvem a Barcelona?
4: Gràcies.
3: Aquí hi havia aquella gent que anaven i et posaven la banderola i pagàvem una quota.
0: Sí.
3: De cop i volta va desaparèixer tota aquella canalla. Per què? Perquè van venir els japonesos. Jo sempre dic una cosa, la Sagrada Família qui la paga? Els japonesos, els xinos, dic jo, però els turistes. Perquè n'hi ha tants que, bueno, doncs, bueno, dit això d'aquí, l'any passat es van generar 135 milions d'euros. El 90%, més o menys, van a construcció. I el 10% va a seguretat, atenció, a seguretat interna i a projectes socials. La Sagrada Família requereix una seguretat no estructural, no de construcció, sinó externa, és a dir, que estan acollonits, no que en qualsevol moment els hi fotin un atemptat a base de bé. Pensa que per cada persona que entra dintre la Sagrada Família n'hi ha 5 que la van a veure per fora, amb tots els perills que això implica i la problemàtica que hi ha a nivell d'àmbit mundial. Vol dir que necessiten molts calés per seguretat. Bueno, dit això, arribarà un moment d'aquí 10 anys que aquestes xifres es giraran com un mitjó, perquè la Sagrada Família estarà acabada. I llavors, en més de 135, d'aquí 10 anys en generaran 140 o 170, és igual, el que sigui. Però llavors ja no tindran el gasto de les obres. Què en foten del calé residual?
0: És un problema, això, eh?
3: No, llavors què faran? Segons ells, que és una institució cristiana, faran obra social. També vull ressenyar que la Sagrada Família té uns gastos de manteniment abismals, perquè si veiéssiu a la nit com treballen les brigades de conservació...
1: Jo hi vaig fer el tip a la televisió, per ensenyar-ho.
3: Per pujar i baixar amunt i avall i mirar que no caigui res, que tot estigui en ordre i de tot. Jo sé, bueno, perquè jo he anat a la Sagrada Família moltes vegades, moltes. I una de les vegades que hi vaig anar, un em va dir, oi, aquí a l'esquerda, amb una torre, m'entens, ja hi comença a haver-hi, de les primeres, petites esquerdes.
0: No serà pel tren que passa per sota?
3: No, això és la façana de la Glòria. T'estic parlant de la primera, m'entens? Però és que, però és lògic, ni passa res, esquerdes en tens a casa teva, jo a casa meva en tinc una barbaritat. Passa a totes les millors famílies. Però amb això et vull dir-te que... No, escolta, et vull dir-te que requereix molt manteniment. Tu saps que són aquells vitralls allà dalt, a 100 metres, mirar que no caiguin. La responsabilitat que caigués un tros de vitrall així de ceràmica a baix...
1: El cap d'algú.
3: Imagina't. El bisbe de Barcelona se l'haurien de vendre, el fotrien a la presó.
0: Va caure una pedra, no? Fa uns anys.
3: No ho sé.
0: Fa uns anys va caure...
3: No ho sé, però has entès, no, la situació, sí, el que jo vull explicar, que tard o d'hora el pressupost li donarem la volta. Jo calculo que d'aquí 10 anys la façana de la Glòria la tindran feta. D'aquí 10 anys la veurem.
1: I els pisos seran fora?
3: A veure, extraoficialment, et puc dir-te que la meitat ja són de la Sagrada Família. Que passa que tampoc ho poden dir-ho.
4: No, però...
3: Ells foten com els capellans. Els capellans tenen una estratègia. Com passen la bacina, l'església... En deia en bacina, oi, abans, Àngel?
0: Sí, de les ànimes del purgatori.
3: Bueno, llavors, si ells tenen una estratègia, és poc i sovint. Sí. La passen poc, o sigui, que donquis poc, però sovint. Sí. Doncs ells van invertint sovint. I amb aquell persona que tot tal i qual, mira aquest pis que vull casar la filla, tot tal, com necessites? Doncs mira, 200.000, tia, mira, te'n dono 270 i no em prenyis. Meu, barraca. Barraca, vol dir que ells diuen una cosa, però com el clero en raona, a darrere hi ha molt...
4: Hi ha tot un bloc proper, que també és de la Sagrada Família.
3: I és la Sagrada Família.
4: Ja amb la idea de reubicar els veïns que...
3: Ells van fent, poc a poc, lent. Hi ha un detall de la Sagrada Família que a mi m'encanta. Sempre m'ho miro, i tinc fotografies allà, que és la primera columna que va aixecar en Gaudí. La primera columna, com entreu per la façana aquella, és una columna que s'apoya sobre una tortuga. I diu, hosti, que és estrany, no? Una tortuga que suporti aquesta columna, que suporti tota la façana de la Glòria, que és estrany. I com que era un home tan simbolista, amb la tortuga, què volia dir? El treball lent, poc a poc, cuidat amb paciència, dona fruits, no ens posem nerviosos, el temps ho arreglarà. Fixa't aquest detall, és molt maco, eh?
0: El Gaudí, deien que el volien fer sant, alguna...
3: Sí,
0: però
3: sí,
0: es veu que, tinc entès, que de jove no era tan...
3: No.
0: Tan sant. Sí. Anaven a la sortida de missa, fotre-se'n de la gent que anaven... que anaven bueno, a l'Iglésia.
3: Jo això no ho sé, però la seva joventut havia tingut veleïtats, no? I més aviat d'esquerra, era un temps molt obrerista, com va fer les, la... la lo de la cooperativa de Mataró, era jove, les coses no es veuen tots igual als 20, als 40 ni als 60. Saps? Cada etapa té una... té una de tot. I... però havia tingut una certa inclinació per la cosa obrerista, més que esquerra en si, m'entens? Tenia una consciència social.
0: I recordem que va estar aquí Sant Feliu. Ara posarem, el Pau ens posarà el Gaudí número 1, que... el tens? Aviam.
4: No.
1: Cuidado el paper.
4: No. Ara tinc a buscar.
3: Sí. Què vols dir? Què vols dir? No,
0: no és un àudio que va fer...
1: Però va estar, de quan va estar aquí Sant Feliu?
0: Sí.
3: Però qui el va fer l'àudio?
0: El Cesc Garriga.
3: No el coneixia.
0: Sí, tenim tot, hi ha tot un programa de...
3: Ah, bueno, sobre la seva estança.
0: Sobre la seva estança.
3: Sí, sí, no, no, sí, sí.
0: El Prat de Dalt, o la taula aquella que es veu...
3: El Canullà,
0: Ai, a Canullà.
3: Sí, sí, sí, sí. El Gaudí era un personatge, home.
2: Tothom passa per Sant Feliu de Codines.
0: El tens, Marc?
1: A tot d'hora, sí.
4: Producció en directe, això? Si no està dins d'una carpeta, no hi ha...
0: No, doncs res,
4: doncs no.
1: No. No. No.
2: Queda pendent.
0: Queda pendent, és igual.
3: Però sí, sí. Jo vaig fer una visita fa poc, fa 2 o 3 anys, amb la Marta Puigboada. La Marta Puigboada és la filla de l'Isidre Puigboada.
0: Sí.
3: Jo amb la Marta hi tinc molta amistat.
0: Que era deixeble de Gaudí.
3: Sí, bueno, posem que sí. Sí, deixeble de Gaudí. Sí, posem, deixem un deixeble. Jo que te l'hauria de fer. Però bueno, i amb la Marta, jo hi tinc molta amistat, i amb el Puigboada també hi tenia... Va ser el primer arquitecte que vaig conèixer a la meva vida i em donava classes particulars de dibuix en Puigboada. A mi els diumenges en sortint de missa. Tenia la paciència, però pobre home, d'aguantar-me a mi. Del qual li estic molt agraït. Bueno, total, que vam fer una visita a la Sagrada Família. Jo dic, Marta, truca'ls i digues que ets Marta Puigboada, eh? Dic, escolta, un pariàcol, va dir, sí, sí. Vam anar un dia tota la família Puigboada. Tota la família Puigboada. Jo hi vaig anar-hi. El Cesc Garriga també va venir. El Cesc Garriga va venir. I de Sant Feliu no sé qui més va venir. Em sembla el Ferran Mur, no me'n recordo. Bueno, és igual, no me'n recordo. I ens va fer la visita en Jordi, en Faulí, que és l'arquitecte director de la Sagrada Família, no? I, bueno, allà no és que travéssim cap amistat, però sí que li vaig fotre enraonar una mica i vam poder enraonar, saps? A nivell de...
1: Sí.
3: Tot, no? I em va dir que sí, que tot el tema de la façana de la Glòria està bastant trillat, molt trillat. I dintre de poc veurem resultats.
0: Molt bé. Aviam, ara estem recuperant un àudio d'un programa de vivències.
3: Sí, però parla de la Sagrada Família?
0: Es parla de Gaudí. Es parla de Gaudí, de la fàbrica de Can Roca, sobre si era ell, i de l'estandard. Són un parell de minuts.
3: Però vull dir, no hi perdem més temps, que la fàbrica no és gaudiniana, home. Això és...
0: Ara ho sabrem. Aquests dies en què tenim la programació...
4: No sé si l'encertarem, això.
3: Perquè la... No, però és que no cal perdre més temps en la fàbrica, que no és gaudiniana.
0: No, ja...
3: No és gaudiniana. L'estandard, sí, el Cesc té uns llibres publicats, sí, molt ben documentats, doncs, molt ben estudiats, que ho afirma i ho estudia, però tant, la fàbrica...
5: Miravent, que estava al seu costat, deia que l'estandard era de Gaudí, l'altre estava allà per confirmar-ho o no. Per tant, el fet de que el Francesc Ullà formés part del segon Orfeo Feliuà i permetés que es digués que l'estandard era de Gaudí, és que era de Gaudí. I, llavors, llavors hi ha una prova que és absolutament irrefutable, i és que tots els experts en Gaudí, quan venen a veure l'estandard, que diuen, és de Gaudí. Dir, així com la fàbrica de Can Roqueta, doncs els experts en Gaudí no posarien la mà al foc, amb l'estandard s'hi tiren de cap. A l'any 2002, que hi va haver l'any Gaudí, doncs va venir aquí molta gent a visitar-nos, i un dels que va venir doncs era el Bassegoda. I li vaig fer la prova, el vaig portar a veure l'estandard, i vaig dir, què et sembla, és del Gaudí això o no? I tant. El porto a veure la fàbrica, dic, això és del Gaudí. Home, què vols que et digui, no? Llavors vaig agafar el Luis Gailburg, que era el president del Cercle d'Estudis Gaudinians, i li vaig fer la mateixa prova. El vaig dur a la fàbrica i el vaig dur a veure.
1: Molt bé.
0: Bé, bueno, només era per recordar que a Sant Feliu hem tingut el Gaudí.
3: Sí, home, clar. És un honor. Sí, sí.
6: Parlant de la fàbrica, vull dir una cosa, perquè jo, sabeu que he viscut tota la meva vida davant de la fàbrica.
0: Sí.
6: I quan jo era petita, que jugàvem al carrer, venien japonesos a veure la fàbrica i feien fotos, i marxaven. I fins que un dia algú ens va dir que era d'un deixeble del Gaudí, o d'algú, però no del Gaudí, evidentment. Això no sé si és així, que pugui ser un deixeble o no.
3: No ho sé. En Puigboada, que havia col·laborat amb en Gaudí i era un dels seus deixebles, ell deia que aquella fàbrica era estil Chicago. I si et fixes en l'arquitectura Chicago, el que es fotia aquell temps, Sullivan, tota aquella gent, sí, recorda molt aquelles arcades d'allò d'allà. Sí, sí. Això és l'opinió d'en Puigboada. L'època es va fer la mateixa, vol dir que algú, segurament arquitectes eren quatre i es devien conèixer o devien tenir alguna influència un sobre l'altre, ho entens? Sí, no sé. No sé com va anar. Però elements propis de l'arquitectura gaudiniana no n'hi ha ni un.
6: Sí,
3: inclús l'element més típic de l'arquitectura gaudiana, que és l'arc parabòlic, aquí tots són arcs circulars.
1: Sí,
6: sí, sí.
3: O sigui que...
6: No em sap greu pels japonesos aquells que venien.
3: Bueno, els japonesos el que han de fer és pagar.
6: Fa molts anys, jo era molt petita.
3: Han de pagar els japonesos. Tu, què és el que han de fer? Anar comprant entrades i que les paguin, tu.
6: Que pugin els preus.
3: Que pugin els preus, sí, sí.
0: Que puguin pagar les vivendes aquelles que ensorraran.
3: Sordell, tot sordells.
6: Realment, tampoc, em sembla que, no sé si està en 25 o 28 euros l'entrada de la Sagrada Família. No, a veure... No sé si és car o és barat, jo trobo barato, no? És a dir, això quan vas a veure una cosa, per exemple, no sé, arreu del món, no? La gent a vegades diu, ostres, és que entrar a Santa Sofia ara val 25 euros, però tu ets conscient d'on t'estàs entrant?
3: Clar.
6: Sí, clar, és a dir, que em diguin, mira, entrar, jo què sé, a l'església parroquial de Sant Feliu de Codines val 10 euros, però ho trobaré car, no? Però amb un monument històric amb tanta envergadura... Vull dir que la Sagrada Família valgués 50, la gent, sí, sí, ho pagarien igual. I realment...
3: És una meravella.
6: Sí. Jo crec que val 25, 28...
4: Sembla que són 40, però amb les torres i tal.
6: Ja, veus, sí, veus, si ja no, va pujant, ja
4: si,
6: va pujant.
4: Si no, sí que, però sembla que si només entres a baix, diguem-ne, sí que és menys.
3: I fan tarifes reduïdes per infants, per col·legis, per jubilats. No,
6: això està bé, això està molt bé. Això està bé, però que el preu pot ser més.
3: Està molt bé. Està molt bé.
0: Ara que expliques això... Tu, okay.
6: Ja em fas por, ja em fas por, Àngel.
0: Quan amb els vells anem així d'excursions, tenim un guia que representa, que és el de l'agència, però a cada ciutat te n'han d'encolomar un.
6: Clar. Això millor... és una cosa a nivell ja diria mundial, que tu, per exemple, per fer, jo ara que et digués, bueno, pues ara jo em poso guia de Barcelona, vull fer guia de Barcelona,
0: tu pots...
6: m'he de treure una titulació. Mentre una titulació de passar uns exàmens, tant d'història com de moltes coses de la ciutat. Llavors, hi ha països, que això jo ho trobo molt bé i hauria de ser a tots, que si tu no ets del país no pots fer de guia. És a dir, per exemple, jo ahir al matí anava treballant a la feina i tots els guies que estaven explicant la pedrera a la Casa Batlló eren japonesos, guies japonesos, que igual és un noi japonès que viu a Barcelona i s'ha tret la titulació, però... Jo crec que hauria de ser un català que ho expliqués, això.
0: En queda algun de català a Barcelona?
6: No gaires. La veritat és que no gaires. Però jo penso que, és a dir, no pots permetre que algú de fora t'expliqui la teva història, no? És a dir, a mi personalment, quan viatjo, odio els països que, per exemple, anar a Àfrica i que el guia sigui un blanc, no? Pot ser un blanc nascut allà de generacions. Però... No sé, m'agrada que sigui... O, per exemple, a Sud-àfrica, els guies són sud-americans, argentins, tal. Ostres, doncs jo vull algú que hagi nascut allà, que m'expliqui, no? Llavors, hi ha països que que ho prohibeixen, el fet de que algú que no sigui d'allà pugui ser guia, i altres que no. Però la titulació com a guia local sempre l'has de tindre. Això et diria que quasi bé
7: Reus,
6: parlo
7: sí.
6: a tot el món.
4: Mira, tenies raó, 26 euros Sagrada Família.
6: Pues mira,
4: 26.
6: I et puc dir que em sembla que no hi he entrat.
4: 30.
6: Ho dic amb la boca petita perquè no he entrat a la Sagrada Família.
4: 26, 30 en visita guiada.
6: Bueno, ara ja ho faig, ara ja començo a fer-ho. Però saps què passa? A mi no m'agrada anar a llocs que jo hagi de fer moltes cues per entrar en un lloc.
7: I et pregunto, ets de Sant Feliu? Has anat al cim de les Àguiles?
6: Sí, sí, i vaig anar-hi i mira, i és una cosa que hi vaig anar quan van obrir moltes vegades sí. i portava amics que els deia, veniu, anem al cim de les Àguiles, però al final els hi vaig dir, escolta, no podríeu fer una tarifa pels locals? Mm. Perquè l'entrada, et parlo, quants anys fa que està al cim de les Àguiles?
7: Bastants, no sé.
6: Ja exacte. Poder... 20 anys. No. Mira, el meu fill té 24 anys i era petit que hi anava, és a dir, 20 anys segur que 20 sí. anys els deu
3: sí.
6: tenir,
3: sí, sí.
6: o 18, 20 anys els ha de tenir. I llavors hi anava sovint i portava gent, amics, que venien a passar el dia amb els nanos i anàvem al cim d'Àguiles, però clar, l'entrada no era barata en aquella època, no. jo crec que ja eren 16-18 euros. Jo vaig dir, escolta, si feu alguna cosa pels locals, pues això ajudarà també a que portem més gent, no? Però clar, al final, la veritat, vaig dir, prou, s'ha acabat, perquè estic fent jo la inversió aquí del cim de les Àguiles.
0: No? I a dalt el campanar hi has estat?
6: No, però ho tinc pendent, eh? El Tur em va dir que...
4: Doncs ara són 5 euros.
7: Ara són sí. 5 euros.
0: Sí. Tu, Joan, hi has
4: no
0: estat
4: 10, però són 5.
0: A dalt del
6: ja els he
0: campanar
6: avançat,
0: de Sant
6: jo.
0: Feliu?
3: Tots dos, sí. Fa molt temps.
6: Jo vull anar
3: fa temps,
6: però l'han restaurat, el campanar.
3: Sí, restaurat no. Un cop restaurant no hi he anat, però sí, hi havia anat molt.
6: Sí, si
3: i a les voltes, no sé si tu venies, com fèiem d'escolans o tot allò d'allà.
7: Les voltes de dalt.
3: Les voltes de dalt de l'església.
0: Sí. No, pensava que deies a travessar per sota la plaça de la Fonteta.
3: No. Aquesta també l'havíem fet amb tu.
0: Sí.
3: I amb tota una
7: però
3: gent.
7: Sota l'església també hi ha
3: també,
7: un,
3: sí.
7: un soterrani.
3: Però per dalt de l'església,
0: sí,
3: les voltes, que mira si érem inconscients... Mira si érem inconscients, que saltàvem d'una volta a l'altra, que devien ser uns 5 metres, aproximadament 4 o 5 metres, i saltàvem, no? Que,
6: això ara està de moda, eh?
3: Eh?
6: Això ara està de moda, saltar amb els edificis.
4: Els balcons.
6: Sí, no sé com nom, però està de moda.
3: Però en aquell temps de l'Àngel i jo, ara t'estic parlant de 70 anys enrere, que imagina't tu que una volta d'aquella, puf!
0: Sense sorra.
7: Sí.
3: Imagina't.
7: No estaríeu aquí.
6: És que sempre hi ha un angelet per aquestes coses.
3: Sí.
6: Que...
3: O que també no estàvem tan grassos i pesàvem molt poc. I volàvem.
6: Ara no ho faríeu, no vols
3: no.
6: dir.
3: No, ara ja n'hi podríem.
7: Ja n'hi podríeu pujar dalt.
3: No, tampoc.
0: Aviam, abans no... Ara que estem així més o menys per la meitat, ens podríem recordar i saludar un moment el Joaneda, perquè... El Joaneda avui no ha pogut venir, però...
6: Està a Menorca, ell... que està a Menorca amb
0: no,
6: els cavalls.
0: No, ho sabem on està.
7: No ho sabem.
0: No sabem on està, però precisament avui sí, aquesta hora no ha pogut
7: ser.
0: Venir.
7: Diu, si hagués sigut demà, diu encara, diu, però avui no puc venir.
0: No, perquè ell sempre està molt atent a casa seva.
7: Sí.
0: Que no,
7: ara té el net
0: cap problema.
7: Que d'allò. Doncs va, saludem.
0: No, la neta,
7: Maria.
0: La neta de Castell de Sol.
7: Sí, veus.
0: Hola.
8: Hola, bona tarda.
0: Què tal?
8: Què feu?
0: Estem aquí esperant que vinguis, però veig que...
7: Que n'has arribat.
0: Avui no has pogut venir.
8: No, he fet una escapareta per esbargir la boira.
7: Que has anat a esquiar?
8: Sí,
0: segurament.
8: Ple de neu.
6: Em vols fer la competència, Joaneda. Digue-ho.
8: Us enyoro.
0: Nosaltres també et trobem a faltar.
7: Sí.
8: Va, moltes gràcies. Això es diu, però a vegades estareu més tranquils.
7: Sí, no, és veritat.
0: Home, mira, jo sé que la teva cadira, i si està molt bé.
7: Ja et vaig dir que en el programa de música sí que estaré més tranquil·la, eh? Perquè així no em renyaràs.
6: I qui, no, però, no, qui cantarà?
8: És que tu...
7: N'has
8: après molt. N'he
7: pres, oi? Sí,
8: tant.
0: Home, sí.
7: Ara, què tal? No. Estàs jugant amb la neta?
8: Sí, bueno, vaig en família per aquí per allà, grans sí. vols, esbargir sí. la boira, saps?
7: Sí. Bueno.
8: Perquè estava molt... congestionat amb sí. el fallon de la germana que sí. va morir, clar. I tots els pinglades de papers, això estava fart. Dic, marxo i aprofito uns dies per... Sí. Aviam si la ment se m'aclara.
7: Bueno, veus, ben fet. Sí, sí.
0: No, no, de fet, jo m'hi vaig fixant i se't va aclarint, la ment. Se't va aclarint i aviat seràs com el Pau i un servidor.
8: Mare
0: de
8: Déu.
0: Que no hi estem gaire, no hi estem gaire pentinant-se.
8: Bueno, soc com, jo sóc com el Lluís, m'he fet gran, saps?
7: Sí.
0: Eh? Bueno.
8: Ja, jo diré que estic a Londres, vull.
0: Sí. Sí. Doncs, doncs molt bé, que vagi molt bé i les festes de Sant Joan, que les passis molt bé, també.
7: Vale.
8: Bueno, les festes de Sant Joan, Sant Joan les fareu vosaltres igual que jo, que estic per allà donant voltes.
6: Eh? Joaneda, però ja tens la coca, no?, de Sant Joan.
0: I l'enciamada.
6: L'enciamada ja la tens, no?
8: Res.
7: Aquest any no ens toca ni coca ni enciamada.
8: No em toca res.
0: No, ell la guarda, encara està ben guardada. Eh?
8: Estic castigat.
7: Estàs castigat. Bueno, que estem castigats som nosaltres.
8: Bueno, ja intentarem que n'arribi una, com sigui.
7: Vale. Exacte, almenys una.
0: Sí. Molt bé, maco.
6: Una abraçada
8: molt gran a tots.
6: Bon estiu.
8: Que tingueu un molt bon programa.
7: Sí.
8: I bon estiu a tothom.
0: Això
8: a tothom,
0: procurarem.
8: A tots, a totes igualment. I a totis.
0: Això procurarem.
7: Val.
8: Molt bé.
7: Adéu.
6: Una abraçada
8: a tots. Gràcies per trucar.
0: Bueno, aviam, aprofitant que tenim el Joan aquí, que ens va explicar el seu llibre d'endreçar la calaixera, la tens ben endreçada?
3: Home, costa molt, ja t'ho dic, d'endreçar una calaixera. Són molts anys, molts records, i hi tinc records de tot tipus. M'entens?
0: L'endemà de Sant Joan comencen les obres de la plaça.
3: Sí, això m'han dit, sí.
0: Que ets un arquitecte com tu, que com a arquitecte, com a Sant Feliuenc, que ens pots aportar?
3: Bueno, a veure, primer de tot el que tinc que dir és que m'has enganyat. M'has vingut aquí perquè parlis de la Sagrada Família i ara vols que parli de la plaça. M'estimaria més parlar de les places que va dissenyar Gaudí en forma d'estrella al costat de la Sagrada Família que no s'han dut a terme.
0: Bueno,
3: m'agradaria parlar d'aquestes places, no de la plaça de Sant Feliu.
7: La plaça de Sant Feliu.
0: Bueno, és el que...
3: M'has enganyat.
7: És el tema del
0: No. No m'has deixat acabar l'explicació.
3: Digue'm.
0: Jo volia dir que... parlant amb l'excusa d'aquesta de la plaça, doncs ens parlessis de tot això que...
3: Bueno, mira, que jo el que he dit de la plaça és que ho he dit i ho he escrit. He sigut dels pocs que ho he escrit, i ho he escrit en un llibre. Mm. La meva opinió particular, no?, de la plaça, per tant...
0: És que ja feia molt temps que se'n parlava.
4: Compreu el llibre,
3: ja se'n parlava, abans de tot.
4: Per tant, compreu el llibre, que comprin el llibre, si vols.
0: Ell ha vingut a parlar del seu llibre.
3: Ara aprofitem l'ocasió, aprofitem que el Pisuerga passa per Valladolid perquè comprin el llibre.
4: Clar, que facin gasto, home.
3: Però no, a veure, la plaça, bueno, mira, la meva idea és una. És una, no?, com tot l'urbanisme o l'arquitectura. Les coses primer tenen que funcionar. Jo em plantejo una cosa, primer té que funcionar. I un cop funciona, m'emociona. Si no funciona una cosa, ja no m'emociona. Per tant, jo a la plaça de Sant Feliu, bueno, és una plaça a peu pla. Fot 100 anys ja hi era a peu pla. I li canvia l'estètica. És una reforma cosmètica. És una reforma cosmètica, com si tu ara, en vés del bigoti, et deixessis barba, fots un paviment de duquins i tot. És una cosmètica. Però hem arreglat el problema de l'aparcament a Sant Feliu? La plaça en resol el problema de l'aparcament a Sant Feliu?
0: És que hi ha massa cotxes i Sant Feliu és com és.
3: És igual.
0: No s'arreglarà, no sé si s'arreglarà mai.
3: És que s'ha d'arreglar. Sí que es pot arreglar i s'ha d'arreglar i es pot arreglar. Per tant, per mi, abans de debatre la plaça, arreglem primer lo primer. Quin és el futur de l'aparcament a Sant Feliu? Posem-hi tots d'acord. Però que l'opinió d'un grup no sigui... que sigui cotejada amb la de l'altre grup polític i entre tots buscar una solució conjunta. Però si resulta que per entrar aquell aparcament d'allà, jo no jutjo si està ben posat o mal posat. Això, o aparcament és allà, que és una realitat. Si abans passava per la farmàcia i ara passa pels bars, bueno, és una circulació igual, no? Déu vulgui que no hi hagi cap accident, cap rossadura de cotxe, m'entens? Veurem com acaba tot això d'aquí. Però és a dir que no hem resolt el problema principal. I llavors és una opinió d'un grup polític que no està consensuada amb la gent. Perquè finalment, sí, en democràcia hem guanyat les eleccions i poden dir, m'entens? Però resulta que si els altres tenen avalades no sé quantes firmes davant de notari, que són mitjor que els altres, que són més que els altres, podien haver fotut un referèndum, una consulta, alguna cosa. Jo no em pronuncio si és una cosa o una altra. Et dic que a mi particularment no m'emociona. Bueno, fan la plaça molt bé. Té un gran avantatge aquesta plaça, que ja t'ho dic, que l'arquitecte a través del projecte amb una part, amb una coletilla a part, diu, bueno, si no ens agrada que giri per canvi dalt, li fotrem i li canviarem el sentit per la farmàcia. És qüestió de dos dies, això, o de dues hores. Canviar el sentit, m'entens?
7: Jo, si no recordo malament, l'última vegada que vas venir, parlaves que tenies una idea, o que et havien donat una idea, de 3.000 aparcaments.
3: No, home, 3.000, no, 514, em sembla que era. Has un dit? Projecte. Jo tinc un projecte.
0: Ah, doncs explica'l.
3: No, ara no. Un dia em convides bé al pròxim curs, en de tot ho explicaré. Però, clar, és que, a veure...
7: Em sembla que havies parlat de més mils.
3: No, bueno, potser sí, perquè d'altra vegada devia anar eufòric aquell dia, o... Sí. Que era després de dinar o no? Com vaig venir?
7: No era com ara.
4: Home, mil són molts, eh?
3: Són molts. Sí, però a veure, el que sí és evident és que hem de trobar una solució. Cada vegada n'hi ha menys. El cotxe és un element imprescindible per qualsevol societat, perquè avui dia, com un infant neix, ja no neix a casa seva, neix en un hospital, i ve amb cotxe. I com se mor, el portem al cementiri amb cotxe. Vol dir que la nostra societat és una societat exclusiva i depenent del cotxe. Però, bueno, s'ha plantejat mai el problema de Sant Feliu, de l'aparcament? Només anem fotent volar coloms.
7: Però llavors no seria que cada un que té un pis hagués de tenir un graig?
3: Ja hi és. No, a veure, atenció. Avui dia diu la normativa que qualsevol pis nou que tu construeixis té que tenir
7: un graig.
3: Hi ha unes excepcions. Molt concretes. Clar, feta la llei, feta la trampa. Hi ha excepcions. Però, clar, no és cert el que tu dius, perquè en el carrer Esquirol, quan tots eren carros, no li pots obligar ara que foti un graig amb un.
7: Bueno, mira, tot a casa tenim un graig, sí, però hem de comprar el cotxe a la mida del graig.
3: Bueno,
7: no dona més?
3: Sí, bueno, llavors t'explicaré el graig del Sant Pare, si vols, un dia. Un dia t'explicaré el graig del Sant Pare aquí a la Sagrera, que és la inri, la glòria de la desgràcia artística de Sant Feliu. Però això seria un altre debat. Però, bueno, això seria un altre debat, m'entens? Però, bueno, tenim un problema, però no el té Sant Feliu, el problema de l'aparcament. El té des de Sevilla a París, a Montevideo.
0: Perquè és que Sant Feliu, la forma tan botoruda, tot és molt,
3: vale,
0: molt diferent.
3: Tots els problemes, totes les ciutats del món tenen problemes de mobilitat. Vale? Ara bé, estem a Sant Feliu, busquem solucions de Sant Feliu i busquem què podem fer a Sant Feliu. Busquem i posem l'imaginació al poder. Tu digues la teva, tu digues la teva, tu la teva, jo la meva, i cotegem opinions, eh? I que els partits polítics diguin, jo faria l'altre. I entre tots, que tampoc és tan difícil, diem, hosti, quina és la solució menys dolenta? No la més bona, la menys dolenta. On podem trobar aparcament? Com ho podem fer?
0: Es van fer unes proves per veure si a sota la plaça es podia fer.
3: Sí, però escolta, a mi que fotin proves o no. Si ja es va fer tot això en aquell temps. Sí. El Toni ja volia fer un pàrquing a sota la plaça, sí, aquesta d'ara. Els de Convergència, el Toni, en aquell temps ja volia fer una plaça que la va encarregar amb el Ramon Pedrerol. Que el Ramon Pedrerol és l'arquitecte que va fotre TV3, el cunyat dels Seglers. M'entens? I ho han desestimar-ho. Per què? Perquè fer un aparcament al mig de la plaça hi ha un problema d'entrada i sortida de cotxes impressionant. Però, bueno, és una opció. A mi em sembla molt bé que hi hagi aquesta opció i que es posi sobre la taula. Vale, una opció. Més opcions, jo vull saber. Què diu el Partit Socialista? Quina és la seva estratègia d'això d'aquí? Ara hi haurà eleccions. D'aquí un any hi haurà eleccions. A mi m'agradaria que cada partit, els que es presenten allà, diria, jo faria això. Però només aniran fotent tiros a l'aire, vivienda social, que volen canviar les normes subsidiàries, només aniran dient coses genèriques i no concreten res. Què és el que està passant ara? Digues tu, què faries? Mulla't.
7: No sé.
3: Mulla't. I llavors, com tinguem això, i no sols els partits polítics, sinó doncs les entitats, sigui la que sigui, el futbol, el centre excursionista, o la que vulguis, és igual, qualsevol persona que vulgui que vulgui dir una cosa, tu, el Fèlix Guerrero, el Fèlix Tardanet, mm. el seu pare va presentar un projecte per adreçar la Torre de Pisa.
7: Ah, sí?
3: Sí. I tenia molta idea, amb el meu una vegada. Jo era molt menut. I vaig pensar, hòstia, aquest tio. I en realitat tenia... Sí. Era molt congruent. Sí. I no s'allunyava massa el que es va fer, que era la calçada. Bueno, això és que et vull dir-te. Que aquell home, amb la seva senzillesa i la seva humilitat, es va presentar en un concurs internacional, o va donar la idea. Uh-huh. Doncs això és igual. I llavors, la plaça, sí, bueno, molt bé la plaça, però com funcionarà la plaça? Aquell corredor que puja amunt de Can Segarra, allò que han comprat ara per 600.000 euros, allò què és? Puja, baixa, és un parc inventat pel Vega, m'entens? O què és allò d'allà?
7: No sé, o què, bueno, és? Què faran?
3: O què faran? M'entens? Què faran? M'entens? Perquè, clar, ho hem de canviar. Pensa que l'embalat, m'explicaven, això no ho sé, no ho he viscut, no? Però l'embalat, en temps republicà, de la república, el feien a la plaça.
7: Sí, ja.
3: Sí. O feien a la plaça. I llavors hi havia dos bars, a Can Vidal i no sé el puesto, no?
7: Casino.
3: I el casino. I depèn de l'any que fora, la porta l'orientaven o a Can Vidal o l'orientaven cap a dos. Perquè així la gent, com feien la mitja part, anaven a veure en un cantó, anaven a veure en un altre. Llavors, això és, no es tracta de que vingui un polític ara i faci això d'aquí, perquè pot venir un polític de torn i dir, escolta, la plaça, però tot plegat, a veure si la plaça val 4 rals. Són 300.000 euros o 400.000 o 500.000, més IVA, no sé, són 4, et xavalla. Però pot venir un polític il·luminat, no ara, sinó d'aquí, i dir, escolta, doncs, ah, la torno a aixecar i la torno a fotre nova.
6: Sí, sí.
7: Però la sortida aquesta que diem del... d'aquí, de Can Segarra,
3: sí.
7: Què? Seria factible una sortida per allà?
3: Oh, clar que sí. I a veure, jo no et dic que la faria, Atenció. Mm. Jo no et dic la meva opinió. Mm. No et dic la meva opinió. Però, per exemple, jo que parlo amb molta gent i tot, i sobretot amb la gent de la nostra edat, que han aspirat tota la vida que han tingut com a màxima preocupació urbanística obrir el torrent de Can Segarra, el torrent de Can Segarra, no? Que tenia més connotació d'obrir a Can Segarra que no tenir vial, no? Tota aquesta gent ho estan esperant. Aquests volen fotre un parc. És idoni un parc allà?
7: I em bueno, sembla que seria més important una sortida o una entrada.
3: Bueno, tu, la teva opinió.
7: Sí.
3: La de segons qui, no, m'entens? Però, per tant, les grans idees es tenen que debatir. Mm. Es tenen que debatir, es tenen que debatre, es tenen que parlar-ne. Però si no en parlem, doncs mira, ara venen aquests i foten això. Mm. Un dia vindrà un il·luminat i l'obrirà. Mm. Això és així, la història és així. Mm. Per tant, la plaça, bueno, mira... No quedarà malament, vull dir, atenció, quedarà una plaça. A veure, i places planes en el món han d'estar no ple. Planíssim, a Barcelona són totes.
7: Però no és les places planes i tot això, és la circulació que hi pugui haver.
3: Exacte. No tenim resolt el problema principal. No tenim el problema, però no de la plaça, sinó de tot Sant Feliu.
0: Bueno, perquè, és clar, això que dius tu, un pis, una plaça de pàrquing, però moltes vegades en el pis hi viuen quatre persones que tenen quatre cotxes.
3: Bueno, clar, clar. Però precisament aquesta ordenança que diu la Rosita és, mira, com se van aprovar les normes fa més o menys, no recordo malament, 47 anys enrere, vam tenir la poca visió d'aprovar unes normes i no exigir això que deies tu. Va ser després de tot, que jo vaig presentar una llicència a l'Ajuntament i em van dir, cony, per què no fas places d'aparcament aquí? Dic, perquè la llei no m'obliga. I l'arcalde d'aquell torn em va dir, no t'obliga allà, i dic, no, digue'm, perquè tinc que fer les places. I diu, ho hem de canviar, dic, doncs canvio. I això 47 anys enrere, però 27 anys les van canviar. Però el que tu dius és cert. I hi ha municipis, per exemple, jo ara de bon vinc de treballar, de Santa Perpètua de Moguda, que ja et demanen dues places per pis. I m'han explicat, això no t'ho puc assegurar, que segons quines zones de Sabadell ja et demanen dues i mitja per pis. És a dir, que si fa un promotor fa 10 pisos, has de fer 25 places d'aparcament. Perquè, clar, cada vegada va augmentant el nombre de cotxes.
4: Però, en canvi, aquí a Sant Feliu, bueno, suposo que devia ser una de les excepcions que deies abans, perquè el bloc aquest d'aquí del Bòsit...
3: No, que, clar.
4: Allà no hi ha cap zero places.
3: No, però tu llegeixes la normativa de Sant Feliu i què posa la normativa de Sant Feliu? Clar, la gent diu el Bòsit, a veure, el Bòsit l'he fet jo. No, l'ha fet la meva filla, però hi he intervingut jo amb el meu despatx. La gent xerra per xerrar i diuen imbecilitats. No, un imbècil que diu imbecilitats, doncs clar, per què no has fet places d'aparcament? I per què les tinc que fer?
7: Perquè no t'obliga ningú.
3: No m'obliga ningú, perquè la llei
4: perquè
3: diu...
4: Perquè és una de les excepcions que deies abans.
3: Exactament. Exactament. Hi ha una excepció a la llei, que si voleu la comentarem o no, tot el qual, que diu, si tu a la planta baixa hi fas botiga, una botiga, un local comercial, el que sigui, no estàs obligat a fer places d'aparcament.
7: Mira que bé.
3: Clar, i té la seva raó, i té la seva lògica. A Barcelona, no tot arreu, obliguen això de la plaça d'aparcament. Ara, mira, aquesta setmana hem començat un projecte a Barcelona, nosaltres. Un projecte maco, o no sé si ens l'han encarregat maco, un projecte d'uns 10 pisos. I probablement és en un carrer superimportant, superimportant de Barcelona, i que si fotem aquell carrer l'entrada de plaça, l'entrada de places de pàrquing, hem fet contactes amb la gent de l'Ajuntament i han dit no, ens estimem més que no feu places de pàrquing, sinó que aquest carrer el destineu al comercial perquè és molt comercial i ens interessa més el comercial.
7: Són quins carrers que li sí.
3: Clar,
7: però clar,
3: hi ha excepcions.
7: Aquí a la Font dels Albes...
3: Sí, a la Font dels Albes. I el Tura Serrats. On té l'aparcament? L'edifici del Tura Serrats.
7: Sí que té aparcament.
3: Sí
7: que té aparcament.
3: Eh?
7: Sí que té aparcament.
3: Hi ha una plaça d'aparcament, una, que es va fer per l'Antonio, però tu mires els que tampoc n'hi ha, i te'n podria aplicar, ara no me'n recordo.
7: Perquè allà només hi ha un pis, no?
3: Eh?
7: Només hi ha un pis.
3: Però hi ha comercial, i s'ha de tenir uns metres per comercial i per pis. I quina més hi ha? I les places d'aparcament de l'Ajuntament, com a centre públic, on són?
7: A darrere.
3: Doncs, bueno, o sigui, les fotem en un jardí privat. Però espera't, ara no me'n surten de tot. I n'hi ha moltes, de cases d'aquestes. El que passa que, mira, la gent va parlant...
0: Bueno, ara no tindrem més temps perquè ja ens estan dient...
3: No, ja.
0: Queda un minut, Joan. Ja. Continuarem?
7: Un altre dia.
3: Però, bueno...
0: I a veure si algun dia ens dius la teva manera de trobar aparcaments per Sant Feliu.
3: Sí, home, clar, 514, em sembla que són. Vale, hauria de repassar el projecte.
0: No, l'humor, repassa no. On te'ls posaràs?
7: A la pròxima temporada tornem a convidar perquè es digui allà on te'ls posaria.
3: A veure, una cosa. Tinc un minut o no?
7: Mig.
3: Mig minut?
4: Mig, sí.
0: Mig.
3: Resolvem el tema del pericentre-sud. Ja està.
7: Del què?
0: Del pericentre-sud. Tens el llibre... del Joan.
3: Doncs ja està, per si ho poso. Resolem aquest problema i les tindrem.
0: Molt bé.
3: Però si no el resolem no ho farem mai.
7: Molt bé, Joan.
0: Hola. Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies per haver vingut. Sí. I...
6: Molt interessant.
7: Molt interessant. I ens despedim dels nostres oients fins a la pròxima temporada, que tornarem a estar aquí per donar-los una mica de...
9: Bones vacances a tothom.
7: Bones vacances.
0: Roser, avui no has pogut explicar gaires viatges.
6: I que la gent viatgi, perquè està molt paradet tot.
0: Sí?
6: Va, que ja estan a punt de firmar l'acord i ja podeu sortir de casa.
7: Va, apa.
0: Adéu.
7: Fins a setembre.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: D'11 a 12. Disco Tour. Amb DJ Charlie. A Ona Codinenca. Al 107.2 FM. Què tal, família? Molt bona nit i benvinguts al Disco Tour, el programa que cada divendres fa un repàs dels grans èxits de la discoteca des de finals dels 70 fins a l'actualitat. Un programa que recull els millors hits, les millors pistes que mai es poden oblidar en la vida. Salutacions a DJ Xavi, qui us parla des del control tècnic d'Ona Codinenca. Vinga, va, pugeu el volum de les vostres ràdios, perquè arrenca aquest programa número 177. I sí, senyors, arrenquem l'últim programa de la temporada. Ara sí, és el moment d'entrevistar ni més ni menys que uns autèntics cracs de Sant Feliu de Codines. Estic parlant ni més ni menys que de l'Albert Serrats, conegut com a DJ Massi.
2: Bona nit.
1: Què tal? Com estem?
2: Bé, Charlie.
1: Ivan Casas, DJ Terrible, què tal? Com estàs?
3: Hola, què tal? Bona nit.
1: Francesc Esturgó, DJ Cat.
4: Hola, què tal? Bona nit.
1: Miquel Sanz, DJ Mike.
5: Hola, bona nit.
1: També hem d'esmentar el Marc Cuní, DJ Cuní, i el Joan Paré, DJ Calambre. Vamos a darle gana a la pista també de la tienda. Tots ells són els membres de la tienda, una discoteca de Sant Feliu de Codines que fa ni més ni menys farà per la festa major la friolera, que dirien en castellà, de 25 anys.
2: Primaveres.
1: 25 primaveres. I tardors, i estius,
4: sol,
1: hiverns, cada dia de sol a sol i de lluna a lluna, no?
3: I que tant,
1: diríem.
3: I que no falti.
1: I que no falti. Bueno, si voleu, doncs ja us llenço doncs la primera pregunta, que la tinc aquí...
2: Dispara, Charlie,
1: va. Al paperet, a la meva xuleta. Em contesteu qui vulgueu, eh? Vull dir, qui se...
2: Anirem fotent.
1: Anireu foment.
2: Sí, sí.
1: Com va néixer la idea d'obrir la tienda i quin ambient musical hi havia a Sant Feliu de Codines en aquell moment? Ara agafeu el DeLorean, 25 anys enrere, i ja em podeu explicar una mica.
2: Qui ens explica això?
4: Bueno, això és una mica llarg, ho resumirem, no?
1: Perquè sí,
4: si no,
1: sí.
4: No ens en anem ni demà. Però tot neix, bueno, a través de pues, un local molt petit que tenia el meu pare a Sant Feliu. Uh-huh. A dia d'avui és on dormo amb la meva dona, o sigui que imagina't com ha acabat la història. Però aquest local, precisament, la sala d'avui en dia que es diu La Tienda, es diu així perquè era una botiga que va muntar el meu pare de confecció, de tèxtil, i quan ell pues, la va tancar, jo me la vaig quedar i vaig començar a muntar pues, una mica, diguéssim, la sala. Uh-huh. Em va comprar pues, els plats...
2: Pastisseria, Esturgó, pastisseria.
4: Va ser la pastisseria Serrats, és veritat, és veritat. Abans de tot això va ser la pastisseria.
3: Aquí tot està lligat,
2: sí, sí.
3: Tot està lligat.
4: Era el destí, era el destí.
1: Era un bon pastís i
2: sí,
1: que,
2: bon
1: que hi veu acabar dormint i tot, sí, a la pastisseria.
4: Sí, sí. I bueno, una mica va néixer el nom d'això, no? Hi ha molta gent que potser no ho sap i precisament es diu La Tienda per la gent quan volia vindre a casa meva pues, a escoltar música o estar allà un ratet i tal, pues, precisament deien això, no? On vais? Deien, pues vamos a La Tienda, a casa de l'Esturgó, i es va quedar pues, La Tienda. I, bueno, i així ha sigut una mica resumit de lo que, per què es diu La Tienda i com va néixer tot això, no?
2: Ni
4: també
2: ha
4: de dir un incís, que això potser DJ Terrible no ho té present, però jo era molt jovenet, que DJ Terrible ja feia potser un parell d'anys que punxava ell. Mm. Llavors, clar, aquí darrere la ràdio ell vivia i jo venia a casa seva a veure com ho feia.
2: Sí.
4: És a dir, que el meu mestre, per dir alguna cosa, pues, ha sigut sempre DJ Terrible, i el que em va fer, pues, ser pues, DJ, que potser, si no hagués estat ell en aquell moment, no hagués sigut mai DJ, o sí, no se sap, no? Però com que el tenia ell com un referent, pues, va ser com, hòstia, mola molt el que fa aquest tio, i vam començar amb el...
3: Per casa meva passava tothom. Això tot s'ha de dir, eh? Per casa meva passava tothom venia a punxar. És més, tota la colla d'amics que avui en dia segueixen sent els mateixos, quasi tots saben punxar. Per què? Perquè sí, tots vam començar igual. A casa meva, al centre cívic, i tots ens vam dedicar al mateix. Jo vaig seguir, alguns ho van deixar-ho, no van seguir amb la constància, però bueno, Jo crec que tots hem començat amb la mateixa base.
2: Tots hem tocat plàstic, sí. Vinil. Tots hem tocat
4: aquella, aquella època l'Ivan ens feia les cintes de caset, per tots.
5: Ara ja seria qüestió de posar una acadèmia per disjòquis a Sant Feliu que es digués l'Acadèmia.
3: Pues han sortit bons disjòquis d'aquí a Sant Feliu
4: sí,
3: de Codines.
4: Sí, sí.
5: Ojo, eh? En coneixem un que viu per aquí prop, el Roboy. Sí? Ni, sí, més, ni més ni menys.
6: Ha tingut bona escola.
3: Sí. I tant, i tant.
5: Adéu, mare de Déu. Bueno, seguim amb la segona pregunta, ja que ho resumiu tant, doncs ara us deixaré esplaiar una mica més. Ah, no m'heu contestat quin ambient hi havia, quin ambient musical hi havia en aquell moment.
4: Bueno, aquell moment era evident que la Màquina, doncs era, jo per mi, ja maquinero, o sigui, jo parlo com a maquinero, però també parlo com a objectivament, que en aquella època la Màquina era el que patava més. O sigui, no hi havia ni reggaetons, ni música,
2: per sort.
4: Ni competència alguna, no? La Màquina, al final, és un estil que podem estar molt orgullosos d'aquest país i, hòsties, l'hem de defensar a mort, sempre ho he dit. És un estil que molts llocs on anaves deien, hòstia, és que mola molt aquest rotllo que teniu, perquè tu te'n vas a Canàries i no sabien de què era la Màquina, no? I ho ensenyaves i la gent al·lucinava. I és una música que jo crec que en aquella època va ser l'hòstia.
6: Sí, sí, sí. Va ser punter.
5: Podríem equiparar la Màquina a la sardana, que és una cosa nostra.
4: Sí, nostra.
3: Totalment de la
5: terra. Gènere nostre.
4: I crec que no és només música, és una cultura i una forma de pensar, la Màquina. Que això pues, és molt xulo. Mm-hmm. És una comunitat molt diferent i que crec que al principi es va jutjar d'una manera que no es mereixia, mm-hmm. però s'ha demostrat que la Màquina és... És música, sensacions i festa i alegria
2: bon rotllo.
5: Que el que diuen, que pel que jo havia sentit i he vist documentals i tot això, que era de la música de la ruta, aquí va haver-hi un que la va accelerar i va dir, doncs, la portem i això es dirà Màquina.
2: Al final, la Màquina catalana va ser, l'escrivien amb la K.
4: Sí,
5: correcte. Està mirant l'Ivan en plan de...
3: No, sí, totalment correcte. O sigui, la Màquina, diguéssim, d'aquí és una branca que es deriva de la ruta, i els productors aprofiten per crear un nou estil, canviant algunes coses, però segueix sent un derivat del que venia sent la ruta.
4: Sí, totalment.
3: Un derivat.
5: I una passada, a més, aquella època, si recordeu, hi havia Per què, Pon Aeri...
2: Hòstia, n'hi havia moltes.
5: Hi havia, què més?
4: Disco
3: 8. Scorpia, Chassis...
6: La festa...
5: La festa... La festa estava aquí a Caldes, no?
2: Sí. I també a Sant Celoni.
5: I a Sant Celoni també.
2: Sí.
5: I el Pont Aeri Vallgorguina també, no?
2: Vallgorguina...
3: On hi havia el Pont Aeri Vallgorguina és on hi havia la festa.
6: On
3: la festa de Caldes va anar a Vallgorguina.
5: Llavors van tancar... Va ser primer Caldes i després a Vallgorguina.
3: Correcte. Quan van tancar la festa a Vallgorguina van obrir el Pont Aeri en aquella sala.
4: Bueno, Chassis.
6: Podríem dir que vam començar la festa.
3: Sí, nosaltres vam criar allà.
2: Sí.
6: Els nostres primers passos...
2: Pinitos són de la festa.
4: Tots anaven de festa a la festa i jo no podia entrar perquè era massa petit i deia, cabrons. Jo em quedava aquí Sant Feliu tirat.
6: Bueno, jo havíem anat a sessions de tarda, sí, perquè la nit era...
3: No, jo la nit sí que havia arribat.
6: Tu la nit sí, però jo encara no.
2: L'Ivan es nota que és més grandet.
4: Sí. Se li veu.
5: Recordeu quina va ser, perdoneu, la primera nit d'obertura de la tienda i com va reaccionar la gent del poble i dels voltants?
3: Bueno, tot depèn de quina tienda parlem. Si parlem de la casa del Francesc, era...
5: La
3: que tenim, diguéssim,
2: actualment... A la Fonteta.
3: Aquesta va començar... Jo 2004, crec... poder?
4: Sí, perquè vam començar a fer tardes.
3: Sí.
4: Llavors...
2: Els tardeus, que es diuen ara.
4: Sí, tardeus.
2: Ara no deien tardeig.
5: Ara ho reiniciem.
3: Nosaltres ja érem pioners, amb això.
4: Sí,
3: pioners.
4: Sí. Llàstima que no vam seguir. Però sí, no sé, pues por ahí, pot ser. Més o menys.
2: 2004, diem?
3: 2004, més o menys. Sí, entre 2003-2004.
4: Que és curiós, perquè fèiem sempre els divendres, al principi.
3: Sí.
4: I era com, bueno, clar...
2: Però divendres tardeig, no.
4: No, a la nit. No,
2: a la nit.
4: Que inclús, com que no érem entitat, ens ficaven a una persona perquè vigilés, perquè no es deixaven obrir-la sola.
2: Qui hi havia l'estrope? Qui hi havia vigilant?
3: No, hi havia l'Àngel.
4: L'Àngel.
2: Ah, és veritat, l'Àngel. El conserge, vaja.
4: Sí. Sí,
5: ja veig que l'Albert Serrat
3: jo crec que vam començar...
5: donant dubtes i rimint-ne de resolent dubtes que van passant pel cap en aquest moment.
3: Jo crec que vam començar unes sessions de tarda i ja ràpid després vam passar la nit.
4: Sí.
5: Ostres.
3: Sí, vam passar la nit perquè vèiem que, bueno, que la gent s'ho agafava amb més ganes a la nit i també era... Aviam, Sant Feliu és un poble petit i veiem que faltava algo aquí en aquest poble, no? O sigui, hi havia el Sidecar, hi havia aquests bars, però faltava algo. Sempre hi havia hagut algun bar musical així una mica més puntero, com va haver-hi el Vol.
2: El Vol, sí, sí, sí.
5: Segueix faltant, simplement, Ivan, segueix faltant.
6: Hi havia hagut el Manzius, també.
5: I un servidor mirarà
3: de fer feina
5: en aquest sentit.
3: I vam decidir agafar el ritme d'agafar-ho la nit i la veritat que al principi, doncs molt bé, venia gent del poble, perquè clar, la gent no podia agafar el cotxe per anar de festa por ahí, doncs es quedava al poble. I la veritat que l'ambient...
5: I el boca a boca devia anar...
3: Sí, a
5: perquè llavors és el que hi havia. Sí. Vull dir, no hi havia ni Instagram.
3: És més, tancaven algun bar i la gent sortia i anava a fotre l'última copa a la tienda.
5: Això és el que té de bo, eh? Perquè, ostres, acabes d'un lloc i baixes cap a la tienda.
2: Te'n vas cap a l'after.
4: Que hem de dir que a casa meva... A aquella època, quan es va traslladar tot al centre cívic, van quedar els veïns a gust.
3: Sí.
4: Perquè a casa meva eren totes les tardes de divendres i dissabte.
2: El meu cunyat
4: m'ho deia.
2: Fins
4: a les 10-11. I després als cap d'anys, fins a les 4 del matí. Amb les portes obertes, que un any, tot Caldes, va pujar i vam patar el carrer Estatut, tot de gent, podia hi havia 300 persones fora i tot ple dins, o sigui que hem fet locures molt guais.
5: Ja, era com un Love the 90s, però Sant Feliu de Codines.
4: Sí. Ara mateix m'ho fa el veí i el mato.
5: Ah,
4: no sé si ho aguanto jo, això.
5: Has de pensar que un dia ho vas fer tu, també.
4: Sí, això és veritat.
3: Memòria selectiva.
5: Sí, memòria selectiva, exacte. Sí, sí. Què tenia la cultura màquina dels anys 90 i 2000 que feia que tanta gent s'hi sentís identificada una mica, m'ho heu anat dient.
2: Sí.
5: Però hem parlat del perquè, hem parlat de la cultura que es va anar creant arrel d'aquest estil. Però què hi podríeu aportar? No sé, tothom mira l'Albert Serrat.
6: Bueno, abans com hem comentat, doncs, bueno, venia una mica del moviment de la Ruta del Bacalao.
5: Ah.
6: Vale, però després va ser una temporada que es va donar molt boom, tant radiofònicament, per la tele hi havia molts anuncis, hi havia molts locals també, moltes discoteques obertes, inclús hi havia xassis que feia retransmitir la seva sessió per la ràdio.
2: Hòstia.
6: Qui no havia tingut una sessió de xassis gravada llavors?
2: Qui es quedava despert gravant les sessions?
4: Jo però aquell moment el que era el puto amo era el que tenia l'autorevers. Que saltava
5: que
4: la cinta...
5: Ni l'altre,
6: és veritat. Sí, gravar les dues cares.
4: El que no ho tenia era un pringat que es tenia que quedar... O sigui, es tenia que quedar... Sí, que acabés la primera cara i girar la cinta.
5: Que a casa meva dèiem l'autoreverse.
3: Sí, correcte.
5: I a part, era una passada. A part també hem de dir recopilatoris que existien.
6: Hi havia molts recopilatoris.
5: Jo en porto un.

0: Ballo,
1: sí,
0: tal,
1: sí.
0: i hosti, dic, perfecte, ja comença. El 3 és el del Terminator,
2: sí.
0: que aquell doncs, va seguint l'estela, però ja comences a tenir-lo ja com una mica més comercial.
1: Sí.
0: El 4, també, perquè posin el Please Don't Go amb un màquina total 4, doncs, no, Please Don't Go, Please Don't Do It, no? Seria... I del 5 en amunt, doncs ja els coneixeu, vull dir...
3: Sí, després també hi havia l'Homes Duro, que també estava molt bé.
1: Sí.
0: Que això era el recordatori
1: amb el Jesulín d'Euric, eh?
2: Sí, sí, el Corropipi. El Corropipi.
1: Que deia una frase que a mi no s'ha anat mai del cap.
2: Cuida CML.
1: Sí, cuida CML, que CML cuide.
2: CML cuide.
1: Era boníssim, era boníssim.
0: Mare de Déu, quins records, eh?
2: Ha plogut, senyors. Sí.
0: Quantes primaveres, Massi? 22, sí. Ja?
2: Des de...
0: 25 a la Festa Major, recordem. Hem de traslladar-nos també abans de que estiguessin a la Fonteta, com ells molt bé han explicat. Com ha evolucionat la tienda al llarg d'aquests 25 anys, tant musicalment com estèticament?
3: Bueno, ja veiem, jo crec que podem separar... En dues parts, no? O sigui, el que és la tienda, diguéssim, de quan estava a Casa Francesc i quan passem aquí a la Fonteta. La música ha anat evolucionant sempre. Nosaltres anàvem, diguéssim, arrel de lo que anava sonant el per què. O sigui, nosaltres sempre, la nostra referència sempre ha sigut el per què. Perquè en aquell moment, doncs, bueno, creiem que eren els que manaven musicalment.
2: I segueixen.
1: Sí.
3: El Pont Aeri també estava molt fort, però posava molt hardcore. I nosaltres, a ell sí que li ha agradat, al Cat sí que li ha agradat bastant el hardcore, a mi no m'agradava tant. Llavors no ens vam fixar tant en aquest referent. Però tot el que sonava al perquè era sentir-ho, anar-nos-en el dissabte a comprar discos a l'Hospitalet.
1: O el diferent disc, no?, de Granollers, també.
3: O el diferent disc, o després ja vam anar a la Sintètic, a Mataró.
1: Sí.
3: I era anar allà i dir, escolta, aquests temes que han sonat aquest dissabte, per què? Quins són? Aquest. I llavors,
2: pues, molts complicats de trobar.
3: Sí. Molt complicats de trobar.
1: Hem de dir una cosa. Ha canviat tot tant que jo crec que abans l'emoció aquesta que teníem com a discjòqueis, no? Perquè nosaltres no anàvem al perquè només a passar-ho bé, sinó que anàvem a estudiar...
2: Culturitzar-te una mica.
1: Els discjòqueis que més ens apassionaven, que era Pastis Wenry, i aprendre d'ells, no? Que això és molt diferent, no? La persona que només va ballar o la que es va fixar com es fan les coses i aprendre d'ells, no? Jo crec que era tan brutal el fet d'estar allà i que et diguessin no, tema, no sé què, pum, i no et deien ni el nom, i tu amb la galeta al disco mirant quin disco era...
2: I molts cops amb la galeta tapada.
1: Tapada, perquè
2: no veiessis el nom
0: del
2: disc.
0: Perquè no veiessis el remix exclusiu que havien comprat a Londres o...
2: Sí.
1: I tothom anava boig a la discoteca, i què és això, pum, i al cap d'un dia tothom, sí, em sembla que no sé què,
2: i no hi havia Chathams, ni hi havia històries d'aquestes que poguessin xivar els tracks.
4: No hi havia internet.
2: Però no tan avançat.
0: Jo, si em permeteu, com que comentàveu de fixar-vos amb el que feien els discjòqueis, jo una vegada a mi Toni Peret em va renyar perquè no mirava el que feien ells. O sigui, m'explico. Vaig estar al Boca, que actuaven el Josep Maria Castells i el Toni Peret, no? I en lloc de mirar a la pantalla, perquè ells punxaven en vídeo, llavors van començar des del Children of the 80s l'any 2015, clar, jo me'ls mirava amb ells. Me'ls mirava amb ells i mirava els botons a veure què feien, com ho feien, quin programa utilitzaven, etc, no? I a mi el Toni em diu, mira la pantalla, Carles, mira la pantalla. I jo, ostres, que ho feu en vídeo, hola, que xulo, tio. Sí. I imagina que em cridin l'atenció per dir, no, és que no pares de mirar la taula i no pares de... Vull dir que igual ho fèieu vosaltres també, amb el Pastis i Buenri i companyia.
3: Per què? Hi havia una pantalla i també sortien ells,
2: sí, enfocada
3: a la taula,
2: mixer,
3: com ho feien
0: i es veia com ho feien.
3: Sí.
0: Xulo,
1: a ratos, perquè ja et dic, sortien coses psicodèliques que com miressis gaire a rato, el cubata que t'havies fotut, quedaves grogui.
0: Mare meva. Bueno, aquí hi ha una mica m'heu contestat, però...
3: Sí, però bueno, si vols que t'expliqui, per exemple, la tendència musical de la tienda, sempre hem considerat, pues, que ha sigut màquina d'aquí, la màquina catalana. Ens vam arrepenjar també molt a Hairstyle, en la seva època, que va ser també el que va sonar el perquè, que eren utilitzàvem de base, no? Bases contundents, algú de hardcore, el Cat també li va posar algú de hardcore, i Hard Trends. Hard Trends, que era el cello personalitzat de DJ Pastis.

0: Era... I molts temes que tenien més de 10 i 15 anys. I estaven sonant ara com si fossin...
1: Nous de trinca.
0: I eren temes del 92, del 93... I dius, hòstia, que bé que sonava aquella música. És que era acollonant.
2: I que bé que segueix sonant, perquè a més estan editant vinils nous i remasteritzant les cançons de farà 20 anys.
0: No? Sí, sí. Per això vam intentar agafar una mica de cada cantó, no? Agafar una mica d'aquí, una mica d'allà i crear el nostre estil personal.
2: Molt bé. Quins DJs o artistes han deixat una empremta especial a la història de la tienda? Jo vaig coincidir amb Ricardo F. I amb Rubén XXL, que des d'aquí els envio una cordial salutació. El Rubén el vam entrevistar el dia 5 de juny. Podeu ficar-vos al podcast i allà sentireu l'entrevista amb el Rubén. I el Ricardo F., que va ser l'única vegada que vaig anar a Chassis, van ser 12 hores. No havia anat mai a Chassis. Em van dir uns col·legues de... d'on estudiava el cicle formatiu, diu, anem a Chassis, tal, tal. I dic, hosti, vols dir que em fa pal i tal? No, vine. Només vam sortir per anar a fer una hamburguesa al McDonald's d'allà a prop i...
3: I vau tornar. Oita.
2: Hi havia el Ricardo F., era l'aniversari del jefe de Chassis, a tots ens va convidar a Chupitos i jo no dic com vaig ni tornar. No me'n recordo.
3: Deixem-ho aquí,
2: però va ser la bomba.
4: Va ser
2: l'hamburguesa. Vaig disfrutar
4: molt. Va sentar malament l'hamburguesa, a mi em passava.
2: Sí, és possible. No, però tinc un bon record perquè pensava, dic, hòstia, aquí hi havia Megatron. Aquí hi havia Megatron. Aquí baixava el Castells o el Fernandisco amb la...
0: Sí, sí, sí,
2: amb la nau espacial, amb l'Omni. Omnibus.
0: Sí, molt bona aquella, eh?
2: Molt bona.
1: L'Omnibus, sí.
2: Hi ha alguna nit o alguna anècdota viscuda a la tienda que considereu impossible d'oblidar? Bueno,
0: buf.
2: A
0: veure, bueno, ens hem saltat.
2: No m'heu contestat. Va, Ivan, fot-li.
0: Bueno, DJs que hagin marcat una empremta a la tienda, doncs, bueno, jo crec...
3: Hi ha bastants.
0: Jo crec que tots.
3: Hi ha bastants. Bona, tots els que han vingut. Cadascú ha portat el seu granet de sorra, al final.
0: Jo crec que tots han marcat
2: Pastis
0: una...
2: Pastis i Buenri... I...
0: Sí, però oh. Pastis i Buenri poder són els que més repercussió van tindre, perquè, clar, en aquell moment... Oh. Era...
4: Sí.
3: Quan vam convidar Pastis, que van ser uns cabrons, va ser una convidada que no ho sabia ningú de la tienda. Ningú de l'equip ho sabia, només ho sabia...
0: Sí, jo i el Cuni. Érem els únics que sabíem que Pastis vindria a punxar aquella festa major. No ho sabia ningú. Si vam aguantar el secret...
2: Com que tampoc hi havia xarxes socials, va dir, ei, família, que estic aquí, que tal...
0: No ho sabia. Bueno, no, sí que hi havia xarxes, eh? Estem parlant del 2014.
1: 2015, no?
0: Sí que hi havia xarxes, sí.
2: Sí, però Messenger, potser...
0: Facebook.
2: Facebook i Messenger. Bueno, sí.
0: Però ho vam portar molt en secret. No ho vam dir a ningú. I imagina't la cara de la gent estar a les dues de la matinada punxant a la tienda i de cop apareix el Pastis amb la maleta aquí a sobre de l'esquena.
3: La gent baixava corrents cap a la carpa a avisar tu, que hi ha DJ Pastis a la tienda.
0: La gent es va quedar petrificada. Diu, hòstia, com pot ser això? Sí, nanos, aquí el teniu. Doncs va pujar de la carpa, va començar a pujar gent. I es va omplir la sala.
2: Ara entenc el Pastis, perquè com que era una pastisseria, ara entenc jo. Ara lligo el...
4: Tot
1: va relacionat.
2: Sí, tot va relacionat.
3: Vam portar el Pastis.
2: Sí, vau portar la cirereta del Pastis,
3: del
2: Pastis, no?
3: Exactament.
2: Devia ser una passada aquell
0: molt
2: dia.
0: Xulo,
2: eh?
0: Molt xulo.
2: Tota una mar de gent.
3: D'ençà d'aquest cop vam començar a convidar DJs del calibre de Pastis i Wenry. Ja vam pujar una mica el llistó, no?
4: Sí, hasta Nando Discontrol...
3: Que també hi ha anècdota del Nando, amb el Cuni, amb el Maca.
2: Podríem dir que aquesta fos una nit que no oblidareu mai? Perquè és la pregunta que us volia fer, era aquesta. 100%. Després,
3: 100%. Però cada DJ té alguna coseta o cada nit que tens un record maco d'aquella nit.
4: Sí.
3: Però com especial, la del Pastis és correcta. Sí, sí, sí. És una anècdota xula.
2: Com ha canviat el perfil del públic de la tienda des dels inicis fins avui?
1: Bé, el perfil del públic diria que més o menys s'ha mantingut sempre el mateix. Potser sí que ha vingut gent nova, però més o menys el públic que hem tingut sempre ha sigut fidel a la tienda i ha continuat venint.
3: Sí, és gent del nostre cercle, al final.
1: Sí. Passa que després la gent que potser pujava més de Caldes va deixar de pujar pel tema de desplaçaments, també... Però, més o menys, sempre s'ha mantingut igual. Passa que ara, des del Covid, va haver-hi una mica de peron, després ha tornat a costar una mica engegar un altre cop, però normalment sempre hem tingut els mateixos...
4: Sí.
1: El mateix
0: públic. Clar, estem parlant de 25 anys. La gent que venia fa 25 anys enrere, ara ja sí. tenen els nens ja a casa a la universitat.
4: Sí.
0: O sigui que...
3: Anem creixent, anem creixent. Clar,
1: ara, bueno, veus gent, doncs sí, de 30, 40... I
3: cada cop 50, fa més mandra, potser. Fa més bueno, mandra
1: la, pujar. La, però ara,
4: el
1: bueno...
4: El tema de festa major, per això...
2: Però tot torna,
4: Faig un incís, o sigui, la festa major... Jo vaig veure molta gent jove.
3: Sí.
4: O sigui, això és molt guai perquè estàs veient que com abans nosaltres érem jovenets i ens flipava la màquina, doncs ara jo també estic veient que la gent jove d'ara els està flipant un montón com a nosaltres. Inclús
2: I al tanto, perdoneu que us interrompi, al tanto perquè hi ha una nova generació que li mola moltíssim les cançons dels 90, però flipen.
3: Sí.
2: I dius, i hem tingut el prestigi de poder haver viscut aquestes dècades tan impressionants musicalment parlant. No?
0: Sí, no, ja pugen generacions. Mira, el meu fill té 13 anys i escolta cançons dels anys 70. I dius, hòstia, no t'agrada el reggaeton? No. Què t'agrada? Les cançons dels anys 70, Fleetwood Mac...
2: Doncs
0: dic,
2: mira...
0: Hòstia, i ningú li ha ensenyat això, eh?
2: Doncs
0: ningú li ha ensenyat.
2: El dia 11 de juliol, a Castell d'Aro, un servidor farà... un vespreig del 70.
0: Toma, hòstia.
4: Hòstia, ho ha vengut, eh?
2: Ja aprofito, ja.
4: Ho ha vengut, eh?
2: Pam!
4: Ho ha vengut bé.
3: Vols dir que no havíeu quedat entesos?
4: Sí,
3: aquesta...
4: sí.
2: Sí, jo li feia senyals, dic, ara?
0: Ara.
2: Molt bé, tinc una sorpresa per vosaltres.
3: A veure,
2: A veure si aquest senyor doncs, us envia salutacions per tots vosaltres i per aquests 25 fantàstics anys de la tienda.
5: Oi?
2: No sé si se sent.
5: Espera, perdoneu,
2: no. No se sent. A veure, coses del
3: directe.
2: Del
3: directe, passa, eh? Pot passar, home.
2: Claro. Són coses del directe.
4: Direm que ha saltat l'agulla.
2: No. Ara sí. Què anaves a dir?
6: No, que des d'aquí ens envien una salutació. Són increïbles, ho fan... Home. Increïble, són molt bona gent i la veritat que jo quan vaig allà estic a casa, me cuiden molt, me ric molt, són encantats, la veritat. Són
2: jo vaig tenir el privilegi de punxar a la tienda i no vaig posar màquina perquè em van dir, no, màquina no, aquesta vegada, com que és un esdeveniment solidari, com que era un esdeveniment solidari, doncs vaig haver de posar tots els temes més comercials i més i tal.
6: Sí, bueno.
2: I em va agradar molt, la veritat, l'experiència va ser molt maca. Aquest és una autèntica passada.
6: Una borrada, sí.
2: És una borrada de tema i és el que amb el que tanquen ells la sessió, no?
6: Però són molt bons, ja, són molt bons. Potser ho fan de puta mare, és que és molt... molt evident. És que sí.
2: No, digues.
6: No, i a part, me'l vaig trobar... Un dia vaig anar a prendre amb algú a Godra, vaig anar a prendre algú, que em volia ensenyar a la sala per fer la festa i tal,
2: el dia que vam estar.
6: I me'l vaig trobar per allà tots, hombre, Noé, què fas per aquí? Som de puta mare. Mira, que m'he escapat aquí. Hòstia, cabrón, som molt bona gent.
2: Què us sembla, el Rubén?
4: Molt ben parit.
0: Dues vegades ha vingut a la tienda, ja?
2: Dues. I per aquest 25 anys podeu avançar alguna cosa o
3: encara no.
2: Us ho guardeu?
3: Guardem. Guardem cartes.
1: Està en projecte.
3: Està molt difícil, eh? Està molt difícil.
2: Sí. L'Ivan posa cara d'igual que el pastís.
0: Sí, no... Saps què passa? Que aquí a Sant Feliu sóc que diguis mu?
2: Ja està.
0: Ja està, eh?
2: Ja està.
3: O et tires un pet i el sap el veí.
2: Sí. Aquell als Serrats, eh?
3: Sí.
4: El de Can Guerri.
0: Preferim mantindre-ho en secret i ja arribarà el moment de deixar anar la bomba.
4: Bueno, no. la gent que ens segueix ja sap que sempre hi ha algú. I
3: sí, home, sí, sorpresa n'hi haurà.
4: Algú farem. I que li assegur. Sí.
3: Algun convidat hi haurà, però és molt complicat perquè els grans DJs o els més tops que són Màquina Legends, lògicament...
1: Estan molt lligats
3: i pica. La cosa
2: Màquina Legends, pels que oients que no sàpiguen qui són, doncs DJ Escudero...
0: Metralla, Pastis, Wendry, Sisu, Nau...
2: Wendry, Sisu i Nau.
3: I tenen exclusiva a Catalunya només amb Màquina Legends.
2: Vaja.
3: Així que...
1: A sobre també coincideix amb un dia que fan ells un festival.
0: El Waterland.
2: El Waterland. Allà a Lloret, no?
3: Sí.
1: És complicat, és complicat.
3: És complicat, però bueno...
1: Estamos trabajando
3: en
1: ello.
3: Sí, sí, sí.
2: Estamos trabajando en ello.
3: Hi ha alguna coseta lligada, hi ha alguna coseta lligada.
2: Bueno, aviam, ja tinc ganes de que arribi el dia.
3: A nosaltres també.
2: Sí, unes ganes boges. Quin paper ha tingut la tienda dins de la vida social i cultural de Sant Feliu de Codines? És a dir, una mica ja m'ho
3: sí,
2: explicat, però pues, que això però... és tan pesat, aquestes preguntes, que dius, hosti, sempre està rizando el rizo, no?
3: A veure, bàsicament, tot i que som un grup reduït, una discoteca petitona, uh-huh. el que va fer que, o sigui, poder convidar DJs bons, vam aconseguir que vingués gent de fora del poble... Uh-huh. amb la qual aquesta gent també coneixia Sant Feliu, cosa que si no potser no hauríem pujat. Bàsicament és això.
2: Veu posar l'agulleta a Sant Feliu de Codines
3: sí,
2: i dir que som aquí, eh? Aquí
3: exacte,
4: bueno,
3: exacte.
4: Jo he afegit una cosa que no hem dit, que crec que tant a Terrible com a mi, com DJ Cat, ens va canviar bastant un concepte que era el fer el salt a una macrodiscoteca, que això no ho
3: hem explicat. És veritat,
4: Vam convidar en aquell moment a
0: Alfredo i Tracker.
4: Tracker i Alfredo, que eren boníssims. Jo, per mi, Tracker ha sigut i serà sempre el Messi dels plats.
3: Aquest home té un do.
4: És una borrada el que fa. I per portar els anells aquí a Sant Feliu, a una festa major, ens van convidar al seu local a Hospitalet, al Desk.
0: Al Desk.
3: I contra el Mataró?
0: No, primer el Desk.
4: Primer el Desk. Ah. I, bueno, jo he de dir, l'Ivan té més temple que jo, i he de dir que cada sessió que anàvem fora a punxar, a mi les mans anaven que tremolava tot. Quan feia la primera mescla ja n'he
2: vist.
4: Però jo ho passava una mica malament al principi. I ho vam patar tant al Desk. O sigui, vam fer una hora, em sembla, no, Ivan?
0: Sí, una hora, i a part vam coincidir... El Desk obria els diumenges tarda. Uh-huh. Era l'últim local de màquina que aguantava del cap de setmana. Uh-huh. Però justament aquell dia, el dilluns, era festiu a Barcelona.
2: Ja. Yeah.
0: I que estava a petar de gent. Uah. I me recordo que vam arribar i una calor...
4: Sí, sí, sí.
0: Però
4: sí,
0: va ser posar el primer tema i veure com reaccionava la gent i, hòstia, l'adrenalina, allò va ser brutal.
4: Va ser brutal.
0: Va ser brutal.
4: Jo és una experiència que potser és... la millor, i mira que vam acabar punxant a Control, com deia l'Albert.
0: Bueno, mira, a Control Mataró és on dèiem abans el Megatron. Uh-huh. El Megatron va acabar, l'última discoteca que va haver allà va ser el Control Mataró.
2: Mm. Yeah.
0: I vam acabar punxant allà, i dic, hòstia, jo havia trepitjat aquesta discoteca quan tenia 16 anys, que sí. era el Megatron, sí, i ara estic punxant aquí.
4: Amb l'Escrig, eh?
2: Control va ser després de Chassis.
0: Sí, sí,
2: després,
0: sí.
2: Després de Chassis,
0: no? L'última, sí. abans que tanquessin ja definitivament,
2: i... uh-huh.
0: va ser Control Mataró.
3: Què hi ha allà ara?
4: Res, un bloc de pisos.
0: Van tirar, no?
4: Sí,
0: van tirar.
2: Mare de Déu.
4: Doncs clar, com que ho vam patar aquell dia al Desk, doncs ens van convidar, l'Alfredo era resident també amb DJ Screak, era el Control en aquella època, i bueno, va tirar el fil, a l'amo del Desk els hi va encantar com ho vam fer, i van dir, hòstia, aquests dos nanos han d'anar al Control a punxar, tal... I clar, quan ens ho van dir, bueno, jo ja s'hi tremolava el Desk, en el Control ja no et dic. Perquè...
3: Allò era macro
4: i era la discoteca més potent de tota Espanya, no de Catalunya, d'Espanya, perquè teníem, sembla que, si no m'equivoco, uns 90.000 watts o 80.000 watts.
0: Sí,
4: o
0: sigui, era una barbaritat.
4: Era una burrada el que sonava el Control. I va ser però espantant.
0: El que hi havia una petita diferència, no sé si te'n recordes, que el Desk era com el per què, no? Punxaves,
4: sí, sí.
0: punxaves
3: molt
0: arran
3: de la
0: públic.
3: Gent.
4: Arran de públic.
0: Tenies les cares a davant. En canvi, el Control estaves a dalt.
4: Sí, era una cabina alçada.
0: I vols o no, et dona més seguretat perquè no tens la gent allà de davant
2: no t'estan
0: mirant
2: allà,
0: aviam si falles o no falles.
2: Posa'm aquesta.
3: Oh, tio, això no.
0: També.
3: No. Això és horrorós. Això és horrorós.
0: També.
2: A mi em va passar això... en un festival dels 90, això.
3: Hauria d'estar prohibit.
2: Un festival dels 90, i em ve una senyora i em diu... Tot això que estàs posant està molt bé, però em pots posar la noche entera?
3: Hòstia, no,
2: tio. I jo hi dic, senyora, que no havia nascut la Vico aquí. No, o si havia nascut era molt petita. No. Bueno, però tu posa-me-la.
3: Bueno,
2: en fi.
3: Són 500 euros.
2: No, és que no li vaig posar perquè era un festival dels 90 i, evidentment, la temàtica era...
0: No tocava.
4: No tocava.
1: Sí, sí.
2: En fi, anècdotes a part. Quins han estat els moments més difícils que heu hagut de superar durant aquests 25 anys? Aquesta ja...
4: Bueno,
2: ja
4: jo,
2: ho feu,
4: sí.
2: eh?
4: No, jo ho tinc clar.
0: Jo crec que n'hi ha... Jo, per almenys, en puc dir dos.
3: A
0: jo, per exemple, quan va néixer el meu fill, crec que va ser un any o dos que no vaig punxar.
3: Vam fer un peron.
4: Sí.
0: Bueno, vau punxar, crec que va punxar...
4: Sí, jo sí que vaig
2: ser. Per un costat una cosa bona, Ivan, però per l'altra
0: sí,
2: banda...
0: Sí, però jo tenia clar que jo el primordial era el meu fill i volia dedicar-me a ple i vaig decidir, però em sembla que va ser un any que no vaig estar-hi. Però per mi va ser molt difícil, eh? Perquè era algú que ho portes a la sang i, ostres, volies estar allà, però bueno, un fill també és algú que no...
3: No passa cada dia, això.
0: No passa cada dia, correcte. Mm. I l'època del Covid. L'època del Covid també vam estar...
2: Va ser complicat. Tots parats.
0: Sense obrir.
2: Tots parats. I les discoteques van ser les últimes en desconfinar-se.
0: Sí, sí.
3: Però bueno, fèiem videosessions.
0: Sí.
3: Fèiem videosessions.
2: Videosessions.
0: Sí, sí, era divertit. I gravàvem mescles.
3: Sí, sí.
1: De fet, allà és quan es va crear Màquina Legends, em sembla, que van començar els programes de ràdio.
4: El Flash FM.
0: I el programa aquell del Posades, on recordeu? De Casa a Casa.
2: De Casa a Casa. Anava a dir,
0: jo me'ls vaig tirar quasi tots, eh?
2: Veus, Massi, tenim telepatia.
3: Sí, sí.
2: I el pastís ha sigut...
1: En allà, jo diria que va arribar un punt que en allà la música màquina anava en declive.
0: Sí.
1: Anava cap avall.
0: Sí, sí.
1: I a partir del Covid, quan es va tornar a engegar tot, allà em sembla que va tornar a engegar i va tornar...
2: La gent va tornar a 165 BPM.
1: Perquè es van fer molts
2: directament.
1: Exacte. Van fer molts programes, bueno, online o en streaming o el que sigui, i en allà jo crec que es va tornar a ressorgir tot un altre cop.
3: Jo crec que la màquina ara està més a tope que en l'època durada, eh?
2: Fins i tot s'estan fent versions de temes com el Boig per tu i tal, però més de hard dance, per dir-ho d'alguna manera.
3: Bones,
2: a un 140, no? El cap D, el DJ cap D. Que és conegut del Carrera, del DJ Carrera,
3: sí.
2: I amb qui, bueno, estamos trabajando en ello, no? Vull dir que, bueno, igual l'entrevisto algun dia. Ja mourem, eh? No vull ara fer volar coloms.
0: Hem arribat a un punt que s'estan creuant molts camins. O sigui, venia la màquina, el hard techno...
1: S'ha fusionat.
0: El hardcore, i és com que ara... agafen tots una tendència...
2: Jo el que veig és que es passa d'un extrem a l'altre. O sigui, passes d'un reggaeton que et pot tenir 90 BPMs a la màquina que en té 150, o hard dance...
3: A quant punxeu? A la
4: 175.
0: 170 com a mínim.
2: Aquí el Flying Free, 165, però bueno.
1: Les èpoques bones a 180.
2: 180, mola meva.
4: Passa que depèn la producció que es fa d'un disco... La màquina té una cosa que potser no tenen altres grups musicals, que encara que vagi a 170, que sembla una bogeria, no ho és.
2: Yeah.
4: No sé si m'explico.
2: No ho notes tant.
4: No, al millor hi ha un tema de reggaeton que el fots a 170 i
3: és infumable.
4: I és infumable.
2: Bueno,
4: infumable.
2: Pots barrejar, pel que diuen de la meitat, si conteu la meitat dels BPMs,
0: una de 170
2: amb una de 85. Sí.
4: Pots fer-ho. La màquina està, jo crec que preparada perquè vagi aquest ritme. Precisament, i a part que és un estil que és canyero. Un estil que et crida, fotre-li una mica de
1: tan
4: xitxa.
1: Tan lenta com ràpida.
4: Sí.
2: Rebobino. Com heu viscut l'evolució de la música electrònica de la màquina des de l'època daurada fins a l'actualitat?
4: A veure...
2: Estàs de quesito, eh?
4: Sí. No, és una mica el que hem parlat, no? Jo crec que quan vam començar no ens esperàvem tampoc mai ni arribar a una macro discoteca a punxar, ni muntar-nos aquí a la sala Sant Feliu, en el Cívic. No sé, tot va començar a casa meva. La idea era una mica, pues, tindre un lloc on juntar-nos, escoltar música, i a mi que em flipava punxar, pues, liar-la, no? Com el nen petit que somia ser Messi, no? I té una pilota tot el dia i fot xuts i somia ser ell, pues era una mica aquest el meu objectiu al principi, de dir, hòstia, jo vull ser com, però tu no et pares mai a pensar, hòstia, la gent li agradarà, em seguirà, i quan ho vam aconseguir, entre cometes, de tindre el públic que hem tingut, que jo per mi han sigut els millors que podríem tindre, perquè ens havien fet estar pancartes a la discoteca de sou els millors, sou seguiu donant canya molts anys. I, o sigui, jo tot això ho agraeixo, igual quan vam anar Anònim, que ens van vindre a veure tots, no sé quanta gent de Sant Feliu va vindre, però sí, va ser una borrada.
3: Era una bona colla, de fet hi ha una foto que
4: sembla
3: que està...
4: El desk igual, el desk Hospitalet igual.
3: Sí, que hi havia un fotimer de penya.
4: El control també, o sigui, jo dono gràcies a tota aquesta gent també que es mereix, pues, el mateix, no?, que nosaltres. Al final, l'èxit d'haver aconseguit coses... també te'l dona a la gent que et ve a veure i t'apoya, no? Perquè et dona forces per seguir i fotre-li gas, no? I jo crec que hem tingut moments de baixón, Jo personalment, com deia l'Ivan, també l'he tingut. El Covid, doncs, em vaig apartar, vaig penjar les botes fins al dia avui, que bueno, són anys, són 7 anys, més o menys. Ho vaig fer per temes personals, perquè creia que també, com l'Ivan, no? Vaig tindre un nen i creia que era el moment de calmar-me una miqueta, de saber qui era DJ Cat i si DJ Cat tenia que seguir existint o no.
2: És una època per reflexionar, sí. No? D'alguna manera.
3: Sí. Any sabàtic.
4: És difícil.
2: Un any sabàtic. Jo també he estat patint un.
3: 7 anys sabàtics.
4: 7 anys sabàtics, sí, sí. I, bueno, crec que vaig sanar tant que ara sóc capaç de tornar i amb més força que mai, perquè crec que la màquina també està amb més força que mai. La il·lusió m'ha tornat i agraeixo també als companys que m'hagin agafat un altre cop amb els braços oberts. Home. I que al final
2: tot ho va començar tot.
4: Sí, bueno, però al final crec que la vida es tracta d'això, de caure, d'aixecar-te, caure, perquè això és lo maco. Si fos tan fàcil o tot fos recte amunt, jo crec que no tindria gràcia res.
3: Està clar.
2: I no és fàcil, eh?
3: No és fàcil. Com el Fènix.
4: Sí.
3: És com el Fènix, ha tornat de les cendres.
4: No, perquè l'estiu em cremo.
3: És veritat, és veritat.
2: O com el Terminator, he vuelto.
3: Sí, sí.
2: O volveré, no?
0: Baby. Hasta la vista, baby.
2: Sayonara, baby.
4: Així que la gent de Sant Feliu sàpiga que aquí hi ha 3 DJs que fotran molta xitxa i que es preparin.
3: Festa major fa por, eh?
4: Festa
3: una mica
4: major
3: de por.
4: Fa por.
2: Sí. 25 anys i per 75 més, si cal.
3: Tant de bo.
4: Si vivís.
2: Sí, home, sí. Què creieu que fa que la gent continuï tornant a la tienda després de tants anys?
0: Bueno, jo crec que el que ha trepitjat la tienda sap el bon rotllo que es respira allà dins, no? Jo me'n recordo quan vam començar a sortir de festa que hi havia, diguem-ho així, hi havia un ambient una mica més tens, no? Feia una mica més de respecte a sortir, estaven els ambients una mica d'allò, però nosaltres, des que vam obrir la tienda, sempre ens hem pogut penjar la medalla, inclús ens ha felicitat la policia municipal, ens ha felicitat l'Ajuntament, sí. 0 baralles.
3: Ni una.
0: Portem així,
3: anys, eh?
0: Doncs, 24 anys. Tota l'època que la tienda està al centre cívic, 0 problemes. I això ens ha donat, doncs, una garantia de que ho estem fent bé, no? I la gent que va allà, doncs, la veus amb un somriure, la gent suada, i dius, ostres, la gent s'ho està passant bé. Això encara et motiva més a tirar endavant i a seguir-ho fent, perquè...
2: I si heu vist que, per exemple, doncs, s'iniciava alguna discussió...
4: Fèiem tàctica Pastis-Wenry. Pastis-Wenry tenien una tàctica increïble, que jo crec que ningú en aquest planeta ho ha fet mai, i és que el perquè quan hi havia una trifurca que es volia enganxar algú, obrien llums, paraven música... I pensa que només la gent de la pista, que agafava els 2 o 3 o qui fossin, que s'estiguessin pagant,
3: al carrer.
4: I al carrer en 3 segons. Oh. És que ni segurates tenien
0: bueno,
4: capturada.
0: I pel micro és com els hi feien una reflexió, no? De dir, escolta, aquí venim a passar-nos-ho bé. Això de les baralles, no.
4: Fora.
0: I clar, la gent es quedava com... Hòstia,
4: sí.
0: Saps com a classe quan criden l'atenció que es gira tothom? Mm-hmm. El mateix.
4: És una manera que crec que... que és, diu molt de Pastis-Wenry i de la sala que era, no? Perquè, joder, en una altra discoteca això passa i es foten d'hòsties i els segurates foten hòsties i acaba una batalla campal. Els
2: segurates se'n van corrent.
4: I a Sant Feliu ens ha passat això, que em sembla que va haver-hi com una mica d'enganxada una vegada, vam obrir llums i no va durar ni 3 segons, ens va funcionar. I no ha passat mai res. Perquè
2: perquè la gent es deu quedar, què passa? Què passa? Sí. Què passa? Què passa?
0: Per això sempre doncs, jo considero que la gent doncs, segueix venint a la tienda per això, perquè sap primera que s'ho passaran bé, que hi ha bon rotllo, i a part ens coneixem tots. És un ambient molt familiar.
3: Bona música, sempre, bones festes.
1: Hem sigut com una petita família i tothom ha vingut, ha disfrutat molt, s'ho ha passat molt bé, hem fet noves amistats... No sé, hi ha hagut sempre molt bon rotllo i...
0: Te'n donaves compte, hi havia gent de Sant Feliu, Caldes, Palau...
1: Sí.
0: I tots benvinguts.
1: Exacte. Sí.
0: Per què? Perquè tots anàvem a lo mateix. Ah. A escoltar música i a passar-nos-ho bé.
3: I a fotre la festa.
4: A més, com que estem mig sonats, que només fem que animar pel micro, vinga, som-hi, fotre canya, doncs això també.
3: I l'Esturgó també insulta. També insulta la gent.
4: Bueno, vinga amb el Parits, no és un insult, és carinyo.
3: No, coses més gordes, he sentit. Coses més gordes, he sentit.
4: Això era ja a les 6, quasi al matí.
2: Això ho deia Gerard Quintana, no? Bon animal Parits.
3: Sí, sí. Exacte,
2: sí. I l'última ja... Bueno, ja us en faré més. Us en faré unes quantes més que encara tenim temps. Quan mireu enrere, què és el que us fa sentir més orgullosos de la trajectòria de la tienda? Una mica el Miquel estava explicant doncs, que heu fet molts amics i tot això,
3: sí.
2: No? Explica'm una mica...
3: Però,
1: bueno,
4: no diguis
1: això, a part de la família que havíem creat, ara, aquests dos últims anys, podria dir, doncs ha vingut molta gent nova, també. Vull dir, ara, amb el tirón que està tornant a agafar, doncs molta gent, inclús jo havia parlat l'última festa amb un nano de Barcelona que havia vingut de Barcelona.
3: Ostres, si és veritat.
1: Saps? Que dius, ostres, com de Barcelona acabes aquí a Sant Feliu. I... Però són gent que suposo que li agrada molt doncs, aquest tipus de música, aquesta festa i tot. I suposo que alguna cosa haurem fet bé, també, sí. Perquè tota aquesta gent vingui. I vingui a passar-s'ho bé.
2: I és conservar el Vallès l'únic local, diria jo, de màquina.
3: Dels que queda petits, petits.
2: Que actualment sí. Queda dels petits, no? Vull dir que és marcar Sant Feliu sí. I que vingui un noi de Barcelona.
4: Jo crec que hem aconseguit
3: tindre
4: un estil propi com el perquè pot tindre o tenia. Jo crec que la tienda, tothom sap que és la tienda perquè som d'una manera que potser encara que obris caldes un local no ho tindrien, això, perquè tenim un estil propi i una forma de ser, com diu el Miquel. Mm-hmm. Som molt propers, som una família i donem una energia que jo crec que... Sí, que, hòstia, que vas a discoteques de màquina i no te la dones.
1: La transmets al públic.
4: Que
1: potser
4: està el DJ punxant i ni és parla. Que... I a mi és molt important un DJ que interactuï amb un micro i dongui canya i parli i digui, me cago en l'hòstia, som-hi!
3: En Charlie Chauté,
4: Clar,
2: jo a mi també em passa això i de fet també m'he inspirat amb Toni Paret que li dones un micro i no para de xerrar.
3: Ricardo F.
2: Ricardo F. Abel Almena també que es fica amb la gent. Sí. Venga, no sé què, venga, fot-li, saps? I...
3: Xavi BCN també.
0: Jo crec que
2: també això és bàsic.
1: Insulta molt.
0: És bàsic i necessari.
2: No sí. Pots anar allà a posar la música, no dir ni piu.
3: No. Mira, tu coneixes el, com es diu, el Paco Osuna?
2: No, jo Paco Pil sí que el conec.
3: No, Paco Osuna.
2: Paco Osuna, sí, és de House. Estàtic, o Paco Osuna.
3: Tecno. És sí. Del grup de Richie Hawtin, de Minos. Doncs sí, pues aquest senyor no té expressió. Comença no. A punxar i està amb un xupa-xupa a la boca i no mira ni al públic.
2: Sí, bueno, en un moment dado.
3: Sí. Fred,
4: per això punxa Tecno.
3: Que punxa de puta mare, és un referent, ho fa molt bé. Sí. Però no interactua amb el públic.
2: Jo no sé, Cal Cox, per exemple.
3: Això és el rei.
2: Aquell alça les mans i la gent...
0: Cal Cox és...
2: Estan allà i estan així... No diuen res, però t'alçant la mà i dius... Mare de Déu, senyor...
3: Paraules majors.
2: Estem parlant d'un dels reis.
3: Has vist la col·lecció de vinils que té aquest home?
2: Uf no l'he vist. Ja la miraré.
3: Investiga-ho, ja ho veuràs. Ho faràs.
2: Quin tema no falta mai en les vostres sessions? Aquell que digueu... Sempre posen aquest.
3: El gegant del Pi.
2: Això és per la sessió de vincles, que per cert el 25 de juliol estarà un servidor posant el gegant del Pi si cal.
3: Hem quedat d'acord.
2: Ja
1: havíeu parlat, això.
3: Sí, ara m'està guinyant l'ullet.
4: Aquest espai està patrocinat.
0: A veure, jo crec que hi ha un tema que és especial, que és amb el cant de camp, sempre, diguéssim, el que era la tienda, que és el Rex Antoni, Polaris Dream. Aquest és el mític amb el que hem tancat moltíssimes sessions. És molt mític.
4: Explica bé terrible com s'acabava la tienda.
0: Sí,
1: bueno. Sí, això és una altra...
3: Bueno, es veien calçotets, sí. Va haver-hi una pantalons època, baixats...
0: Va haver-hi una època que no me'n recordo qui va ser del públic, que ja estàvem tancant, estàvem posant l'últim tema i vam encendre els llums, i es va baixar els pantalons i amb calçotets ballant enmig de la pista. I clar, al veure'l, pues, un altre s'hi va sumar, i un altre, i al final vam dir, ens vam mirar tots i va, vinga,
1: vam acabar tots
0: amb calçotets,
4: sí.
0: Ballant.
3: Mira, una de les anècdotes.
1: I a partir d'allà...
0: Festa major, que a les 6 del dematí, o a les 6 i mitja, i me'n recordo, tinc la imatge, d'entrar a la municipal a tancar, perquè no, sí. La carpa havia tancat la música. Va entrar a la municipal i, clar, tothom en calçotets.
4: Sí.
2: A ver, senyores, súbanse los pantalones.
4: Que els vam acabar tancant a fora.
3: I no érem
4: a la municipal
3: Cox,
4: vam estar un quart d'hora més punxant. O sigui.
3: Sí, no érem calcocs, érem calçotets.
4: De calçotets.
3: I potser hi havia calçoquets, també.
4: Va ser
0: I arrel d'això vam
2: tema,
0: estar...
2: El tema principal serien els calçotets.
3: Sí.
0: I arrel d'això vam estar tancant dos o tres anys vam estar així, amb això dels calçotets.
4: Sí. Sí, bueno, ja. Sense samarreta, després teníem unes valles perquè no accedissin a la pista i picaven les valles contra la terra. Bueno.
0: Això el DJ Calambre, que no està aquí, però Calamaro.
4: El Calamaro.
0: Ell és el...
4: I Alivet.
1: El pioner, és el pioner.
4: I Alivet, també.
3: Sí, també, també.
1: Ara, actualment, les hem tingut a treure. Perquè...
3: Bueno, les hem substituït per plàstic.
4: Sí, fa menys soroll.
3: Sí, i es pot mullar.
4: Sí.
2: Passes un drap i ja
4: sí.
2: està.
4: Sí, eh? Les faran fer de cartró pel tema de contaminació i
1: del reciclatge.
2: I era una pregunta tècnica que acostumo a fer tothom. Era analògica o era digital?
4: La música.
0: Analògica.
4: Analògica total.
0: 100%.
4: Sí.
3: Analògica i amb mixer analògica.
0: Tot.
4: Tot, tot.
0: O sigui, la tienda, sí. fins fa poc, era a vinil. Sempre.
3: I la Rodec, sí. la Rodec...
0: Teníem dos CDJ per poder ficar temes que no teníem en vinil, però el 80% de la sessió era vinil.
4: Sí.
0: I la taula era la Rodec, que sí, era analògica. Ara ens hem fet el pas al digital. Tots. Pràcticament sí. ells van en controladora, jo vaig amb uns CDJ allà...
2: Deuen passar molt les maletes perquè...
4: Moltíssim. Com abans que et portava sempre algú les dues maletes que passaven.
0: És que ha sigut un dels principals motius per començar comoditat. A canviar, perquè les maletes eren criminals.
2: Les sí. maletes, pels oients que ens estan sentint, eren les playlists d'ara, de sí. Spotify sí. o de qualsevol... no sé, qualsevol cosa que et vulguis fer per punxar, diguem-ne. És això, era això. O sigui, tu portaves una maleta amb tots els temes importats d'alguna banda tots, els remixos exclusius, etc. i llavors tu, doncs, ho posaves, no?
3: Què podia passar?
2: Jo vaig provar de punxar en vinil, però em vaig ratllar un i se'm va trencar l'agulla.
4: I... Sapiguessis les que han trencat manasses. Agulles, eh?
2: Em va caure una agulla del meu pare, però vaja...
0: Home, jo sempre dic que hi ha avantatges i desavantatges, sí. eh? El vinil tenia les seves coses i el digital té les altres. Nosaltres, com que veníem de l'escola d'haver punxat sempre vinil, doncs, volgués o no, tenies ja aquella confiança i sortia sol. Però clar, que si posa ara vinil, doncs et diu, hosti, això és molt complicat, eh? Amb el digital és molt més fàcil. Sí.
4: Ah. Jo crec que ara qualsevol persona pot ser dir okay. Jo crec que és la...
2: Gràcies, Francesc, gràcies.
4: No, no. Tu podries punxar en vinil, perquè culturalment tens la història
2: i
4: l'oïda. Però em refereixo a que ara és molt fàcil, i més amb els equips que hi ha, és que ho fan sols, si vols. Llavors, et dones compte molt ràpid d'una persona d'ara que punxa màquina amb l'instint, no?, de baixar un crossfader, de fer... Depèn quina virgueria, no te les fa, perquè no han nascut amb això. Llavors, el vinil jo crec que és algo que mai hem d'oblidar i que de tant en quant s'ha d'utilitzar, perquè és molt més emocionant punxar en vinil.
2: Inclús et diria una cosa, Francesc, de... Els que baixen el pitch, que baixaven el pitch del
4: sí,
2: vinil,
4: sí.
2: i ara, en canvi, hi ha un botonet maleït que es diu
0: sí,
2: sync.
0: Sí,
4: sí. Que jo l'odio i no el fico, tampoc. Que ara que punxi amb CDJs no el toco, aquest
0: botó.
4: No,
0: però jo, mira, per exemple, jo, molta gent, jo m'he trobat gent professional que ha punxat a vinil, ara punxa amb CDJ, els 3.000, i tiren del 5. Però per què? Perquè a aquesta persona ja no li has d'ensenyar res. Aquesta persona...
2: L'explicació tècnica és que si apretes el 5... et permet tenir més creativitat per la resta.
0: Correcte.
2: Correcte. Això és la teoria, que correcte. Tots ens la sabem, eh?
0: Sí, sí.
2: Però sí, és veritat, vull dir, llavors pots dir, hòstia, ara amb els stems, doncs pots jugar amb capelles, amb instrumentals, i tot això, loops, etc.
0: Però que igualment una persona que ha punxat 30 anys a vinil, ha fet sessions increïbles, i ara diu, doncs ara vull punxar amb el 5, doncs punxa amb el 5, si no passa res. Perquè tu ja no has de demostrar res.
2: Jo en conec més d'un que... És igual. Dic, no, tio, que estàs apretant el 5. Diu, no. I això que ells coneguts i de prestigi, eh?
0: Aviam, que també, si et pares a pensar, tu tens dos TDJ, un a la dreta i un a l'esquerra.
2: És que ara...
0: I dius, no apretes el 5. És que aquí va 172,5. 172,5.
2: Li puges i ja està. Però és que els CDJs, la controladora no és tan precisa com els CDJs de...
0: Vale, té un marge.
2: Té un marge, però és que, a més, és... Hosti, si ho vols posar a 150,5, per dir alguna cosa, ho pots posar.
3: Però,
2: ho pots
3: però
2: posar.
3: Com a 2,3, no.
2: No.
3: Et salta de 0,5.
2: Clar.
3: 0,05.
2: I llavors, aquesta diferència és la que et fa que se te'n vagi la mescla,
0: que
2: no?
0: Has d'acabar d'afinar tu després manualment.
2: Clar.
4: Sí.
2: Has de córrer, diguem-ne, al deck i...
3: O apretar el 5.
2: O apretar.
4: No,
2: fotem.
4: No el 5 de número, eh?
3: No.
2: A mi el botó de 5, si per exemple sincronitzes manualment, em va bé perquè quan sincronitzes s'il·lumina.
4: Sí.
2: S'il·lumina i dius, oi,
3: vale, ja està.
2: Ja està. ja la tinc. No cal que apreti el botó. I moltes vegades no em cal ni apretar el botó, per això.
4: Jo aquest botó l'arrencaria de la meva taula. Em fa ràbia.
2: Cinc botons.
4: Cinc botons.
1: Però després tapa't els números, també, per això.
4: No, és que ni m'hi fixo amb els números. No, t'ho juro. Intento ja que punxo en digital.
3: És
4: que ho trobo més emocionant. Si no, és que en dos segons l'he quadrat i què faig? Prenc un cafè.
3: No, després insultes encara.
4: Ah, sí, em dóna temps d'insultar. És veritat.
1: Després xerres i ja està.
4: Xerro i ja està.
2: Podríem estar xerrant, però hores i hores i hores, però que ens queda res. O sigui, jo crec que heu fet el rècord d'entrevista de temps, perquè el rècord estàvem en 3/4 d'hora, portem 53 minuts. I mig, gairebé, el Miquel ja ho celebra, ja, copa de cava, vinga, va, Lúcegas!
4: On anem ara, tots?
2: I ara, no em queda res més que agrair-vos la presència, que heu vingut fins als estudis d'Ona Codinenca, doncs, per ser entrevistats, per disfrutar d'aquests 25 anys de la tienda, per haver-nos explicat tantes coses. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres perquè heu vingut, l'Albert, l'Ivan, el Francesc, el Miquel...
1: Gràcies
2: al lampista, també.
1: Per convidar-nos.
3: Al lampista, al lampista que no hi és.
2: Al lampista que no hi és i al Marc Cuní també.
1: A l'Ibicenco.
0: No, ha sigut un plaer estar aquí, sí. La veritat.
4: Ens ha fet molta il·lusió, la veritat. Sí, a mi feia molta il·lusió vindre.
2: Jo crec que era el mínim. Sí. Era el mínim i 25 anys no es fan cada dia, ni 26, ni 27, ni 28. No. Vull dir, els fas una sola vegada.
0: Sí. Sí.
2: Però els 25 anys sempre està bé perquè et fan...
3: És especial, és el quart de segle.
2: Un disco tour en el temps, no? Sí, per dir-ho d'alguna manera.
0: Les noces de plata, no?
3: Sí, sí.
4: Que ara jo llenço una idea aquí a la ràdio en directe.
3: A veure.
4: Quan vulgueu els d'Ona Codinenca podem fer un set a tres plats aquí amb DJ Terrible, el senyor Sanz i jo.
2: Es pot fer un especial, per què no?
4: Un especial aquí en directe. Si la gent ho vol, pues, sí o no?
0: Papinil?
3: A vinil.
2: A vinil.
4: A el que vulgueu.
2: A veure on te'ls posem.
3: I amb calçotets.
4: I amb calçotets. Insultar no insultarem. A la ràdio
1: jo m'atreveixo a vinil, també.
4: Sí, pues
1: encara que no tingui aquí...
2: Anem a acabar com Déu mana, ja, perquè tinc un tema molt, molt bo per vosaltres. Vinga, va, moltíssimes gràcies. Molt bon Sant Joan, molt bones vacances. El Disco Tour s'acaba aquí, però hi haurà 6a temporada... amb Love the 90s, amb molts festivals que estan per venir, perquè ens ho passem la mar de bé fent-ho. Igual que ells ens ho han explicat, que s'ho passen tan bé punxant i recordant aquests 25 anys de la tienda. Vinga, molt bones vacances a tothom. Sapigueu que hi ha res amb res. DJ Charlie estarà amb vosaltres el 25 de juliol als Vincles, el dia 11, Festival del 70, Castell d'Aro. I ja ens anem gairebé al setembre, que ja vindrà la Festa Major amb els 25 anys de la tienda. Però abans un servidor estarà a Barraques.
3: Vinga, va,
2: bon cap de setmana! Sí.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Garatia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure, on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

love here. Eat zucchini. Eat zucchini.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.